0: que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd, amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres, quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt l'important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran-Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de la acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort.

0: El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
3: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
2: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
4: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
2: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
5: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
2: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
6: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez, Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
4: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
6: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband

0: i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
2: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
3: Què no te digui?
4: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
3: ¿Este equipo que ha corrido?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
3: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
4: Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
5: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida, fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà, per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
7: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
8: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dona suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
10: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
11: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
11: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi i la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et fa desplegar tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
12: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
13: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
14: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el convidat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
15: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
14: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
16: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
14: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
17: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
14: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
18: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
14: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
14: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns dos mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
19: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
14: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
1: 3CAT Info.
14: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
20: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
14: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán, requisades per l'UCO, demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda a la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'Estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
5: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
4: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'aldea del Tebre i Riu Mar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos, a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia, que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
24: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
25: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Tarrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Dídac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Len, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de la hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que a la Lliga CB, a Lleida i l'Ale canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha

0: per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
3: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
2: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
4: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
2: I des del PP, Borja sempre qüestiona la comptabilitat del PSOE.
5: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
2: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
6: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
4: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
6: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu

0: de sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
1: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I abans del temps, encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència, pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare, ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
3: 112, digui?
4: Hola, necessito ayuda, necessito ayuda.
3: ¿Este tipo que ha corrido?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
3: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el respeto?
4: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
5: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque... estén hablando de homicidio. Al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida, fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
7: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretaria general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
8: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme, arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
10: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
11: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
11: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi i la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou el viatge d'Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
12: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
13: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
14: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
15: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en las fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
14: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamin Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamin Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
16: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
14: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral d'Alella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís de 22 anys en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
17: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
14: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
18: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
14: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
14: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
19: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
14: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
2: 3CAT Info.
14: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení Javi Aznar de mutu acord després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
20: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
14: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blauranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelí ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de l'Eire 10 i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de l'Eire 10 i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia l'Eire 10, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díaz es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díaz.
14: 3Cat Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per a un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida, fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat rescalfada, i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta a les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4, no?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
5: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
4: Els treballs s'han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos, a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre, això sí, que les condicions meteorològiques permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
24: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
25: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Tarrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamin Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els dos primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, dues copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que la Lliga CB, a Lleida i la Lliga canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible. Esports.
1: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt l'important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran-Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de la l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines

0: ja de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
3: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
1: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
0: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
5: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez, Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
3: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
5: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
7: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
6: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans del temps, encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb la

0: trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència, pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare, ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
1: Què no te digui?
2: Hola, hola. Necessito ayuda.
1: ¿Este tipo que ha corrido?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
1: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido conocimiento?
2: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
3: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque... estén hablando de homicidio. Al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
4: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
6: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretaria general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
7: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
8: Si no tinguéssim turisme, molts altres altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
9: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
10: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
10: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
11: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
12: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
13: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
14: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
13: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
15: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
13: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Ara ho dèiem. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral d'Alella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys, en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol, fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
17: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
13: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
18: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
13: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
16: L'actualitat esportiva a fons.
13: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
19: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
13: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
16: 3CAT Info.
13: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
20: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
13: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, dues vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
16: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, patrimoni de la humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán requisades per l'UCO demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'Estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4, no?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
5: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
4: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'aldea del Tebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos, a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia, que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
24: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
25: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira. Hauria de...

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que la Lliga CB, el Lleida i l'ALE canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
0: Trescat Info.

0: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent. El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater, que ha volgut que fos un text accessible.
1: Esports.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables. I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades.
0: I el temps, aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més, s'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des d'Evian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
8: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street han pujat i el Dow Jones ha marcat un nou rècord. L'índex Eurostox 50, que inclou els principals valors europeus, ha guanyat prop d'un 1% i també s'ha situat en màxims històrics. El selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, que és el de referència a Europa, ha caigut prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. També ha caigut un 9% al preu del gas. Malgrat aquesta reacció dels mercats, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%. Canviem de qüestió per explicar que un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i que estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa la

0: ninguna trama ni he hecho nada ilegal y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torro, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
2: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
1: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
3: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
4: El jutge Peinado decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, com li demanen les acusacions populars. Després d'una sessió que s'ha allargat més de 3 hores amb la presència de Begoña Gómez, el magistrat té ara 72 hores per decidir si l'envia a judici davant d'un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. Madrid, Paula Brujats.
5: Caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado si escala el cas i retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i si l'envia a judici fent cas al que li demanen les acusacions de Vox i entitats d'ultradreta. La Fiscalia i l'advocat de Begoña Gómez han demanat que s'arxivi el cas, han acusat el jutge Peinado de fer política i d'alimentar una causa sense cap fonament només per desgastar Pedro Sánchez. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez. Rebeca Torró, número 3 dels socialistes.
2: Jo de veritat admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
5: La cita de Begoña Gómez al jutjat era el primer pas d'una setmana crítica per a Pedro Sánchez als tribunals. Gómez ha esquivat la premsa, ha entrat pel pàrquing i dins del cotxe. A la sessió també estaven citats com acusats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez. El jutge Peinado té la intenció d'enviar-los tots dos a judici al costat de la parella de Pedro Sánchez.
4: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: 3Cat Info.
4: El PSOE i Sumar acorden eliminar els delictes d'injúries a la corona, ultratge als símbols nacionals i ofenses religioses del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. La reforma que impulsa Sumar està encallada des del 2023 i per aprovar-la caldrà la majoria absoluta del Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, n'apunta l'objectiu i els canvis.
7: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
4: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
6: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: I abans del temps encara us expliquem que la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
8: Quan et fa digui?
9: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
8: ¿Este equipo va a correr?
9: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
8: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido otro sujeto?
9: Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
4: En total són 3 converses.

0: Una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
1: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, és moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida, fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà, per una tramuntana que ha bufat res calfada, i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país, màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia, o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim plana econòmica explicant que la indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
4: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
5: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I el turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior. I encara en plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
6: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals. I no deixem el turisme perquè l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dóna suport així al text acordat divendres entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
7: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
0: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry. Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació. En cultura arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
8: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no? Que combina una història molt, molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
8: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses. I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és el seu fill.
9: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill, una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
0: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària de la mostra.
10: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís, la seva voluntat de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges, donar-los veu, dignificar-les, retratar-les. Ella també s'hi sentia identificada.
0: Esports. Amb David Ubach.
11: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro a aquest resultat negatiu.
12: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
11: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. De la reaparició de Lamine Yamal n'ha parlat a la televisió espanyola Luis de la Fuente, precisament.
13: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
11: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1-Egipte 1, al grup G. Aquest dimarts es jugarà el França-Senegal. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Ara ho dèiem, Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys, en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027, per tant, i afrontarà la que serà la 15a temporada al Club Blanquiblau.
14: Per mi l'Espanyol és casa meva, ho he dit sempre, porto tota la vida crescut aquí i per mi és casa.
11: Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart.
15: Que l'any que ve doncs, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
11: I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
11: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a l'eliminatòria pel títol contra els murcians, al millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Didac Plana, considera clau començar amb bon peu.
16: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
11: Del Barça, del futbol sala, volíem dir, passem al waterpolo.
2: 3CAT Info.
11: El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
17: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
11: Al capdavant de l'equip, que la temporada que ve també perdrà totes les jugadores importants, Aznar ha guanyat els títols de Lliga de Campions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Aznar el rellevarà al seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Aquest acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut almenys 11 morts en un altre atac massiu rus contra Ucraïna, que també ha provocat destrosses en una catedral de Kiev, Patrimoni de la Humanitat. Explicarem que el govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. I que el plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial, com destaca l'informe del 2025 del Conca.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: L'ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Cucurella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut. També ha jugat al Bèlgica 1, Egipte 1.
0: I el temps, aquest dimarts, tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i ruixats a la tarda al Pirineu. Unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen valors de fins a 37 graus a Ponent. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
3: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
5: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
3: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian, Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar l'acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
6: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
7: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. Ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 morts. Moscou, Cristina Solies.
8: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia, i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
8: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán. Diu que ordenava al PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Les agendes de Santos Cerdán, requisades per l'UCO, demostren, segons els investigadors, que era el cap de la trama, estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez, uns fets que Cerdán un cop més rebutjava.
11: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
10: Però la Guàrdia Civil també apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez sense preguntar. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges preguntava el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon ras i curt que és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla que els pagaments als despatxos d'advocats que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar Díez es van signar també per ordre de Cerdán. L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Davant d'això, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, defensa que el partit ha col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: I des del PP, Borja Sémper qüestiona la comptabilitat del PSOE.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: Torro ha demanat prudència a l'espera que avanci el procés judicial i diu que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez.
14: 3CAT Info.
0: L'exbatlle d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat al Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga, corresponents a la seva etapa com a alcalde entre el 2011 i el 2019. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per a un presumpte cas de prevaricació administrativa. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, investigat al jutjat del Vendrell, i l'altra relacionada amb l'exconseller i actual diputat per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons fonts de la defensa, que demanarà que s'arxivi la causa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme. I el PP de Catalunya rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. Els populars opten d'aquesta manera per potenciar el seu discurs sobre la immigració i la religió islàmica en la ponència política que aprovaran al Congrés del 27 de juny a Barcelona. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, n'ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
14: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La ponència, en canvi, no fa cap referència a possibles pactes amb altres partits polítics després del debat a les files populars sobre si s'ha de pactar o no amb Junts per Catalunya. En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha superat els 1,17 milions de sol·licituds, quan només falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació. Fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva d'aquest procés de regularització, tot i que consideren que s'hauria pogut ajustar millor alguns dels requisits exigits als sol·licitants. El responsable del grup d'estrangeria, Quim Claveguera, demana que s'obrin ara més cites a les comissaries per agilitzar el procés i que no es facin colls d'ampolla.
15: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar, que perdi el permís.
0: La mesura ha de permetre incorporar nous treballadors cotitzant al sistema.
16: 3CAT Info.
0: Les associacions de jutges i fiscals demanen un pla estratègic a llarg termini per incrementar les places i no dependre de convocatòries puntuals. Això després que el BOE hagi publicat la convocatòria de 700 places, 500 de jutges i 200 de fiscals, una xifra que el govern espanyol considera històrica i que permetrà ampliar en més d'un 8% la plantilla judicial. María del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, i Jorge Ibarguren, president de l'Associació Professional de la Magistratura, asseguren que els números es queden curts, ho han dit a 3CAT Info.
17: És necessari, sí. Suficient, no. Si no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no com seria esperable.
18: Lo que necesitamos es un plan estratégico que sea sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas.
0: Les dues entitats alerten que si no s'incrementa la inversió, d'aquí 10 anys el sistema es pot desbordar a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis dels últims anys. El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos.
20: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: La sega s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts tornem a parlar d'una situació meteorològica similar a la de dilluns, però amb petits matisos. Per un costat tenim un ambient assolellat, una nit que ha sigut suau i càlida fins i tot en alguns punts de l'Alt Empordà per una tramuntana que ha bufat res calfada i una tarda en la qual s'espera que apareguin els ruixats. Però, a diferència de dilluns, aquests ruixats es quedaran molt concentrats a la zona del Pirineu, entre la Vall d'Aran i el de Ribagorça fins al Ripollès, però no baixaran cap al Prepirineu. El que sí que tindrem avui és més calor. Puja la temperatura de manera general a tot el país. Màximes que s'esperen al voltant dels 34 graus a les comarques de Girona, entre els 34-35 graus cap a la Catalunya central, entre els 28-32 graus a la costa i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35-36 i fins i tot 37 graus. Una calorada que s'inicia o es va iniciar ahir, però tindrà continuïtat també durant els propers dies.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Segons Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
22: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
0: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
16: 3CAT Info.
0: Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després feien servir per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts. Girona, Clara Jordan.
23: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
0: I el celler de Can Roca i el restaurant Disfrutar denuncien als Mossos d'Esquadra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat les reserves. Girona, Núria Peraire.
2: El celler de Can Roc alerta les xarxes socials contra una web falsa que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament i el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les han trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
2: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop més restaurants i hotels es troben amb ciberdelictes i que treballa conjuntament amb els Mossos en la prevenció.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Estan actuant en una superfície de 2.000 hectàrees pròximes als nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un dels maldecaps que pateixen els habitants del Delta. La situació s'agreuja si tenim en compte que el turisme té un pes important en l'economia de la zona. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
5: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans, i sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
4: Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, en punts a l'Ampolla, Camarles, l'aldea del Tebre i Riu Mar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, els Mundells i la Ràpita, en tots els casos a la comarca del Montsià. El tractament s'aplica només durant els matins, sempre això sí que les condicions meteorològiques permetin.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació a la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia, que està en plena expansió. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Salvador Casals, membre del plenari del CONCA, destaca més dades i preocupacions relacionades amb la intel·ligència artificial.
24: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
0: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
25: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural, perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se'l celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al Matí de Catalunya Ràdio, és el cim de gossos.
1: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: Ferrer i Nacho Terrés avancen que passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira A Reviure, que van fer el 2024.
1: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit, l'aire lliure, vam dir, eps, això ens ha quedat.
2: També és molt l'energia del disc, disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
1: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici de la gira.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Ensopegada de la selecció espanyola de futbol en la seva estrena al Mundial Masculí dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. En partit del grup H, jugat a Atlanta, el combinat de Luis de la Fuente ha firmat un sorprenent empat a 0 davant de Cap Verd. Tot i això, el seleccionador espanyol ha tret ferro al resultat negatiu.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: Els catalans Pau Cubarsí, del Barça, i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, han jugat de titulars, com també els veuran Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han tingut minuts. El porter dels capverdians, Bosinha, de 40 anys, l'han escollit el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: Aquest dilluns també s'ha disputat el Mundial al Bèlgica 1, Egipte 1, al grup G. Mundial a banda, seguim parlant de futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho dèiem, Marc Cucurella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral de l'Ella, de 27 anys. El Girona, per la seva banda, ha arribat a un acord amb el Birmingham per al traspàs del migcampista colombià John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra, inclòs en el contracte de cessió de Solís, de 22 anys.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegirem que la Lliga Femenina ha estat dia de renovacions. La defensa Júlia Guerra continuarà una temporada més a l'Espanyol fins al 2027 i, per tant, afrontarà la 15a temporada al Club Blanquiblau. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat la renovació de la migcampista Maria Llompart. I en clau judicial del futbol, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions i també a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. Mir encara pot presentar recurs. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala.
0: 3CAT Info.
2: El Barça recupera Adolfo per arrencar aquest dimarts la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. L'ala colomenc ha estat uns 2 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla dreta. En canvi, els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a aquesta eliminatòria pel títol contra els murcians, que és el millor de 5 partits, el conjunt de Javi Rodríguez té el factor pista favorable. En aquest sentit, el porter del Barça, Dídac Plana, considera clau començar amb bon peu.
5: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
2: Pel que fa a l'indústria, Santa Coloma ha presentat els 2 primers fitxatges de cara a la nova temporada. Es tracta dels catalans Eric Pérez, un pivot, i Pau López, que és porter, tots dos procedents del Tudela. Sentim Pau López.
6: Quan vaig tenir l'oportunitat no vaig dubtar en ningun moment, o sigui, era la meva prioritat. El fet que se m'hagin obert les portes i que hagi sigut així des del primer moment, evidentment estic superagraït i amb ganes de poder tornar aquesta confiança que s'ha dipositat en mi.
2: Del futbol sala passem ara al waterpolo. El Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord, després de 12 temporades. Aznar n'ha exposat les raons.
7: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: Aznar el rellevarà el seu segon entrenador fins ara, Marc Comas. D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquest dilluns el títol de la Lliga de Campions de waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat. Per cert, que en clau de mercat, el Barceloneta ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio, 2 vegades escollit millor jugador del món, i en canvi tindrà la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. Al seu torn, el Mataró es reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases. I afegim que la Lliga CB, a Lleida i la canadenc Melvin Egim han arribat a un acord per renovar contracte fins al 2028.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Us deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan indiquen els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: Avui
0: parlem d'aquestes trucades que per cert podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, a Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir 3 vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: Dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: monta. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 2:15 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà San Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. Als 11 farem teràpia boomera amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.
6: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: chips, chips.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
3: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màsters seran els mateixos que aquest curs.
1: I a Brussel·les?
3: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre Niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
4: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten això sí encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
1: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
6: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
7: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
8: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
7: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
9: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capital.
1: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
6: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
10: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
9: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
1: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
0: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
5: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
6: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria...

0: que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
1: I la cimera del G7, Evian, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
2: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
1: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
3: Segon dia del G7 Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
4: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
3: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixen seran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
0: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hortas, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
5: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
2: De moment, l'administració ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica que de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però es preocupa.
6: No donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar que perdi el permís.
2: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
1: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
0: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
7: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
1: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
2: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
2: En la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local Jesús Moncada perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
1: Més notícies amb Marc Corado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
10: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
1: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència.

0: Les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
1: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque... Aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
3: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
4: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
3: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9%, gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
2: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
5: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
6: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
5: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
2: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
5: Veus? Que bé.
2: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
0: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
7: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
8: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
2: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
9: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
2: És que la salut mental, moltes coses afecten a... la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
5: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
10: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
0: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
10: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
10: La primera. Siento tu

0: Desconte.
1: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
2: La segona, eh?

0: Més música, en aquest cas de The Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí, al Port Vell, a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata un entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta més sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minyaval també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat costa.
1: És el seu primer Mundial, també, no? Sí. També impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Que sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs, Iran i Nova Zelanda, han empatat a 2. A la jornada avui destaquem el França-Senegal, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, a 5 partits, el primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me prim mirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. Fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Hey!

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

Si tal i com predica aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

Música directa dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'Organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, un portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parrón de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art, subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico, Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Un depriment empat davant la venta focs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar als 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomí ens ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora, i per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Que bé!
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així,
3: no,
1: la ràdio és
3: bé,
1: així.
3: Està molt bé.
1: He de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que espera tota la vida a aquest moment.
4: He soñat tota la meva vida per aquest moment. Treballé tota la meva vida per aquests palcs. Vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
3: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
7: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale?, on l'altre dia... Tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
6: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la Farigola.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Molt ben parides, aquestes vaques,
10: sí, sí,
9: eh?
10: Sí, sí, sí.
9: És la típica vaca lundinenca, eh?
10: Quina raça és?
9: Lundinenca.
10: Lundinenca.
9: Lundinenca del nord.
10: Ah.
9: De dos banyes.
10: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
9: Se'n diuen rinocerons.
10: Fa llet, no?
9: Sí.
10: La femella del rinoceron deu fer llet, fa també.
0: Clar, boníssima.
10: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
5: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
13: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
15: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
3: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de l'Eire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
12: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
3: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté en canvi la citació de demà i dijous, en aquest cas en relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
12: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és la número 3 dels socialistes.
17: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
3: La fiscalia i l'advocat Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
12: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
18: Amerika boyat
19: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
3: Israel, però no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
20: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
12: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona la setmana passada.
3: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
12: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
3: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
3: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
12: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
22: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
3: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser No petis la revetlla, el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
12: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola. Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
3: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs, després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
12: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
3: Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
12: Girona, Clara Jordan.
1: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet. Allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
3: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
2: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
3: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes de la seva banda fan vaga els divendres i els dissabtes.
12: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
3: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art, recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
12: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
3: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
12: Montse Camps.
18: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
23: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
18: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
23: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
18: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
3: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals coneixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Truguet és la presidenta del CONCA.
24: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
12: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
3: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
12: Montse Pujol.
25: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
0: totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
25: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I els esports, Robert Prat?
4: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
12: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamine, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui, les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les nuvolades, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30 a 32 graus a molts llocs de la costa, 32 a 37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixet de tarda al Pirineu, dimecres i dijous. A partir de divendres, temps molt més estable.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
28: No, te'n falta una.
27: Ah, clar, la del tot costa.
28: Doncs som-hi, convocatòria.
29: Ahora bien lo bonito, atacantes.
28: Marc Crosas.
27: Natàlia Arroyo.
28: Gemmarí Dongu.
27: Bruna Vilamala.
28: Damià Abella. Ion Vaquero.
27: Ilia Sánchez.
5: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
27: Al tot costa.
29: Momento, seguimos.
5: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
30: A 8:45, obrirem l'Àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
31: A partir de les 9, repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
30: A 11:15 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOB, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
31: I a les 11, nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
30: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
32: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Novita.
33: El Doraemon és una situació de la francesa?
32: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
34: Novita, que et deien a tu,
33: home,
34: eh? Et deien Novita, eh?
32: L'amic del Doraemon.
33: Sí. Molití, eh?
34: Sí, sí.
32: Què?
33: Amolitit, en Joel, amolitit.
1: Què? Que sóc molt divertit.
33: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fora, eh? Et denuncio, eh?
1: Sí, no seria la primera vegada, no?
33: Sí, sí. Ara Teresita Tueta, eh?
1: Teresita Tueta?
2: Què?
1: Què ha dit?
2: És que no sé què ha dit, però... però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
33: Sí, a Doraemon.
2: A Doraemon, Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
33: Bé,
10: estrella invent.
2: Estrella invent.
33: Escapo!
1: Escap volador.
33: Sí, sí, sí. Sí. No, escap volador. Sí. Digues-ne bé
2: el de Montserrat. El de el que escap volador.
1: Escap volador. L'Isaac en dic. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.
2: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
12: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
11: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar el doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
12: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
13: Tal dia com avui, de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo, de Jimi Hendrix, a la salseta del poble sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu. Potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Viana, França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran, així s'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necesito ayuda.
3: Este chico va corriendo.
2: Mi padre se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb l'Eire Díez.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
6: La UPA dice que es el jefe de la trama.
5: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
10: La cimera del G7 a Viana, França, se centrarà avui en la guerra a Ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
11: Segon dia del G7 a Viana, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
9: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
11: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
12: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
13: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
10: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van vell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
14: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
15: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord, i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
14: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
13: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys, amb problemes per accedir a un pis, perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermont. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
16: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
10: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
17: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
17: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
13: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
10: El jutge penador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura de judici, va durar 3 hores.
18: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
19: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
20: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
13: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la Franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
21: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap

0: de control.
1: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible. Fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid, també és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció és poca.
2: Sense pressa.
3: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
4: I no garanteix.
5: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
0: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
6: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
4: Agafa avantatge.
3: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompte que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamèricà.
4: A subhasta.
5: Tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
4: I nova versió de l'Odissea.
0: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
4: Montse Camps.
7: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
8: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
7: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
8: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
7: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Víctor Manuel, al Palau.
9: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
3: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a solas conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
4: I només el 14%
5: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
10: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
11: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
10: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
12: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
14: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
15: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia.

0: notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
2: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
4: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
5: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
2: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
4: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
5: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
6: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
2: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
4: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
7: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
2: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
5: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre quatre persones.
2: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
8: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
9: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
8: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà el Festival Blau Maria al Port Vell, al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
11: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
12: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan són les 7:20, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
14: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
3: Qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
3: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol a porta 719 milions a la gigafactoria d'internet. intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 6 de setembre del 1984.
15: I el número de la sort, el...
16: 3.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Mallol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Honduras i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits.
18: Voy a contarle la historia del año 69.
17: És l'any 69, els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Honduras hi havia 300.000 migrants salvadorenys, a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Honduras va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatori el mes de juny i el primer partit se l'endú Honduras a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. Aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
19: Cuando era niño y conocí el Estadi Azteca.
17: El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
20: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius d'escrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el primer destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
23: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Borda ens recomana la sèrie Jury Duty.
24: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes protagonistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
6: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, la consellera Parlon.
25: Fem el reforç MU.
26: Albus 24-7.
25: Que treballen en el mar de les OAC.
27: Molt bé, estupendo.
9: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
25: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí. Què tal? Bon dia, com està?
25: Bé. Bé. Això ja és l'entrevista?
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
25: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlem?
9: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència...
25: Sí. Ah, els vaig escoltar ahir.
9: Sí?
25: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
25: Vale. Per què ho diu? No, per res, que no fossi la Judit Martín. També vaig escoltar parlant el detective privado.
9: Francisco Marco, sí.
25: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
9: Sí, de viatge.
25: Viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntem també pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
25: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, i no és així. Solament va disparar un senyor.
9: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
25: Pues no. I vostès?
9: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
25: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé.
9: Sí, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
25: Ah, d'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
9: Molt bé, no? Sí, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
25: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
9: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
25: Sí, vale, d'acord.
9: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Parlem després.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents. Molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha decidit si retira el passaport a Begoña Gómez. Demà està citat Zapatero. I aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat els 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir ahir, que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara hi estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Parets, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicent Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre, Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran sal d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que, lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al País, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegeu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
3: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
15: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura mig fet sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
3: I caixa, Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
15: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil. Ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
3: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
15: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Marc Horadi i Lara García.
16: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulesc que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky, i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
5: I en plan econòmica, 5 dies assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car, com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella. Una garrotada verda per l'Espanya de la Fuente. Una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Noia ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important. Un debut decebedor amb una selecció espanyola sense fluidesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per la Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: Festa Major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petar el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifia històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo, Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 70,
1: sí, fa 69.
3: Però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu. També felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
1: No sé, no sé qui és.
3: Sí, home, ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí, perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Santoral.
3: Avui és Sant Quirze, que
1: Sant
3: celebra...
1: Quirze,
3: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure o el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van passar...
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Ah, vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, ara sí, que es diuen Julita.
1: Ah! Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre passa.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
7: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
8: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
9: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
10: Ni he montat ninguna trama ni he hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
11: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina. Aquest n'era el significat primer, en el sentit figurat, però sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava el cas de les maniobres de l'Eire 10, astutes o no per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
11: Injúria greu de fet o de paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumar volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal de delictes, com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
11: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres a Clara García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
12: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
12: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
12: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pau Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
13: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
13: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. Hi veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla hi surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
14: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: Això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
15: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos, un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial, és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis, ajudant la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
18: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
19: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
20: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
21: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
22: Catalunya Ràdio.
18: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
23: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
24: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
23: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
18: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
25: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
18: I la cimera del G7, Evian, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
23: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
26: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
18: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
25: L'alcalde de Mequinens, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
27: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
18: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
23: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
18: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
25: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
28: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
18: A subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
23: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
18: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
25: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
18: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
18: Manu Guix, bon dia! Manu!
6: Bon dia, bon dia!
18: Com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres?
18: Bé!
6: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests. Per Sant Joan
7: hi hem d'anar a comprar. Bombetes. Sou de petards, eh?
18: Bombetes, jo sempre
6: sí,
18: bombetes.
6: Sí, cosa petitona.
18: Les cebetes.
7: A mi m'agraden gordos.
18: Ja. Yeah.
7: Saps? Els coets.
6: Els supertrons, els supertrons.
7: Sí. Ah, clar. A mi m'agrada això, eh?
18: Saps? Bueno, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
6: va. Per favor, ja sé que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
18: I tant.
6: L'Imma, supertro.
7: A veure... que no en sortirà llufa.
18: Ai.
6: Ai, que sortirà llufa.
18: Ai.
6: Doncs res.
7: Ai, ai.
18: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
8: A la merda!
18: Imma! Hola, Imma!
9: Hola, què tal?
6: Imma, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
18: Com estàs?
9: Estic feliç, m'escolta cada matí.
18: Ah! I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
6: el marit, el marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
9: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a les rondes i direcció cap a la capital. Hi ha trànsit amb densitat a la 2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C16 a Parets, C59 a Caldes, en tots dos casos sentit sud, i diversos trams de la P7 a la Roca, a Mollet i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Un apunt ràpid sobre transport públic, perquè a Rodalies a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics d'aquest acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira o no el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà. L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar al pis on viuen. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament.
2: Esports.
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra el debutant Cap Verd. Cubarsí Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a partir de les 9 del vespre. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
0: Ens queda el temps. Dia de calor forta. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en determinats punts de ponent. A la costa, valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. L'acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de divendres, quan s'oficialitzarà la signatura, segons ha admès el número 2 del govern nord-americà J.D. Vance. També, a partir de divendres, hauria de quedar obert del tot el trànsit per l'estret d'Hormuz.
4: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: El mateix Vance també ha reconegut que és un compromís molt genèric perquè en prou feines ocupa un full i mig. Els líders del G7 han aprofitat la trobada a França per saludar l'acord, però a la vegada esperen tenir-ne més concrecions. Una cimera que avui gira la mirada cap a Ucraïna amb vistes del president Zelensky incloses. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran ha arribat a l'hotel Reial davant del llac Lehman, històric per acollir grans cites diplomàtiques. Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
6: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
5: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
7: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món, reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
5: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Tornant a la guerra de l'Iran, entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord de divendres, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir aquest acord. Però és una postura que contrasta i que xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
9: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord, i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
8: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
0: Els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia. Tot i la caiguda del preu del petroli i l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara trigarà setmanes a normalitzar-se el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: Guillem creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Marxant cap a Madrid, el jutge Peinador decidirà en les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li van demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paula Brujats.
11: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinador capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial. Demana al jutge, concretament, que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Recordem, però, la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. I encara als tribunals, qüestions relacionades. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdana en la trama del cas Leire. Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Loco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que aquesta tarda ha de comparèixer al Senat, coneixia les activitats de l'exmilitant del PSOE, Àngels Lafuente.
12: Segons l'informe, Santo Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
13: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
12: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses. Els dos partits ja van activar i van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ho explica.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text. I els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada d'una comissaria de policia. Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, recordem, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat. Us ho

0: 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
1: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions. I la crisi de l'habitatge impacta cada vegada més en la salut mental dels joves. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat conjuntament pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones més joves. Més del 40% de persones entre 25 i 34 anys afectades per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. El jovent de que entre un 40 i un 50% del seu sou a l'habitatge, molt per sobre del 30% recomanat. Segons aquest informe, aquest sobreesforç econòmic té relació directa amb l'empitjorament de la seva salut mental i del benestar social. Anna Sanmartín, coautora de l'informe i directora d'investigació del FAT Joventut, explica altres factors també que afecten el deteriorament de la salut mental d'aquest col·lectiu.
2: A medida que augmenta la carència material, augmenta la declaració d'estos malestares. Algo similar sucede si hablamos de sensación de soledad no deseada. El 40% de chicos y chicas con carencias materiales severas sufren constantemente o con frecuencia soledad no deseada frente al 20% de jóvenes que no declaran ningún tipo de carencia.
0: La investigació proposa solucions com reforçar els serveis i l'atenció psicològica, aconseguir polítiques per a un habitatge assequible, aprovar l'estatut del becari i també ampliar els programes de beques i ajuts a l'estudi. Arribarem a un quart de nou en connexió amb el nostre equip viari. Tornem a saludar a aquesta hora la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Aquesta hora circulació complicada, com és habitual, a l'entorn de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a la 2 de Pallejà, Cornellà, B23 del Papiol a Sant Feliu i Esplugues, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Terrassa i Montcada en sentit Barcelona i a Montcada direcció Sabadell, a la C17 a Parets, la C59 a Caldes, tot en sentit sud, i en diversos trams de la P7 a Santa Perpètua, direcció Tarragona i a Barberà, en sentit Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que avui a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies, amb la recuperació de la circulació en el tram entre Rubí i Martorell.
0: El temps. Enric Agut.
4: El dia ha començat amb un temps ben tranquil, amb el cel ben clar. Avui aquest matí ha de fer sol. Ja a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu, on pot caure algun ruixet, alguna tempesta. Així doncs, un dia en general molt plàcid, molt tranquil, però calorós. Avui la temperatura del migdia pot pujar algunes dècimes, algun grau, i a Ponent, el Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, es poden superar els 35 graus i arribar a xifres de 37, per exemple, a Lleida, ciutat, o també a Vinebre. Pel que fa a les mínimes altes, Lleida ha assecat a voltant dels 20 graus, Barcelona a voltant dels 24, com també Portbou, les més fresques, a la Cerdanya, o també a Prades, a voltant dels 7 graus G a la Cerdanya, o 9 a Prades, a l'interior del Baix Camp. Una situació així, doncs, marcada per aquest temps estiuenc, amb molta calor, temperatures clarament altes per l'època de l'any, serà la tònica de tota la setmana, l'última de la primavera. Aquest diumenge arriba l'estiu astronòmic, diumenge al matí, i ho faran temperatures molt disparades. Diumenge és possible que algun valor arribi als 38 o als 39 graus, gairebé als 38 graus, al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
5: Tresca Info.
6: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'UAL 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: la pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'Aixovar Ramats al Rescat, la fira de la Silvopera.

0: Pastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
1: 3CAT Info.
2: Passen 3 minuts d'un quart de nou. Continuem. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del 26 de maig, mantindran aquest matí la primera reunió negociadora amb la direcció del CCB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per mirar de desbloquejar aquest conflicte laboral. Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i també amb assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de vaga.
3: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
2: Els funcionaris del conjunt de biblioteques de Catalunya, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes. I a poc menys de 2 mesos de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, Lleida, la ciutat més gran on es podrà veure a Catalunya, ja ha donat a conèixer els espais que habilitarà l'Ajuntament per aquell dia. Seran la Seu Vella i el barri de Magraners, amb capacitat per a més de 13.000 persones. Anem cap allà. Estela Busoms.
4: Els espais oficials que habilitarà la paeria per al dia de l'eclipsi seran la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, on el podran veure fins a 12.000 persones. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la paeria.
5: Dos espais per veure'l d'una forma segura i també amb una forma ambientada, amb control d'accés, i on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric.
4: Per accedir als espais s'haurà de reservar una entrada gratuïta. També es regularà l'aparcament a tota la zona, tenint en compte que els hotels a la ciutat ja estan pràcticament al 100%. En aquest aspecte, l'alcalde Félix Larrosa ha volgut llançar aquest missatge per a l'hostaleria.
6: Una crida als establiments per a que puguem garantir els serveis bàsics turístics durant aquests 2 dies.
4: Lleida serà la ciutat més gran a Catalunya on es podrà veure l'eclipsi total, que durarà aproximadament 25 segons.
2: La Casa Set d'Art subhasta avui 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, també la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les 3 peces, a banda de permetre observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple expiatori procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puig Boada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia o l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de construcció de la Basílica, mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. I finalment, pel que fa al retrat, la casa de subhastes Set d'Art recorda que Piso va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va iniciar la col·laboració a la Sagrada Família amb 12 anys en funcions d'ajudant, delineant, fotògraf i model per escultures del temple. La imatge mostra l'arquitecte concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família. I encara en cultura, arriba a les llibreries la 3ª versió completa en català de l'Odissea, després de la que va fer Carles Riba al segle XX i Joan Francesc Mira fa 15 anys. És un esdeveniment literari d'un clàssic que publica la col·lecció Bernat Metge Universal i que està revisat des dels ulls actuals. La traducció del poema èpic l'ha fet Pau Sabater, que ja va traduir la Ilíada, que es va marcar aquests objectius.
7: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració.
2: És literatura d'aventures i de viatges, sí, però va molt més enllà. Parla de l'amor familiar, la mort i el renaixement, i sobretot d'això.
7: Principalment és el poema del retorn, això s'ha dit moltes vegades, no?, d'aquest heroi que 20 anys després de marxar de casa seva aconsegueix tornar i aconsegueix, en certa manera, tornar a ser qui és.
2: Per tot plegat, Pau Sabater considera que continua interpel·lant el lector actual. També podem trobar a les llibreries la particular visió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, que tanca la tetralogia dedicada a la mitologia grega, que publica en català Ara Llibres i que presenta així el lector català.
8: Salutacions, amics lectors en llengua catalana.
1: I really hope you enjoy it.
8: Espero que en gaudiu. Intento replicar la meravellosa història del viatge de 10 anys i la tornada a casa d'Odisseu amb tot el suc, el foc, la diversió i el to sexy de l'original.
2: Blackie Books, per la seva banda, també publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou el viatge d'Ulisses, tot plegat un mes abans que s'estreni la versió cinematogràfica que ha fet Christopher Nolan, amb Matt Damon com a Ulisses i amb Anne Hathaway com a Penèlope.

0: I el rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Dagoll de Gom del 2011. Elisabet Mulet i Jofre Bardolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com a Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos Sau o L'Exambusto.
1: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
0: Aquesta versió de Cop de Rock ja la van veure a Vic més de 4.000 espectadors i a Barcelona ha ampliat dates davant el bon ritme de venda d'aquestes entrades. I el documental de producció catalana Sucia, dirigit per Bàrbara Mestanza i Marc Pujol, ha obtingut el Gran Jury Award de la competició internacional del Sheffield Dog Fest 2026. El jurat ha destacat que a través d'una narració valenta i d'una visió creativa extraordinària, aquest film transforma el trauma personal en una reflexió col·lectiva. Afegeix que el documental crea un viatge apassionant que convida el públic a la introspecció. Els responsables d'aquest documental han destacat que és la primera pel·lícula catalana i en català a rebre aquest reconeixement internacional. Aquest film narra el periple que viu l'actriu Bàrbara Mestanza per trobar el seu agressor sexual i aconseguir que es faci justícia. Aquest documental va ser premiat a l'últim festival de Màlaga també amb la menció especial i el premi al públic.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
4: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sorpresa al Mundial de Futbol per l'empat a 0 d'Espanya davant Cap Verd. La selecció espanyola, campiona del món el 2010, no passa de l'empat sense gols amb un equip que debuta en un Mundial i que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente que, malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar, ni tan sols amb la presència del blaugrana Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. El mataroní reapareixia després d'un mes i mig lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, però no està amoïnat.
9: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva.
8: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
10: Nos viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
8: Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador de Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. De la Fuente parlava a Televisió Espanyola de l'entrada de l'extrem mataroní després d'un mes i mig aturat per la lesió.
11: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
8: El mateix grup d'Espanya ja de matinada empat a 1 entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial, ahir Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. La selecció de l'Iran ha debutat aquesta matinada al Mundial enmig dels xulets del públic a l'estadi de Los Angeles. En què sonava l'himne nacional de l'Iran, l'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen a la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs. L'Iran i Nova Zelanda han acabat empatant a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. Ja la pròxima matinada, debut de l'actual campiona del món, l'Argentina contra Algèria, a les 3 de la matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra. El club anglès farà efectiva aquesta operació a partir de l'1 de juliol i pagant 7 milions d'euros. Solís, de 22 anys, estava cedit pel Birmingham. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs. I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. A primer avui a les 9 a Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a l'equip del Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
6: Llegamos en un muy buen momento. Te puedo asegurar que en estos partidos pues las piernas vuelven a estar bien, te duelen menos las cosas porque todo el mundo quiere estar, porque al final llevas un trabajo desde el 4 de agosto aquí trabajando muy duro para que llegue este momento.
8: Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. L'Indústria Santa Coloma ha presentat els dos nous fitxatges per la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez Pivot i Pau López Porter, tots dos procedents del Tudela. I en waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení Javier Aznar de mutu acord després de 12 temporades. I l'Atlètic Barceloneta va celebrar la Champions masculina aconseguida el dissabte a Malta.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora a la C-17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, molt carregades les rondes, especialment sentit Llobregat. Cap a la capital també hi ha lentitud amb aturades a la 2 de Pallejà, Cornellà, B23 del Papiol a Sant Feliu i Esplugues, C-16 cap a la Ronda de Dalt i C-33 i C-58 a Montcada. Transport públic a aquesta hora està previst que es restableixi el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies amb la recuperació de la circulació entre Rubí i Martorell.
1: I aquesta hora encara és notícia destacada en l'acord de pau que divendres han de signar els Estats Units i l'Iran i que es podria fer públic abans, segons ha dit el vicepresident nord-americà J.D. Vance. Un acord encara poc concret i que podria perillar pel paper que Israel faci al Líban. Aquest va ser el tema central d'ahir a la reunió del G7 que es va fer a Evian, a França. Avui el tema central serà la guerra a Ucraïna. I Begoña Gómez espera la decisió del jutge Peinado que determinarà si li retira o no el passaport, això després que la parella del president espanyol declarés ahir durant més de 3 hores en aquest procediment en què se l'investiga pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. En aquest segon tram de l'informatiu també us explicarem que 8 persones han mort aquesta matinada als Estats Units en un accident d'un avió militar. També del viratge a la dreta del PP a Catalunya, que endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés del proper 27 de juny a Barcelona. I anirem a Lleida, on els locals d'oci nocturn engeguen una iniciativa pionera a Catalunya per promoure l'ús del català. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: De què ens parlaràs?
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra el debutant Cap Verd. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda i empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 del vespre per Esport 3.
1: Ens queda repassar el temps. Dia de calor fort. Avui s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en certs punts de ponent, i a la costa valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. Passen 3 minuts de 9:15. L'acord per aturar la guerra entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de divendres, quan s'oficialitzarà la signatura, segons ha admès el número 2 del govern nord-americà, J.D. Vance. També a partir de divendres hauria de quedar obert del tot el trànsit per l'estret d'Hormuz.
4: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
1: El mateix Vance també ha reconegut que és un compromís molt genèric, perquè en prou feines ocupa un full i mig. Els líders del G7 han aprofitat aquesta trobada a França d'ahir per saludar l'acord, però a la vegada també esperen tenir-ne més concrecions. Una cimera que avui continua i gira la mirada cap a Ucraïna amb visita del president Zelensky inclòs. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: Segon dia del G7 Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
6: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà, i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant, i cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear, i estan totalment d'acord.
5: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Vance i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat.
1: Entre els factors que poden desestabilitzar la situació a l'Orient Mitjà i fer descarrilar aquest acord, preocupa especialment la situació al front del Líban. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord. Però és una postura que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel.
0: Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
7: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Us ho destacàvem en el sumari. 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar. L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 12:15 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres del nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat. I detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill ahir a la tarda a Burjassot, al País Valencià. El pare es va entregar a la policia i va confessar que l'havia matat perquè sospitava que havia abusat del seu fill, ja que quan va arribar al centre se'l va trobar sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que li va demanar veure les càmeres de seguretat, però que el logopeda s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa i es va entregar a la comissaria de Burjassot. Ara anem cap a Madrid. Parlem de qüestions politico-judicials. El jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, que és Vox i entitats d'ultradreta, li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores. És el pas previ per enviar a Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. Paula Brujats.
10: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó.
1: L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat davant del Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga. Alonso ha comparegut a l'alt tribunal per un cas de prevaricació administrativa de l'època en què estava al capdavant del consistori d'Altafulla. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, i l'altra relacionada amb l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Segons fonts de la defensa, Félix Alonso ha negat que fes contractacions directes per partidisme i demanarà l'arxivament d'aquesta causa. Parlem ara del Partit Popular de Catalunya, que endureix el seu discurs antiimmigració en la ponència política que han d'aprovar del Congrés, que han de fer el 27 de juny a Barcelona. El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció d'aquest document, ha presentat els eixos bàsics aquest dilluns.
11: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico, pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
1: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit. Més qüestions. Gairebé 1,2 milions de persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan només falten 15 dies perquè s'acabi el termini de presentació de sol·licituds. Fins ara, l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 sol·licituds, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. A més, des de finals de maig s'ha registrat un increment del ritme de presentació de peticions. Des del Col·legi d'Advocats de Catalunya fan una valoració positiva del procés de regularització, però el responsable del grup d'estratègia d'estrangeria, volíem dir, Quim Claveguera, demana que s'obrin més cites a les comissaries.
12: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
1: La regularització ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per a la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. Aquest pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i també la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
13: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
14: I anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible. I ara anem cap a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. Pas endavant de la majoria de locals musicals de la ciutat de Lleida per promoure l'ús del català en l'oci nocturn. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que les sales de festa han acordat amb Òmnium Cultural per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients. Júlia Albacar.
15: Locals com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boite, fins a un total de 18, han signat amb Òmnium l'acord d'adhesió a la campanya Que soni el català. Les sales de festa es comprometen a utilitzar així el català com a llengua habitual en la seva publicitat i comunicacions, a promoure en l'ús els seus espais i incorporar música en català en la seva activitat habitual. Sentim la presidenta d'Òmnium a Lleida, Dolors Pifarré.
16: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
15: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
17: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs... Estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
15: Per altra banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en estos locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya.
1: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. Aquest informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
18: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
1: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la IA pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Més qüestions. El Liceu i la família de Montserrat Caballé neguen tenir cap responsabilitat ni coneixement de l'entrevista que va falsejar Lluís Pasqual en l'homenatge pòstum que es va fer al Coliseu de la Rambla 5 mesos després de la mort de la soprano. Dissabte, Pasqual va reconèixer al suplement de Catalunya Ràdio que va contractar l'actriu Judit Martín per reproduir una entrevista que hauria fet a Ràdio Reus, però que, segons Lluís Pasqual, va quedar mal gravada, tot i que Ràdio Reus nega que existís, de fet.
19: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir, Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir, endavant, fes el que vulguis.
1: Segons han explicat en un comunicat a la tarda de Catalunya Ràdio, el Liceu no té constància que Lluís Pasqual demanés permís a la institució per fer aquest muntatge que es va fer passar com a autèntic durant l'acte de record. La nota diu que sabia que Lluís Pasqual va fer servir les instal·lacions del Liceu per fer gravacions que faria servir per a l'homenatge a Caballé, però asseguren que ningú sabia el contingut d'aquestes gravacions. També remarquen que la família de Caballé va insistir que havia de ser Lluís Pasqual qui presentés l'homenatge. En canvi, la família, amb qui també ha contactat Catalunya Ràdio, diu que no va tenir res a veure amb l'homenatge que li feia al Liceu i que va organitzar, diuen, el Gran Teatre de la Rambla. Afegeixen que la família no hi té res més a dir. I parlem ara d'una exposició. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició o mostra retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. La mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Una exposició que recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com ara els retrats de les internes de la presó de Barras o les comunitats gitanes de Ripollet. Maria Planes és cocomissària d'aquesta mostra.
20: Si una cosa caracteritza les fotografies de l'Anna és el seu compromís de visibilitzar a totes les persones o desigualtats socials, les mobilitzacions socials, les persones que viuen als marges.
1: L'exposició, fins a finals d'agost, inclou molts retrats femenins, alguns d'inesperats, com els de l'escriptora Doris Lessing o la cantant Ella Fitzgerald. Hem arribat a 3:15. És moment de fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona, on recordem hi ha hagut un accident, ara es dona pas pel Voral, a l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona. Molt carregades les rondes, especialment sentit Llobregat. Cap a la capital també hi ha lentitud amb aturades a la 2 de Pallejà a Cornellà, a la B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a l'alçada d'Esplugues, la C-16 cap a la Ronda de Dalt i la C-33 i la C-58 a Montcada, d'entrada cap a les rondes, i a la P-7. A la P-7 hi ha diversos trams amb retencions a Sant Cugat i Barberà, sentit Girona, i a Santa Perpètua, en direcció Tarragona. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies. Avui es recupera la circulació entre Rubí i Martorell. Encara, però, hi haurà bus alternatiu abans de 9:15 del matí i després de 11:15 de la nit. I fins dijous també estaran operatius encara els busos directes de Martorell cap a la UAB.
1: El temps. Enric Agut.
21: Dimarts molt tranquil, matí de cel serè, cel ben obert, cel assolellat a tot el país, sense excepció, i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades que poden descarregar algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. A diferència d'ahir, es quedaran concentrades aquestes precipitacions, aquestes tempestes, a l'àmbit del Pirineu. És a dir, que el temps aguantarà a la Catalunya central i també al Pla de Lleida. Ahir es van escapar tempestes del Pirineu en arribant a aquestes contrades. Una tarda tranquil·la a bona part del país i molt càlida. La temperatura avui pot superar els 35 graus a l'interior de Ponent, també interior de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, i alguna xifra a tocar els 37. També 30-31 a moltes poblacions del Pirineu i ambient xafogós al mar, a la costa, amb valors al litoral entre els 28 i els 31 graus. Els propers dies la temperatura encara es mantindrà ben alta, de fet seguirà pujant, el cap de setmana pujarà més i diumenge seria el dia més calorós, amb màximes que podran arribar als 38 graus al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, i la setmana entrant, la setmana de Sant Joan, la temperatura encara pot pujar més.
22: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
23: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
22: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
24: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
22: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que, com a novetat, aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30, per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats. Abans de fer-lo servir, els vals s'han d'activar des de la web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en els diferents establiments que hi participen, o fins a meitats de setembre per cedir-los al centre educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de la qual el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total es van bescanviar el 90% dels vals. I el govern fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també la plantilla del 112 als dos centres de control.
3: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
1: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és «No petis la revetlla el mateix que el de l'any passat per promoure una celebració segura d'aquesta festa».
22: Catalunya al dia.
1: I ara notícies de proximitat. Desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment hi ha dos detinguts. Anem cap a Girona. Clara Jordan.
4: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions.
1: I ara anem cap a Olot. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alerta que falten persones que vulguin dedicar-se a la cura de la gent gran. Consideren que és un problema de país perquè cada vegada hi ha més població envellida i creuen que el sector necessitaria reconeixement i millores econòmiques. Laia Claret.
5: Helena Güell és la directora tècnica de l'àmbit de l'autonomia del Consorci.
6: És un problema de país perquè tenim moltes dificultats per trobar personal que es vulgui dedicar al món de les cures. Actualment hi ha molta rotació perquè és una feina que no està prou ben remunerada ni està prou ben reconeguda. És a dir, avui en dia no lligues si dius que et dediques a les cures.
5: A la Garrotxa, concretament, les persones de més de 65 anys ja superen els menors de 15 i gairebé el 17% de la gent gran té més de 85 anys, segons dades de l'entitat.
1: I a la comarca de la Selva, els veïns de la plaça del Firal a Santa Coloma de Farners instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars. Es queixen de la falta de resposta de l'Ajuntament i l'alcalde assegura que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Peraire.
8: Els veïns lamenten que l'Ajuntament hagi donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça. Una de les veïnes, Reyes Barragán, explica que han demanat una reunió amb l'alcalde i que no els ha respost. Davant la inacció han col·locat un sonòmetre a la plaça que mesura en temps real el soroll. L'alcalde Pep Prat diu que l'Ajuntament vol dinamitzar el municipi, que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i que la policia local està comprovant si els que provoquen soroll i aldarulls són persones que es queden per la plaça més enllà de l'horari.
25: Lo que no nos gusta es la deriva general que està tomando la plaza i la falta de control por parte de l'Ajuntamiento.
26: Volem un poble més actiu, més viu i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
1: Ara us expliquem també que l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposats els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre, daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
27: La troballa va ser de forma fortuïta. L'any 2024 van aparèixer dos llibres a la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta, en vies de ser propietat de l'Ajuntament. L'immoble s'inclou a la llista d'inventari arquitectònic de Catalunya. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu. Des de van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que va confirmar que els dos textos en qüestió estaven escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'arxiu.
28: La particularitat no és tant que es trobés a les cobertes, que això ja ha passat, ja s'han trobat a Girona dins de cobertes amagats textos en hebreu, sinó el fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
27: Utilitzar textos en hebreu per enquadernar llibres era una pràctica força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica.
28: És una manera de denigrar una miqueta, no deixar de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor, com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no la utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
27: Al fons de la Casa Coll, unificat des de fa un any, Catalunya, l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta té 36 volums que daten dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert a través de la pàgina web Arxius en línia.
1: Cinc minuts i arribarem a les 9.
0: Esports.
1: Doncs aquesta hora tot a l'actualitat esportiva amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola al seu debut al Mundial de Futbol davant la modesta selecció de Cap Verd. Empat a 0 de l'equip espanyol, que va ser campió del món el 2010, i que jugava contra un equip que debuta en un Mundial que ocupa el lloc 67 del rànquing mundial de la FIFA. Ha estat un mal partit de l'equip de Luis de la Fuente, que malgrat tenir la possessió de la pilota, no ha pogut marcar ni tan sols amb la presència del blaugrana a Lamine Yamal, que va sortir a la segona part. El mataroní reapareixia gairebé dos mesos després d'estar de baixa per lesió. El porter titular, Unai Simón, ho veia així.
9: No te voy a decir que esté tranquilo porque hubiese preferido los tres puntos, pero bueno, es normal que ocurran estas cosas y ahora lo que hay que pensar es, como dice el Cholo y como el título típico de que se dice, pues en el partido a partido, en Arabia y a tope con ello.
7: El porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars ahir amb l'equip espanyol, com també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Al segon temps van sortir els catalans de Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo. Luis de la Fuente no es mostra amoïnat pel resultat y assegura que no canviaran l'estil.
10: Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de nuestros planes. Así de claro, es verdad, tienes razón, pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces, que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar, y es más, haciendo a veces mucho, puedes perder. Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero desde luego la idea, los jugadores y yo estamos convencidos, y además es lo que nos ha traído hasta aquí. No estamos aquí de gratis, Guillén, estamos aquí como campeones de Europa.
7: El mateix grup d'Espanya, ja de matinada, empat a 1 entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. La selecció de l'Iran ha debutat aquesta matinada al Mundial enmig de xulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional de l'Iran. L'afició ha estat dividida entre els que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs. L'Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. I pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, a les 9 del vespre, França-Senegal, a la mitjanit, l'Iraq-Noruega i debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, ja a les 3 de la pròxima matinada. Encara en futbol, però fora del Mundial, el Girona ha traspassat John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra al club anglès. Farà efectiva l'operació a partir de l'1 de juliol, pagant 7 milions d'euros. En clau judicial, el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i el jugador encara pot presentar recurs. I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i el Pozo Múrcia, el millor de 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. Adolfo torna a l'equip del Barça després de 2 mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Sentim el pivot brasiler del Barça, Pitu.
11: Aquí és, y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5, lo importante va a ser ganar y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título.
7: Javi Rodríguez manté les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. A l'Indústria Santa Coloma han presentat els dos primers fitxatges de la nova temporada. Són els catalans Eric Pérez, pivot, i Pau López, porter, tots dos procedents del Tudela.
12: 3CAT Info.
7: En bàsquet a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha presentat la pivot turca Tilbe Señorek.
13: El nostre primer objectiu és aconseguir la classificació per a l'Euroliga i, com cada temporada, competir per la primera posició en la Lliga Espanyola.
7: A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida ha renovat fins al 2028 l'alè canadenc Melvin Ejim. En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades. Aznar en parla.
0: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
7: El fins ara segon tècnic, Marc Comas, rellevarà Aznar. La capitana del Mataró de waterpolo, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. Al seu palmarès hi figuren 3 títols de Lliga, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. L'equip maresmenc es reforça amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent del l'UPC de Budapest. I al Sabadell, 5 jugadores seran baixa la temporada que ve, l'hongaresa Rivanska, la nord-americana Williams, la grega Giannopoulou, Daniela Moreno i Elena Dalmases.

0: Dimarts 16 de juny del 2026. Atenció avui, perquè comencen les obres al Pont dels Ocells del carrer Sant Honorat i no són unes obres menors. Atenció, veïns, la impermeabilització i la rehabilitació de l'estructura durarà prop de 3 mesos pel cap baix i suposarà també que es faci feina per la nit. En un moment els ho comentem tot. Avui que ja tenim la contesta de l'Ajuntament al comunicat del Rugby Club Sitges sobre la cancel·lació del torneig Seven Platja de Rugby. La Casa Gran fa valer que la prioritat sempre ha estat la celebració de l'esdeveniment i que es facin totes les garanties de seguretat i el compliment de la normativa, des de la instal·lació de policlins a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil davant de tercers i a la cobertura de l'assistència sanitària. Des del Rugby Club Sitges han declinat fer declaracions més enllà del seu posicionament inicial. Per tant, en uns moments, el resumim allò que diu el club i allò que diu l'Ajuntament. En un context en el qual cada cop s'insisteix més en la renaturalització de les platges com a estratègia davant de la pèrdua de sorra, ahir TV3/3cat en va fer un reportatge en el qual es podien veure les obres de reforma de la platja de la Riera Xica, La Vanguardia ha fet notícia d'un cas inusual o no. L'Estat ha cedit a Barcelona un tram de 5,2 quilòmetres de costa entre el barri de la Barceloneta i el límit amb Sant Adrià i implica modificar la delimitació de la zona marítim-terrestre, o sigui, allò que ens convindria o ens hagués convingut aquí. Avui que Carola Fernández ens explicarà un cas d'ocupació, el passatge Morera número 4, que té molt neguitosos els veïns i en el qual hi ficarem una explicació sobre allò que vostès deuen haver escoltat molts cops. Què passa si transcorren 48 hores després d'una ocupació?
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Avui 3 minuts, avui que s'ha fet clar a 3 quarts de 6 del matí i el sol ha sortit a les 6 i 19. El sol es pondrà a les 9 i 27 minuts i es farà fosc a les 10 i 1 minut. El dia s'allargarà 20 segons, tindrem 15 hores i 8 minuts de llum i 8 hores i 51 minuts de foscor. Avui que és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, presents a la Terra des de l'època dels dinosaures, fa més de 200 milions d'anys. O sigui que l'objectiu de tot plegat, protegir-les. Dia Mundial de les Tortugues Marines. Avui que a DIF, si tot va com el calendari diu que ha d'anar, comença les obres de reparació del Pont dels Ocells, avui 16 de juny. Per tant, veïns i veïnes, sitgetans tots, però sobretot veïns i veïnes del carrer Sant Honorat, que és també una de les vies d'accés al casc urbà de Sitges. El conjunt de l'obra consisteix en la impermeabilització de la base de les vies, que és el sostre del pont, i per fer-ho possible cal retirar tot el material de sobre del pont. Per tant, la grava, les travesses i les vies del ferrocarril. Per mantenir la circulació, la línia ferroviària, s'inhabilitarà la via del costat de mar i es mantindrà la via del costat de muntanya. Això suposarà que només hi haurà una sola via de circulació ferroviària, però en el seu moment el secretari de Mobilitat, el secretari de Transports del Govern de l'Estat, va assenyalar que no hi haurà problema amb la circulació del trànsit de ferroviari. O sigui que, però l'obra és una obra important, eh? És a dir, s'han d'aixecar les vies del Pont dels Ocells per impermeabilitzar tota l'estructura. L'obra suposa afectacions en la mobilitat de la zona i molèsties a causa del soroll, perquè la segona fase de l'actuació comprèn treballs tant en horari de dia com en horari de nit, entre les 2 i les 5 de la matinada. Per tant, veïns del carrer, armeu-vos de paciència perquè hi haurà una fase d'aquesta obra del Pont dels Ocells en què es treballarà de 2 a 5 de la matinada, veïns del carrer i dels voltants, eh? El pàrquing del carrer Sant Honorat ja ha quedat inhabilitat per als vehicles, per tant, facin vostès el que puguin per aparcar el cotxe on creguin que s'hi pugui aparcar, eh? No cal ni dir-ho. Aleshores, al carrer Sant Honorat s'hi muntarà una bastida i només s'hi podrà circular en sentit baixada. O sigui, que els que arribin a la cruïlla entre Isabel i Julià, al torrent i al carrer Sant Honorat, en aquella cruïlla, no podran pujar carrer Sant Honorat amunt. El carrer Sant Honorat només serà de baixada mentre durin aquestes obres. Això vol dir també que hi haurà canvis a les parades d'autobusos. Només es podrà circular en sentit baixada, com els deien pel carrer, i exclusivament turismes i motocicletes. Aleshores, es modifica el recorregut del bus urbà a partir de demà. Perdó, què dic de demà? A partir d'avui, 16 de juny, dient que comencen les obres, i fins que s'acabi. Com a alternativa a les parades afectades, es crearan dues parades noves que estaran senyalitzades a la carretera de les Costes i un altre camí cap allà ens davant de l'ambulatori. Per tant, atenció, usuaris d'autobús. Les obres del pont dels Ocells al carrer Sant Honorat obliguen a eliminar parades d'autobús i crear parades alternatives. Una d'elles a la carretera de les Costes i una altra davant de l'ambulatori, al camí cap allà. Pel que fa a l'estacionament dels vehicles, com els dèiem, es recomana fer ús de l'aparcament públic del carrer de la Devesa. I, com saben tots vostès, a la corba del pont dels Ocells del carrer Sant Honorat hi havia una bateria de contenidors, just al peu de les escales que connecten amb la carretera de les Costes. Bé, aquesta bateria desapareix d'aquest lloc i es col·locarà al cantó, al costat mateix, de la bateria de contenidors del carrer de Pompeu Fabra. O sigui que al carrer Pompeu Fabra hi haurà una enorme bateria de contenidors, perquè hi haurà l'actual ja i aquesta del carrer Sant Honorat. Totes dues bateries en línia al carrer Pompeu Fabra. Repetim, comencen les obres avui del pont dels Ocells al carrer Sant Honorat. Obres importants que duraran 3 mesos pel cap baix. Primera qüestió, queda inhabilitat el pàrquing de vehicles del carrer Sant Honorat. Segona qüestió, pel carrer Sant Honorat només s'hi podrà baixar, no s'hi podrà pujar cap a la carretera de les Costes, només s'hi podrà baixar. Tercera qüestió, les obres també implicaran treballs a la nit. Una de les fases d'aquesta obra implicarà treballs entre les 2 i les 5 de la matinada, per tant, paciència als veïns. I quarta, canvi en les parades d'autobús. S'eliminen parades d'autobús i se'n creen dues de noves, una a la carretera de les Costes i una altra davant de l'ambulatori del camí Capellans. A l'agenda d'avui, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, encara podeu veure l'exposició de dibuixos de Corpus de Pilar Mena i també una exposició commemorativa del 90è aniversari de la biblioteca. El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, una exposició que presenta fragments dels diaris de la biblioteca, aquells 10 volums de diaris que varen fer les bibliotecàries des de la primera, Maria Lluïsa Gansenmüller, fins a la jubilació de Lolita Mirament. Ella va ser qui va tancar aquest període on les bibliotecàries cada dia escrivien el que passava, escrivien la feina que tenien, etc, etc. Per tant, des de el 1936 al 1995 hi ha 10 diaris, 10 volums de diaris, i la biblioteca n'ha extret alguns dels fragments en aquesta exposició que podeu veure al vestíbul de la biblioteca i que ve acompanyada de les felicitacions que els usuaris de l'equipament han fet amb motiu del 90è aniversari. L'exposició la podeu veure també al llarg d'aquests dies a la biblioteca. I avui a les 6 de la tarda al Prado, concert solidari per la solitud no volguda. És un concert que organitza la Creu Roja de Sitges i que tindrà com a protagonistes el grup Aroma de Sitges, tribut amb playback de grans artistes. Un acte que presentarà Àgata Montaner, que ja va presentar el diumenge l'acte del cinquantenari del grup d'estudis, l'Àgata que s'està convertint en una presentadora, i ho celebrem perquè feia falta gent jove i gent que s'hi posi, per tant, benvinguda al Club de les Presentacions. Avui, 16 de juny, a les 6, al Prado, aquest concert solidari que organitza la Creu Roja. L'entrada solidària és de 15 euros i inclou l'entrada una butlleta del sorteig de l'or, el sorteo de l'oro de la Creu Roja. Per tant, avui, a partir de les 6, qui vulgui bona música, Aroma de Sitges, tribut en playback de grans artistes, concert solidari al Prado. Vinga, 4 punts més d'activitats d'agenda per aquesta setmana que segur que els interessen. Aquest dijous, dia 18, Els alumnes i les alumnes del Centre de Formació d'Adults organitzen la festa de final de curs. Serà a partir de les 6 de la tarda amb música en directe de les versions de les cançons que han fet història. El preu és de 3 euros i inclou el sorteig d'un tastet per al pròxim curs. Tastets, ja ho saben, aquests cursos destinats a un tema molt determinat. Dijous 18 de juny, a les 6 de la tarda, festa final de curs al Centre de Formació d'Adults. Els museus, que en el marc d'aquest mes de la Pride, aquest mes de l'Orgull, organitzen dues activitats aquesta setmana. Una el dijous 18 de juny, taller d'art contemporani, memòries dissidents, la memòria del col·lectiu queer durant el tardofranquisme i la transició democràtica a Sitges, taller dijous 18 de juny, a partir de les 6 i fins a les 8:30, fins a 8:45, al Saló de Vaixells del Palau Maricel. I el divendres dia 19, els museus també organitzen una performance titulada El Ball dels Monstres, allò que no es veu. Aforament limitat, divendres 19 de juny, amb l'artista Jais, a les 7 de la tarda i a les 8, al Saló d'Or del Palau Maricel. Aquesta setmana, que també ens presentarà des del punt de vista cultural, teatre, a l'Escorxador, aquest divendres 19 de juny a les 8, la primera i les mestres de la República, els artistes David Pintó i Nan Valentí, presenten aquest espectacle teatral, que és un muntatge, ens diu la nota de premsa, feminista, emotiu i impactant, que reivindica la memòria i el paper de les dones a la història. La cita, aquest divendres 19 de juny, a partir de les 8 del vespre, a l'Escorxador. I s'acosta Sant Joan, el dissabte dia 20, el tradicional sopar del pa amb tomàquet, a la plaça de Catalunya del Poble Sec, que donarà inici a les festes de Sant Joan. Evidentment, tota la resta, prou que la saben i ja la comentarem. Però de moment, qui s'hi vulgui apuntar dissabte dia 20, a les 9 del vespre, sopar del pa amb tomàquet i l'elecció de la pubilla del Poble Sec. Les festes de Sant Joan al Poble Sec que comencen aquest dissabte dia 20 amb el sopar tradicional

majors de 40 anys. O sigui que els models i les models són majors de 40 anys. El dissabte una nova edició del concert de mitjanit. Atenció a qui us agradi Rafaela Carrà, perquè el tribut a Rafaela Carrà serà el protagonista dels concerts a mitjanit a Aiguadols aquest dissabte, dia 20. I el diumenge, dia 21, és el Dia Internacional de la Música, amb el concert del duo Aidos. Això serà a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure fins a completar l'aforament. L'eix central del recital és una sonata per violoncel i piano de Beethoven, considerada una peça fonamental del repertori de música de cambra. El duo Aidos, aquest diumenge 21 de juny a partir de les 6 de la tarda a l'Escorxador, en el marc del Dia Internacional de la Música. I de cara al juliol, dos apunts. Primer apunt, diumenge 5 de juliol, saben que per Sitges també passarà el Tour de França. Repetim, passarà. Passarà i passarà, passarà ràpid. Són 3 minuts, 3 minuts de ciclistes, però òbviament abans la caravana publicitària i tot aquest parament del Tour de França. Parlarem amb ells perquè els viciats del Garraf organitzen una fan zone el diumenge 5 de juliol, òbviament, a la cantonada del Passeig de la Ribera amb Avinguda Sofia, és a dir, davant del pícnic. Hi haurà música i animació, zona de restauració, exposició i activitats ciclistes, sortejos i sorpreses, activitats per tota la família en aquesta fan zone que, repetim, organitzen els viciats del Garraf el diumenge 5 de juliol, el dia que passa el Tour per Sitges. Per Sitges, passa per Vilanova, òbviament, en direcció a Barcelona, marxarà per la carretera de les Costes. Dir-los, per altra banda, que el 27 de juny, divendres de la setmana que ve, hi haurà una parada informativa al cap de la vila per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el pas del Tour de França per Sitges. Dubtes vinculats a talls de trànsit, talls de carrers, on es podrà aparcar, totes aquelles qüestions des del punt de vista dels serveis que val la pena tenir en compte. Això serà el diumenge, dia 5 de juliol, al pas del Tour de França. Dijous 9 de juliol. Atenció, primera data que ens portarà cap a la Festa Major. Dijous 9 de juliol, presentació de la imatge de la Festa Major de Sitges 2026. Ja us donarem més detalls, però la Comissió de Festa Major anuncia ja la presentació de la imatge de la Festa Major de Sitges per aquest dijous 9 de juliol.

9 i 16 minuts i com els dèiem a l'inici de programa, l'Ajuntament ha respost a la nota de premsa del Rugby Club Sitges a l'entorn de la cancel·lació del torneig Semen Platja després de més de 30 anys de celebració continuada. Des del Rugby Club Sitges no s'ha volgut dir res més que el que hi ha en aquesta nota. Us hem ofert la possibilitat de poder-los entrevistar per explicar fil per randa què ha passat o com ha anat, més enllà del que es diu a la nota, però han declinat la invitació. Per tant, el que farem ara, ens sembla que és el més normal, és llegir-los a vostès les dues notes, tant les del Rugby Club Sitges i la de l'Ajuntament de Sitges. Després es podran fer segurament algunes preguntes en relació amb el que els llegirem. Però bàsicament això és el que tenim sobre la taula, perquè ningú vol anar més enllà de les notes de premsa dels comunicats. El Rugby Club Sitges deia en aquest comunicat datat el divendres 12 de juny: el Rugby Club comunica la cancel·lació del torneig Semen Platja corresponent a la present edició del juny del 2026, decisió adoptada amb profund pesar després de més de 3 dècades de celebració ininterrompuda. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, l'actuació del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidoria competent. En primer lloc, es va imposar unilateralment, diu la nota, una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club. Posteriorment, es van formular requeriments documentals i tècnics de caràcter sobrevingut, alguns dels quals referits a documentació ja aportada i d'altres de difícil o impossible compliment en els termes exigits. Com els dèiem, no podem anar més enllà.

0: Ja, del que diu la nota, aquests altres no sabem de què van. El club va atendre en tot moment les peticions formulades, va aportar la documentació requerida i va proposar solucions raonables per garantir el correcte desenvolupament de l'activitat. Tanmateix, l'acumulació de requeriments, els canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable han fet inviable la celebració del torneig en les condicions que aquest mereix. Aquesta manca d'un marc administratiu clar i estable és el que ha provocat la presa de la decisió de suspendre el torneig de Rugby Seven. El torneig Seven Platja s'organitza de forma altruista, sense ànim de lucre, amb l'únic objectiu de mantenir una activitat esportiva i de convivència plenament arrelada al municipi. El club lamenta que l'actuació municipal hagi impedit preservar una cita que forma part del patrimoni esportiu i social de Sitges. El club agraeix el suport dels participants, col·laboradors i del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, que al llarg d'aquests anys han fet possible el Seven, i reitera el seu compromís amb l'esport i la vida social del municipi. Aquest és el comunicat que signava el passat divendres el Rugby Club Sitges. I a l'entorn d'aquest comunicat, l'Ajuntament ha fet públic també el seu posicionament i així ens l'ha enviat. La nota de l'Ajuntament de Sitges diu: l'Ajuntament lamenta la decisió del Rugby Club Sitges de suspendre l'edició d'enguany del torneig Seven Platja, una activitat esportiva amb una llarga trajectòria al municipi. Des del primer moment, la voluntat municipal ha estat facilitar la celebració de l'esdeveniment amb totes les garanties necessàries de seguretat i compliment normatiu. Després ja veuran que bona part de l'argumentari de la nota de l'Ajuntament té a veure amb el compliment normatiu i les mesures de seguretat. En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han mantingut un seguiment continuant de la tramitació i han treballat conjuntament amb l'organització per fer possible la realització de l'activitat. La nota de l'Ajuntament diu que cal recordar que des de la presentació inicial de la sol·licitud, entenem la presentació formal de la sol·licitud del torneig per part del rugby, durant aproximadament 4 mesos no es va rebre resposta per part de l'organització a diversos requeriments efectuats pels serveis municipals. Repetim, durant 4 mesos no es va rebre resposta per part de l'organització a diversos requeriments efectuats pels serveis municipals. Malgrat aquesta circumstància, que hauria pogut comportar, diu l'Ajuntament, la desestimació de la petició, l'Ajuntament va continuar treballant per trobar alternatives que permetessin mantenir l'activitat. Així mateix es van plantejar diferents opcions de dates i d'ubicacions amb l'objectiu de facilitar la celebració del torneig i garantir-ne la viabilitat. Per tant, tindríem ja un punt de desencontre quan la nota de premsa del Club Rugby Sitges diu que es va imposar unilateralment una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club, i l'Ajuntament diu que es van plantejar diferents opcions de dates i d'ubicacions amb l'objectiu de facilitar la celebració del torneig. La nota de l'Ajuntament continua dient: els requeriments formulats per l'Ajuntament no tenen caràcter excepcional ni específic per a aquesta activitat, sinó que responen a les obligacions que s'apliquen a qualsevol esdeveniment que es desenvolupa a la via pública. En aquest cas, es tracta d'una autorització en espai públic a la qual s'aplica la normativa vigent en matèria d'espectacles, activitats recreatives i esdeveniments esportius. Les mesures sol·licitades responien exclusivament, diu l'Ajuntament, a criteris de seguretat, responsabilitat i protecció dels participants i assistents. Entre elles, la disponibilitat d'un extintor, requisit que ja havia estat resolt gràcies a la col·laboració municipal, la instal·lació de cabines higièniques provisionals, atenent l'afluència prevista de participants i públic, la ubicació de l'activitat i la necessitat de garantir les condicions adequades d'higiene, salubritat i convivència, o sigui, ras i curt, la instal·lació de policlins, i la contractació de les assegurances legalment exigibles, incloent la corresponent assegurança de responsabilitat civil davant de tercers i la cobertura d'assistència sanitària, lesions i eventuals indemnitzacions derivades de l'activitat. Per tant, una assegurança de responsabilitat civil que contemplés, òbviament, la quantitat de persones que es podria plegar en un esdeveniment d'aquesta magnitud i sobrés en conseqüència. Vostès a casa seva ja deuen estar pensant: bé, l'Ajuntament demanava això, això no s'ha complert, l'activitat no s'ha donat, però, és clar, es va complir l'any passat i l'anterior, I l'anterior de l'anterior, i l'anterior de l'anterior, perquè el torneig s'hagi pogut celebrar fins ara, o que havia passat amb anterioritat. La nota de l'Ajuntament diu: l'Ajuntament té l'obligació de vetllar perquè totes les activitats que se celebren a la via pública compleixin aquests requisits amb independència de l'entitat organitzadora, i no pot autoritzar esdeveniments que no acreditin el compliment de les garanties exigides per la normativa. Recordin el que hem llegit, eh? Un extintor, el qual l'Ajuntament ja oferia, la instal·lació de policlins i una assegurança de responsabilitat civil. Això és el que feia falta. Volem deixar clar que en cap moment s'ha denegat la celebració del torneig Seven Platja si s'hagués aportat la documentació requerida i s'haguessin acreditat les mesures exigides per la normativa vigent, incloses les cobertures asseguradores corresponents i la resta de requisits tècnics sol·licitats, l'activitat hauria pogut obtenir l'autorització municipal preceptiva. L'Ajuntament de Sitges reitera el seu reconeixement a la tasca desenvolupada pel Rugby Club Sitges i manté la voluntat de continuar treballant conjuntament perquè futures edicions del torneig es puguin celebrar amb totes les garanties necessàries. Com els dèiem, no podem anar més enllà del que els acabem de llegir. Per tant, diguem-ne, deixem-ho així. Hi ha un comunicat del Rugby Club amb uns arguments i un comunicat de l'Ajuntament amb els arguments de la institució per no poder donar el permís per a la realització del torneig Rugby Seven Platja. Si hi ha més informació, òbviament, la facilitarem, però de moment hi ha un cert capteniment sobre aquest assumpte. Aquesta setmana que hi ha hagut, com cada dilluns, Junta de Govern Local que ha aprovat adjudicar a l'empresa Maderes Impregnades per a l'exterior. Poden imaginar de què va, eh? Una madera impregnada per a l'exterior és una empresa que es dedica, doncs això, a passeres de fusta, diguem-ne especialment resistents a l'intempèrie i a les condicions meteorològiques adverses. Passeres accessibles i desmuntables de fusta que permeten accés segur i còmode a la zona de bany. Subministrament també de grues de transferència per la millora de qualitat del servei de bany assistit a una empresa que és Caldeve Ingenieria Geriàtrica, o sigui, tot plegat, serveis destinats a la temporada de platges. I a la Junta de Govern Local, que també va aprovar el programa oficial de les festes del Poble Sec i de les Cases Noves i el vistiplau a les dates de les fires. La Fira del Poble Sec, o sigui, els autoxoques, etcètera, etcètera, del 19 al 24 de juny, des del divendres fins al dia de Sant Joan a la plaça Sant Joan Baptista, i a la Fira de les Cases Noves al carrer Aragó del 3 al 5 de juliol. Del 3 al 5 de juliol. També s'aprova adjudicar a l'empresa Iniciatives Events el contracte de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització de la Festa de Sant Joan del Poble Sec. Per tant, tot a punt també perquè Poble Sec i Cases Noves puguin celebrar la seva festa. L'Ajuntament i la Diputació, que impulsen una enquesta de satisfacció adreçada a totes les persones consumidores que hagin fet ús dels serveis de l'Oficina Municipal d'Informació de l'OMIC. La finalitat és conèixer la valoració de la ciutadania sobre l'atenció rebuda. Per tant, és una enquesta destinada a tots aquells que han utilitzat l'OMIC i, per tant, a valorar com s'han sentit en el tracte amb la resolució del seu problema, etc, etc. L'enquesta està disponible fins al 15 de juliol del 2026 a la secció de consum responsable del web de l'Ajuntament i a l'espai Participa 311 del portal de participació a la web municipal. Per tant, l'OMIC ha activat aquesta enquesta per recollir el feedback de les persones que han utilitzat el servei. Nou i 27 minuts, i el que els dèiem a l'inici del programa. A Barcelona ha passat bé, en podem dir un miracle, però la informació de La Vanguardia diu que han estat dues dècades de negociacions. Dues dècades per aconseguir què? Doncs Bill, Barcelona ha aconseguit que l'Estat, que Costes, li cedeixi la plena competència en un tram de 5,2 quilòmetres de costa. 5,2 quilòmetres de costa que veuran variada la popularíssima línia marítim terrestre que defineix la competència de l'Estat de la competència municipal. 5,2 quilòmetres de costa. Per tant, Barcelona en aquest tram de 5,2 quilòmetres de costa, no direm que podrà fer el que li doni la gana, però tindrà la capacitat plena de gestionar el que s'hi faci allà. Vaja, allò que haguéssim volgut aquí o que encara voldríem aquí. La variació de la línia marítim terrestre i, per tant, les plenes competències a la franja costanera, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord pel qual l'Estat cedirà gratuïtament al consistori la propietat de 62,8 hectàrees al front litoral de la ciutat, és a dir, una superfície equivalent a 63 camps de futbol. La cessió afecta un tram de 5,2 quilòmetres de costa que s'extén des del barri de la Barceloneta fins al límit municipal amb Sant Adrià de Besòs. Aquest acord implica modificar la delimitació de la zona marítim-terrestre que es va aprovar el 2009 i, per tant, permetrà a l'Ajuntament de Barcelona gestionar directament un espai estratègic per a la ciutat i avançar en nous projectes de millora urbana. Barcelona ha aconseguit allò que aquí voldríem després d'una negociació, diu la informació de La Vanguardia, de gairebé dues dècades. I en una trobada empresarial al Pirineu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, atenció també al titular, ha situat el futur túnel del ferrocarril del Garraf, aquest futur túnel que s'ha de començar a construir l'any que ve, com una de les inversions que han de dibuixar les infraestructures ferroviàries de la Catalunya del segle XXI. Això ho va anunciar el divendres passat, en una jornada, com els dèiem, en una trobada empresarial al Pirineu. El president de la Generalitat va parlar de la R1, va parlar de la R3, el seu desdoblament fins a Puigcerdà, del futur túnel del Garraf, de la línia orbital i de l'eix transversal ferroviari. O sigui, que pel que fa referència a casa nostra, el túnel del Garraf i la línia orbital han de ser claus en el dibuix de la infraestructura ferroviària de la Catalunya del segle XXI. Vinga, unes quantes informacions més interessants. El Consell d'Infants de Sitges 2026 proposa un parc d'atraccions amb tobogans. La cloenda del curs es va celebrar la setmana passada al Saló de Plens de l'Ajuntament i els consellers i conselleres, representants dels cursos de 5è i 6è de primària de Sitges, han titulat el seu projecte com Sitges Slide. Slide, que és lliscar. L'aventura sostenible sobre rodes del Consell d'Infants. I han explicat que es tracta d'una oferta d'oci pionera al Garraf. El consell ha destacat que el nucli actiu del parc estaria format per un circuit de tobogans de metall de darrera generació on les persones es desplaçarien amb trineus sobre carros retolats amb el logotip oficial dissenyat pel Consell d'Infants. No es pot negar que és una proposta divertida, eh? S'ha concebut des d'una perspectiva inclusiva, un espai dissenyat per connectar diferents generacions amb una àrea infantil de baixa velocitat i màxima protecció pels més petits de la casa, l'àrea jove amb un circuit amb més emoció, revolts tancats i velocitat controlada i la zona per adults per gaudir de l'esport i el dinamisme. Aquesta proposta es complementaria amb una xarxa de tirolines forestals, amb zones esportives amb taules de ping-pong, amb àrea de pícnic i descans, una xarxa d'hidratació, de fonts públiques, etc, etc. En fi, una proposta d'aquestes que demanaria que demanin un espai i una inversió important, eh? Però en qualsevol cas, aquesta és la proposta que ha deixat el Consell d'Infants. I una informació que lamentem, l'escola Miquel Utrillo, a través de les xarxes socials, ha denunciat que cada cap de setmana l'escola és víctima d'actes vandàlics de manera sistemàtica. Han ensenyat a les xarxes socials com han quedat de malmeses les decoracions de la festa de final de curs i el mobiliari exterior del pati de l'escola. I, com els dèiem, es veu que cada cap de setmana el centre viu actes vandàlics de manera sistemàtica, gratuïta i sense cap conseqüència. Cap conseqüència en el sentit que no s'ha pogut trobar qui ha estat el protagonista d'aquests actes incívics. Estem farts, diuen des de l'escola, de trobar-nos desperfectes cada dilluns al matí. Animem el veïnat i a tota la comunitat sitgetana a denunciar sempre que es vegin actituds incíviques en espais municipals. Per tant, lamentem els fets perquè veritablement el que es veu no és gens edificant. Cada cap de setmana l'escola Miquel Utrillo, que és víctima d'actes vandàlics. I Núria Fortuny, l'artista tan vinculada a Sitges, ha estat l'autora del cartell de Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Segurament més d'un de vostès ja l'haurà pogut veure. És una gran lluna i en al voltant d'aquesta gran lluna orbiten algunes de les peces del bestiari vilanoví més conegudes. Ho llegim de l'Es Diari. Vilanova ja té imatge oficial per la Festa Major. Es va presentar aquest diumenge al migdia. I el cartell destaca per una composició imaginativa i plena de simbolisme, presidida per la característica lluna de la cercavila de l'imaginari de la Festa Major, convertida en l'eix central de l'obra, i al seu voltant hi graviten diversos entremesos, balls populars i elements del bestiari local, tots ells emblemàtics de la cultura popular vilanovina. El cartell de la Festa Major de Vilanova aquest any és de Núria Fortuny. Els agraden els callos? Si us agraden els callos, un cuiner sitgetà ha aconseguit, llegeixo textualment, el Campionat Mundial de Callos. El cuiner Alberto González, nascut a Sitges, format a l'Escola Hoffman, amb carrera professional a França, Anglaterra i afincat a Madrid després de conèixer a Sílvia Rato, també cuinera, i avui la seva sòcia en el restaurant El del Medio, que fa uns callos, es veu, de cine. Per tant, els aimants dels callos s'hi van a Madrid al restaurant El del Medio. El jurat va destacar la seva recepta per damunt de la dels altres 8 establiments hotelers de Madrid, Astúries, Castilla i León, Catalunya, Galícia, Extremadura i País Basc. La recepta d'Alberto González destacava per una llista d'ingredients arribada de diferents racons del país, com el chorizo de León i el compango asturiano. Llegeixo textual, un guiso meloso con sabor profundo y sin espesantes añadidos que convenció al jurado experto en el concurso nacional. I abans no el recordem algunes de les paraules que ahir Anton Llop dels Veterans del Bàsquet li va deixar amb en Pitu Valera, perquè aquest dissabte és el torneig de veterans i està destinada a la recaptació a la lluita contra el Parkinson. A veure si demà tenen bones notícies els veïns d'Artur Carbonell, perquè des de l'establiment Calma Beauty i des de la xarcuteria Mauricio cada dia s'ensenyen els contenidors de davant dels seus establiments amb, com es poden vostès imaginar, amb una imatge espantosa. Els contenidors farcits, plens fins dalt, bosses d'escombraries al seu voltant, coixins de sofàs, en fi, tot allò que es puguin vostès imaginar, perquè, òbviament, que els contenidors estiguin davant de Can Mauricio, davant de Calma Beauty, no els fa allò per defecte més nets ni torna la gent més cívica. I ha passat el que els mateixos veïns preveien que passaria, que és més o menys el mateix que passava quan estaven davant de l'Ave Maria, perquè això, repetim, no canvia. Han publicat a les xarxes socials un missatge que diu: mentre esperem la resolució del 17 de juny, o sigui, demà hauria de passar alguna cosa, la situació dels habitatges i dels comerços continua empitjorant. Les escombraries, les males olors, els mobles abandonats i l'incivisme afecten directament al nostre entorn i a l'activitat comercial. Necessitem una solució per als habitatges i els comerços. No més esperes. I ensenyen dues fotografies prou gràfiques, prou eloqüents. Senyalen també la furtó urina, perquè ja ho saben que el carrer també s'ha convertit en una mena de lavabo públic en més d'una ocasió, i quan Sitges s'omple de gom a gom, doncs encara més. A veure si demà hi ha una solució per als establiments, per als veïns de l'avinguda Artur Carbonell, que demanaven aquest trasllat dels contenidors al carrer Salvador Miravent, i l'Ajuntament els va dir que la intenció és que l'avinguda Artur Carbonell sigui de sentit únic, i al fer-la de sentit únic les voreres seran més amples i els contenidors quedaran més lluny, però encara hi ha una mica encara ha de passar una mica de temps perquè això no sigui ja una evidència. A veure si demà se sap ja com a mínim el calendari d'actuacions perquè aquests contenidors no facin aquesta impressió tan malaurada davant dels establiments i del veïnat. 9:38, avui també protagonista, ahir parlàvem amb ella, amb Pitu Valera, amb Anton Llop, dels veterans del bàsquet, perquè 10 equips participaran aquest dissabte al pavelló de Pinsbens del quart torneig solidari de veterans. Això serà, com els dèiem, el 20 de juny, les prèvies a la 1 del migdia, les finals a les 5 de la tarda, però és que a més dels partits, òbviament, hi haurà un munt d'activitats per passar un dia en família. L'objectiu de tot plegat, recollir fons, i els fons aniran a la Fundació IDIBAPS de l'Hospital Clínic. És l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. I, en concret, la feina d'aquest institut és el desenvolupar tècniques per poder en el futur, lluitar d'una manera més efectiva contra el Parkinson i altres trastorns del moviment neurodegeneratius. Serà, per tant, una diada familiar aquest dissabte dia 20, amb molt esport, molt de bàsquet, molta companyonia i molt bon ambient. L'Anton Llop, així li comentava, amb Pitu Valera.
1: Ostres, va ser amb el gran Edu, que ens va dir l'Edu Piñero,
2: sí,
1: que ens va dir, voleu fer un torneig a final d'any i portem dos o tres equips o quatre equips? Vinga, va. Aleshores va venir la penya el primer any, el Joventut de Badalona, sí, i ens van dir, nosaltres venim encantats i els diners que recaptem volem que els donem a tal fundació.
2: Cap problema.
1: Doncs, dit i fet, doncs el primer any ja vam començar així i a partir d'aquí doncs hem anat trobant fundacions, hem anat trobant...
2: És a dir, aquesta idea més solidària parteix d'aquesta proposta que us fa la penya, no?
1: Bueno, des de la penya i nosaltres al principi, des de que ens vam fundar com a equip,
2: sí,
1: vam dir que volíem ser la part solidària i social del bàsquet Sitges. Vull dir, nosaltres sempre anem a sota del amb el nom de bàsquet Sitges, sí, a tot arreu. Aleshores vam dir que ja vam començar amb xocolatades i sempre buscant coses i intentant recaptar diners per ajudar a fundacions. Primer any va ser la fundació del senyor Benaventura Clotet, l'any, el segon va ser per Idivell, l'any passat vam fer per la fundació Xana,
2: sí, senyor,
1: i aquest any, parlant aviam com feia, un company diu, la meva germana té Parkinson, què us sembla si donem un cop de mà a l'Hospital Clínic amb la fundació Idivaps de Parkinson? Doncs som-hi. Ens vam reunir amb tres o quatre investigadores i elles encantades, nosaltres també. I...
2: De fet, ja heu anat fent campanya al llarg d'aquesta última temporada.
1: Aquest any...
2: Amb la presència dels equips del bàsquet de Sitges, doncs ja heu estat molt, molt visibles, diem Washington, durant els partits dels equips del bàsquet Sitges.
1: Sí, un cop al mes fem l'esmorzar solidari, vull dir, ens posem allà, fem biquinis, cafès i refresc, ja que no hi ha bar...
2: Va ser bé?
1: Sí,
2: sí,
1: sí, sí, sempre va bé. I al final la canalla sempre menys, vull dir,
2: sí, per això.
1: Tens una manera i a la gent li agrada, vull dir, la gent del club ens diu, per què no ho feu cada setmana? Bueno, tots tenim un dia al mes anem fent, en els últims mesos hem anat fent cada dia, però fem l'esmorzar solidari, fem xocolatada, recollim joguines que van a Càritas sempre. I bé, doncs la gent contenta, nosaltres també, perquè ens dona una visibilitat, perquè bàsicament volem donar visibilitat a aquest tipus de fundacions. Vull dir, recaptem diners que van per ells, evidentment, tot el que ha recaptat va per ells, però volem donar visibilitat a la lluita contra el Parkinson que fan aquests investigadors, que és brutal la feina que fan, i bueno, i tot el grup està super solidaritzat.
2: Aquí hi ha diguem, un doble vessant, no? El vessant més estrictament esportiu i aquest vessant més solidari, més de sortejos, de regals, etcètera,
1: sí,
2: no?
1: Sí, dir... estem tot l'any preparant-nos pel torneig, per dir-ho d'una manera, poder se'ns fa una mica llarg i al final
2: sí, no?
1: Estem cansats, ara fa molta calor.
2: Sí.
1: També som grans, i comences al setembre amb molta il·lusió i tal, i ara ja tens ganes de que arribi, també són nervis, que tot funcioni bé, aquest any venen 10 equips, ha d'estar tot,
2: sí,
1: tot controlat,
2: ben calculat.
1: Tot, però bueno, estem molt contents, amb el trofeig final per part nostra és poder jugar contra equips de tot el món, perquè aquest any venen un equip francès que ja va venir l'any passat i que va voler repetir, ve un equip iranià, sí, sí, d'un company nostre.
2: Mira, ara que t'hi poses, els anomenem, si no m'equivoco, m'ho he apuntat aquí, València Bàsquet, Espanyol, els No Surrender Towers Bàsquet, els Most Veteran Players, els Noirs Le Grand, que és l'equip de França, sí, no sé si ho he pronunciat bé, els Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, aquest combinat iranià i, òbviament, els veterans del bàsquet Sitges.
1: Sí, sí, vull dir, València, quan va acabar l'any passat, ja va dir, compteu amb nosaltres, que aquest any vam contactar amb bàsquet Girona, amb veterans, des de la primera vegada van dir, sí, digue'm dates i farem tot el possible per ser, prepararem un equip i venim. Uh-huh. Amb Espanyol, amb el senyor Espiga al capdavant, cada any, de veritat que cada any venen sense... Vull dir, i bueno, a poc a poc.
2: Per cert, hi ha aquí al darrere una campanya, diguem-ho així, mediàtica molt potent. Hem vist aquests últims, no diré mesos, però sí setmanes, aquí hem vist aparèixer a través de les xarxes gent com, m'he apuntat uns quants, Roger Esteller, l'actriu Ana Barrachina, el també actor Pep Plaza, l'Audi Norris, Sant Roger Grimau, l'exjugadora i ja, actualment locutora de Movistar, Amaya Maldemoro, Joel Parra, Guillem Vives, en fi, aquí un estol de gent i de famosetes.
1: Tenim la sort que a la gent li agrada molt col·laborar.
2: Sí.
1: I parles amb un amic de Sitges, amb l'altre, dic, mira, estem organitzant això, ens fem... Vols que volem fer uns vídeos promocionant? Ostres, doncs jo conec amb aquest, jo conec amb aquest, vols que parli? Dic, home, estem encantats. I al final...
2: Sí, va ser una xarxa, no?
1: Sí,
2: vas creant una xarxa.
1: Jo conec aquest, jo conec l'altre, volíem fer primer a nivell local, bueno, i el Ramon Miravet també, sí, vull dir... I al final, bueno...
2: T'ha sortit aquí un...
1: Estem sobrepassats, perquè no, quasi no tenim temps d'anar penjant, no saps en quina hora... Bueno, és brutal. Uh-huh. Molts no poden venir, l'Andrés Jiménez ens va dir, estic a Madrid, llàstima, perquè no sé què, del Barça, del Norris...
2: El gran Andrés Jiménez.
1: Vull dir, sí. Estem supercontents de la gent, que tothom vol col·laborar, uh-huh, vull dir... I bueno, aviam si omplim el pavelló.
2: L'objectiu, precisament, més enllà de veure bon bàsquet, que encara se'n pot veure, malgrat doncs, es tracti d'un torneig de veterans i estrictament amistós, és que hi hagi el màxim de públic possible, Ton, perquè
1: home,
2: hi hagi aquesta
1: hores.
2: Aportació econòmica amb aquest, vaja, amb aquest rerefons, en aquesta lluita contra el Parkinson.
1: Sí, sí.
2: Però tinc aquella certa sensació també que la gent està molt predisposada en general.
1: La gent està predisposada a ajudar. Que pugin al pavelló...
2: Ja, potser ja costa una miqueta més, no?
1: No és una altra costa. Vull dir, tots els establiments que ens han cedit productes pels dos sortejos de paneres, vull dir, a la primera, sí, ja hi pots comptar, com cada any, no cal ni que m'ho preguntis. Mm-hmm. Fes servir el logo i tal. Fantàstic.
2: Perfecte.
1: Ara ens falta omplir el pavelló. Sabem que són moltes hores, fa calor... I és un dissabte, i a Sitges hi ha de tot.
2: Sí. Ve de gust potser més anar a la platja o anar a la piscina que no anar a passar calor al pavelló.
1: Però aquest any ho hem fet d'una manera que des de la una, començant per un Sitges-Girona, fins les 5 de la tarda, és tota la fase de grup.
2: Sí.
1: Després farem un concurs de la canasta del millón. Canasta, vull dir, has de posar un tir de baix, un tir lliure, un triple i una de mig camp.
2: No te digo nada.
1: Amb samarretes, sí, el premi és les samarretes, sortejarem les dues paneres amb cap de setmana, bueno, són dos cap de setmana Sitges, complerts, des de dormir, sopars, visites a museus, entrades al cine, vull dir...
2: Molt complert.
1: Complert, vi, uh-huh, cava i de tot. I després, a partir de les 6, 6:45, parlaments i tal, llavors fem la Final Four, els dos primers de cada grup, el primer contra el segon...
2: És a dir, format competició, dos grups...
1: De cinc equips.
2: De cinc equips, que, òbviament, jugaran tots contra tots.
1: Sí, juguem tots contra tots, i els dos primers van a la final.
2: A partir de la una, m'has dit.
1: A partir de la una, primer partit.
2: D'acord.
1: Són dos partits alhora, i a partir de la una, el primer partit, i llavors anem jugant ininterrompudament fins 6:45, les 6. Aleshores, farem una estona, descansem, i els dos primers de cada grup s'enfrontaran amb una Final Four, digue-li així, i després es juga la final. Abans de la final farem els parlaments que baixen els de la Fundació, farem l'entrega dels tots els diners que haguem pogut recaptar amb la fundació, fem la final, i quan acabem la final ens anem tots a sopar al CIU, al port de Sitges.
2: Caram.
1: On farem l'entrega de trofeus, que t'he portat un trofeu.
2: Sí.
1: Un recordatori que donarem a tots els...
2: Fet amb fusta, eh?
1: De, justament és de l'empresa Fet amb Fusta de Sitges.
2: Ah, mira, ostres!
1: Del Fèlix Panadero, que ens ho cedeix cada any.
2: Molt
1: i
2: bonic,
1: també
2: sí,
1: ens
2: sí.
1: ha portat unes medalles, també donem unes medalles, que sou els primers...
2: Caram, bé, llàstima que això no està a la visió, però bé, en qualsevol cas...
1: Medalles que us donarem,
2: sí, sí.
1: també fetes bé, amb fusta.
2: Medalles fetes amb fusta, òbviament.
1: És sí, un sí, recordatori sí. per cada jugador.
2: Molt bé, moltes gràcies, eh? Déu-n'hi-do.
1: I això, i després ens anem a això, al CIU, sopar, entrega de premis i celebrar-ho. Que d'això també en sabem una mica. I bé, i allà el port és fantàstic. Vull dir...
2: Va, ja és un ambient molt més distès, ja aquí ha acabat tota la feinada que hi ha al darrere.
1: Sí, és quan et deixes anar, com si diguéssim. No, però tothom ve i el lloc és idíl·lic, no fa calor perquè estàs al costat del mar, i ja et dic, moltes ganes, nervis, evidentment.
2: Que tot surti bé, òbviament, sí, sí.
1: I aviam.
2: Hi ha un favorit, per cert?
1: Bueno, MVP's i València són els finalistes de l'any passat. El Barça porta molt bon equip. El Girona no hem jugat mai, però ve amb Gerard Darnés i ve amb el Miquel, que també són ex-ACBs. Els francesos juguen molt bé. Els diran una incògnita, però tots juguen. Al final, tot comença 0-0. I...
2: Sí, sí, tothom tindrà les seves oportunitats.
1: L'Espanyol sempre ha estat allà, també. Sí, sí. L'Espanyol va guanyar el segon torneig, crec. T'ho dic de memòria, eh? O el primer o el segon el va guanyar l'Espanyol. Vull dir, hi ha molt de nivell, encara que siguin gent gran, hi ha molt de nivell, hi ha competitivitat, hi ha bon rotllo, perquè al final guanyes, perds, però tothom sí, sí, està sí, content, sí. I la piloteta sí, sí. guanya el que entra més.
2: Sí, sí, el que la fica dintre la cistelleta, eh?
1: És el truc.
2: I una miqueta pregunto pel paper dels veterans dels Sitges, del bàsquet Sitges.
1: Va, nosaltres... Nosaltres a gaudir dels equips que juguem i tenim uns que juguen, uns que no juguen, que estan més pendents del bar, de vendre...
2: Sí, clar, perquè aquí s'heu de multiplicar, com aquest que diu, no?
1: Sí, però teòricament ho tenim ben organitzat. Tenim música també, tenim un disjockey, i vull dir que al final està tot ben planificat, som 10 jugadors, els altres estaran uns al bar, uns venent a la panera i venent samarretes... i pulseres que hem fet també per la fundació, uns estarem a la pista, vull dir, tot està
2: allò
1: que podia començar demà.
0: Dissabte 20 de juny, Anton Llop li comentava amb en Pitu Valera aquest quart torneig solidari de veterans que es vol que el pavelló s'ompli com més millor. Les prèvies a la 1 del migdia, les finals a partir de les 5 de la tarda, 10 equips hi participen i tota aquesta activitat paral·lela que hi comentava l'Anton i tot plegat destinat a recollir fons, com els comentàvem, per la Fundació IDIBAPS de l'Hospital Clínic, la fundació que respon a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer a l'objectiu de trobar cada vegada estigui més a prop la solució al Parkinson. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Tutusaus, saludarem Carola Fernández. Bé, i aquesta és una qüestió delicadeta perquè viuen amb molt neguit el grup de veïns d'un bloc de pisos del passatge Morera, número 4. Passatge Morera, que és aquell petit corraló que està situat a l'entrada del barri de Sant Crispín. Bé, aquest bloc de pisos té 7 pisos, hi ha 5 veïns, en el seu moment un pis fou ocupat i el pis fou tapiat posteriorment i ara s'han ocupat uns baixos. I pel que es veu es va entrar per la finestra. Tot això va passar el mes de maig, a finals del mes de maig. Els ocupes, segons expliquen els veïns, han pressionat per poder tenir la clau del portal de la vivenda. I a partir d'aquí, com que el pis és d'un banc, ai las. I hem passat les 48 hores. Aquestes famoses 48 hores de les quals també en parlarem. Què passa si algú entra en un pis, que no és de la seva propietat, i passen 48 hores? Bé, que passa aquest període en el qual els cossos de seguretat poden actuar d'ofici i a partir de 48 hores ja només hi pot actuar un manament judicial i aleshores tot s'estira. Bé, una situació difícil la que viuen aquests veïns, fastiguejats absolutament. Com els dèiem, un bloc, un pis dels quals ja havia estat ocupat en el seu moment i ara s'han ocupat un altre. Pisos propietat d'una entitat bancària al passatge Morera número 4. La Carola ha parlat amb els veïns, els escoltaran, els veïns que han anat a parlar amb els Mossos, l'Ajuntament també ho sap, en fi, escoltaran tota aquesta situació. Després, aquest dijous dia 18, ja ho podem dir d'aquesta manera, una petita diada castellera al cap de la vila, aquest dijous dia 18, entre les 10 i les 12 del migdia. En diem una petita diada castellera, però al cap i a la fi és el final de curs del projecte Jo Jove de la Jove de Sitges, aquest projecte en el qual la colla, en la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges i la Regidoria d'Educació, ha portat a escoles i instituts al món dels castells. Ens ho comentava ahir en Marquill, fent referència al desconeixement que hi ha sobre el fet casteller, sobre el món dels castells. Bé, doncs, ha passat ja tot aquest curs i saludarem Anna Àguila, que està la coordinadora de tot aquest projecte, i per tant parlarem d'aquesta, com els dèiem, petita, o no tan petita, diada castellera d'aquest proper dijous entre les 10 i les 12 del migdia al cap de la vila. I el programa l'acabarem amb l'agenda de les biblioteques, ara que les biblioteques ja han complert el seu 90è aniversari i a punt ja d'entrar a l'estiu, amb la Marta Sánchez i en Joan Totosaus, l'agenda de les biblioteques per aquests dies.

9:55 minuts, les efemèrides d'avui. 16 de juny. 16 de juny del 1900 es constituïa a Barcelona una societat anònima en la qual hi van tenir a veure sitgetats. I per tots aquells que siguin, i n'hi ha, de fidels, del Vichy, que sàpiguen que tal dia com avui del 1900 es va constituir a Barcelona la societat anònima Vichy Catalán. Dels 5 socis fundadors, 3 eren sitgetans: Bonaventura Blai i Milà, Josep Ferrer i Torralbes i Josep Vies i Camps. Han passat 136 anys, el Vichy ha canviat de mans, però continua sent Vichy i surt del mateix lloc. Ja ho saben, que és aigua en gas, no aigua gasada. I aquesta és la gran diferència respecte a allò de les aigües carbòniques franceses i tot plegat. Un 16 de juny del 1916, la plaça de l'estació era batejada oficialment amb el nom d'Eduard Maristany, el director de la companyia de ferrocarrils Madrid-Zaragoza-Alicante. Maristany fou l'impulsor de la construcció de l'estació ferroviària que s'inaugurà precisament l'endemà. Un 17 de juny del 1916 s'inaugurà l'estació de Sitges. Per tant, demà farà 110 anys de la seva inauguració. I un 16 de juny del 1925, l'Ajuntament, presidit per José Cordero, acordava canviar el nom del torrent de Sant Damià pel de carrer Rafael Llopart. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui anant enrere en el temps, anant gairebé 30 anys, tal dia com avui del 1997, sortia al mercat una de les peces més icòniques també de la música dels anys 90. Ells van néixer com a grup el 1989. Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones i Peter Salisbury. Ells són The Verve. I de l'LP Himnes Urbans, 1997, aquest clàssic, clàssic, clàssic ja de tots els temps, Bittersweet Symphony, la simfonia agredolça de The Verve.

No cal que en diguin himnes urbans, perquè si alguna cosa té aquest tema és aquest aire urbà, aquest aire de gran ciutat, aquest aire de penombra. 1997, Bittersweet Symphony. Tal dia com avui del 1937, Andreu Nin, polític marxista, és detingut davant la seu del POUM. Dies més tard seria assassinat per agents de la policia soviètica. Fou durant 2 mesos, des del setembre al desembre del 1936, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Tal dia com avui de l'any 2009, el Prat de Llobregat s'inaugurava la nova terminal, la T1, de l'aeroport de Barcelona. Han passat 17 anys. Tal dia com avui de l'any 1903, una de les grans dates en la història de la indústria de l'automòbil. A Detroit, Henry Ford fundava la Ford Motor Company, tal dia com avui del 1903, amb una frase que ha passat a la història en el món empresarial, en el món dels llibres d'autoajuda empresarial: aprendre a fer fent-ho. Una frase clàssica de Henry Ford. Ford fou constituïda avui, fou fundada tal dia com avui del 1903. Tal dia com avui del 1816, en el marc d'una vetllada literària organitzada per Lord Byron, als afores de Ginebra, l'anfitrió va proposar als convidats que escrivissin un relat de por. Gràcies a un malson, Mary Shelley trobà l'inspiració que la portaria a escriure Frankenstein, en el marc, com els dèiem, d'una vetllada literària organitzada per Lord Byron als afores de Ginebra, tal dia com avui del 1816. Tal dia com avui de l'any 1779, Espanya li declarava la guerra a la Gran Bretanya. Començava el setge de Gibraltar, i Gibraltar continua sent una colònia anglesa. Tal dia com avui, del 1903, la beguda de cola Brad's Drink canviava de nom i a partir d'aleshores es va anomenar Pepsi Cola. 1903. I així va quedar registrada com a Pepsi Cola. Tal dia com avui del 1903, saben que almenys a casa nostra la Pepsi-Cola no ha tingut la volada de la Coca-Cola. Va de ben també dels països. En qualsevol cas, va haver alguns anys de lluita aferrissada entre Coca-Cola i Pepsi. Primer Pepsi-Cola, després Pepsi a seques. Però ara ja, definitivament, la Pepsi sembla bastant desterrada de les barres dels bars i de les cafeteries. I tal dia com avui de l'any 1963, l'astronauta russa Valentina Tereshkova es convertia en la primera dona que va realitzar un viatge espacial. 10 i un minut, i en què tanquem avui, ara que s'acosta l'estiu? Aquesta és una pel·lícula d'estiu que val la pena sempre revisitar-la. Podríem dir així, perquè en qualsevol cas la pel·lícula es va estrenar a Espanya la vigília de Santa Tecla del 1978, però és una pel·lícula d'estiu i es podria recuperar cada estiu perquè té aquell punt de diversió, té aquell punt musical que entusiasma. Bé, té tots els ingredients per passar-s'ho bé. Tal dia com avui s'estrenava Gris als Estats Units.

Olivia Newton-John i John Travolta, que es van convertir en una parella icònica també. Música de John Farrar, tema musical de Barry Gibb, i aquí tenim un dels grans clàssics de Chris. You're the one.

Aquest tema que apareixia al final de la pel·lícula, després de tot una colla també de cançons que es convertirien en èxits. Ets la persona que vull, ets la dona que vull, l'escena final protagonitzada per Olivia Newton-John, a qui malauradament després la salut, Olivia Newton-John va viure uns quants càncers al llarg de la seva vida, i John Travolta, un John Travolta que després redescobriria molts anys després Tarantino, i que aquest any està premiat al Festival de Cannes per una pel·lícula que es veu que no val gran cosa, però bé, no és igual. En l'imaginari popular, en l'imaginari col·lectiu, ells dos sí que són una parella icònica, la parella de Gris.

Els deixem acabar, Gris, que es va projectar el Retiro. Una gentada, amb uns crits, amb un escàndol, una festa gran, una festa grandíssima.

0: Marxen Olivia Newton-John i John Travolta i les efemèrides tornaran demà a la mateixa hora. Avui que Sant Quirze, que també és Sant Ferriol, Santa Lutgarda, Sant Ticó i Santa Justina. L'infatigable Jordi Hurtado, un home d'aquells que en diríem d'ofici. Això és un locutor d'ofici, un presentador d'ofici. Jordi Hurtado, 69 anys, celebra avui, l'home de Cifres i Letres. I com els deien, impecable sempre. Aquella, allò, tanques els ulls i saps que sortirà bé. L'escriptor Joel Dicker, 41 anys, celebra avui. L'actor John Chu en fa 54. L'actor Daniel Brühl en celebra 48. I l'entrenador de futbol Jürgen Klopp, 59 anys, celebra avui. Caloreta. I com els comentàvem els darrers dies, la previsió anuncia calor i es veu que la setmana que ve, i nosaltres encara, França, es veu que la setmana que ve es torrarà, però ben torrada. Aquí també en tindrem de calor, sobretot a Ponent. Nosaltres també en tindrem, però es veu que França serà de por que els ve la setmana que ve. 26 graus de temperatura amb un 63% d'humitat. Per tant, tenim una temperatura de sensació de 32 graus. Bé, avui farà calor, la mateixa calor que ahir i la mateixa que ens farà demà. El cap de setmana es veu que encara pujarà una miqueta més això. Cap de setmana plenament d'estiu, tot i que l'estiu arribarà la setmana que ve. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou avui tornem a parlar d'un ambient força càlid. De fet, ja hem començat el dia amb una temperatura alta en alguns sectors de la costa i a part amb aquesta inversió tèrmica que s'ha d'anar trencant durant aquestes pròximes hores. D'altra banda, cal dir que de cara al migdia s'espera un ambient força càlid amb aquests valors màxims de 37 graus a punts del Pla de Lleida cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que dominarà l'ambient assolellat durant el matí. Sí que a partir de migdia de formar o créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya, i també hi haurà creixement de nuvolades en zones del Pirineu, i aquí cauran alguns ruixats localment acompanyats de tempesta i calamarsa, però no s'espera que siguin d'intensitat. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

10 i 11 minuts del matí, Dua Lipa. En uns moments el repàs als titulars dels diaris. Avui que hi ha una miqueta de tot a la primera pàgina. Matèria esportiva també, va, hi ha diverses coses, eh? Avui debuta Messi i és probable que sigui ja, bé, és probable, que sigui el darrer Mundial de Messi. Ahir que va debutar la selecció espanyola amb aquest empat. Avui que aquestes notícies fan... diguem-ne, fan que quedi a la rebotiga una informació no menys important, que ha estat la sentència condemnatòria al jugador de futbol Rafa Mir, sentència de 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. No és poca cosa, entre altres coses, per uns fets que remunten a la nit del 31 d'agost a l'1 de setembre del 2024, quan Rafa Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Aleshores fou detingut conjuntament amb el també futbolista Pablo Jara, després d'haver estat denunciat per una dona a la qual havia conegut en una discoteca i amb la qual varen anar a casa seva al costat d'una amiga d'ella, i tot una situació que al final, com els dèiem, ha desembocat amb aquesta pena de 8 anys i mig de presó. O sigui que en matèria esportiva hi ha notícies que han acaparat els titulars, com la selecció espanyola, com Cucurella, que així pim-pam, Cucurella al Madrid. O sigui que el que ens deia ahir en Pitu sobre el que havia comentat aquest home italià que ho sap tot, bé, doncs sí, doncs ho sabia, perquè ahir es va confirmar el fitxatge de Cucurella i ha estat un altre dels titulars esportius de les darreres hores. Afegim, perquè en tinguin coneixement, que cada vegada això es va extenent. El Regne Unit també ha prohibit l'accés a les xarxes socials als més joves de 16 anys. Londres opta per aquesta mesura en comptes de regular més els continguts digitals. Es veu que tothom ja ha claudicat a l'hora de regular els continguts digitals, i com que no tens la capacitat de regular-ho, doncs en prohibeixis l'accés. I això és el que ha decidit el Regne Unit. Una xifra d'aquelles que també permet la reflexió. Moren 90 persones dependents al dia sense l'assistència que dicta la llei.

0: euros de taxa turística. I amb aquesta taxa turística es vol que bona part d'aquests diners vagin a les llars d'infants municipals. El pacte dels regidors del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra depèn de la ratificació del Parlament. Però, com els dèiem, es vol que els creueristes paguin 24 euros de taxa turística. I això també té un punt. Barcelona, ja ho saben, que té la capacitat d'administrar-se per ella mateixa en aquest assumpte. Per tant, una altra de les notícies que ens crida l'atenció avui, mentre les fotografies a la primera pàgina dels diaris ensenyen aquesta catedral de la Dormició a Kiev, atacada per drons russos. Ja ho saben que el patrimoni és un altre dels drames que es viuen en estats de guerra i continua existint, òbviament, una guerra oberta entre Ucraïna i Rússia. Després està per veure com acaba la d'Iran als Estats Units, Israel, que, com diuen els diaris, va per lliure. Bé, en uns moments el repàs als titulars dels diaris. Mentrestant, pocs jutjats. Ahir passava la dona de Pedro Sánchez, avui ha de passar la directora de la Guàrdia Civil, em sembla que era avui o demà.
1: Sí, bon dia, sí,
0: Joan.
1: Bon dia, sí. També anem perdent una mica el compte. La compareixença d'ahir de Begoña Gómez davant del jutge Peinado és estranya, en el sentit que no és normal que el citi com una prèvia per abans de la, diguem, d'enviar-los directament a judici. I a més, amb aquesta incertesa de si tira endavant l'execució de mesures cautelars, que bàsicament passaria per la retirada del passaport adduint risc de fuga. O sigui, doncs s'ha de fugar la dona del president del govern, no? Però bé, crida força l'atenció i a més que el jutge ara s'ha donat uns dies per reflexionar sobre el particular.
0: Aquest és un dels titulars del dia d'ahir. L'altre, que José Luis Rodríguez Zapatero hauria demanat al jutge més dies per poder-se preparar bé.
1: Correcte.
0: De cara a la seva compareixença, que havia de tenir lloc aquest dijous i aquest divendres, per l'assumpte de les joies.
1: Exacte.
0: Aquestes joies, com els dèiem, que s'estan fent més populars que les de la Castafiore.
1: Però que no és el motiu
0: inicial,
1: eh?
0: No és el motiu de la visita,
1: no,
0: les joies.
1: Però, clar, es van trobar les joies i escolti, vostè... El que passa és que sí que és veritat que aquí pot passar una cosa que, com a mínim, curiosa, que pugui ser veritat que aquestes joies doncs no van ser declarades, però que això hagi prescrit, i pot ser veritat que realment Zapatero estés al darrere d'una xarxa, diguem, de favors mutus, però que això s'hagi sabut a partir d'un hackeig il·legal d'un telèfon mòbil, i per tant...
0: Estem en allò de sempre, no?
1: Que tot això també caigui a l'aigüera, perquè el procediment ha de ser immaculat i podria no haver-ho estat.
0: És a dir, saben com funciona això, eh? Si per aconseguir una determinada informació tu fas servir mètodes il·lícits, diguem-ne que no et servirà per
1: Correcte,
0: res.
1: Encara que puguis certificar que això ha estat així, perquè sempre pot quedar el dubte a partir d'aquest moment en què no es va custodiar correctament la prova, i per tant el mètode il·lícit.
0: Bé, ahir que també va transcendir, ja que estem en l'àmbit dels jutjats, també hi hauria una altra derivada sobre, com ho podem dir això, sobre l'ètica, l'estètica dels mitjans en tot el que fa referència al cas de Jonathan Andic i la mort del seu pare, i aquestes, que no són declaracions, la trucada,
1: sí,
0: del fill, el 112,
1: que ha distribuït la defensa i que la principal emissora pública de Catalunya ha emès, diguem,
0: És allò de l'interès informatiu,
1: clar,
0: però condicionat a... És difícil, eh? Perquè és allò, hem tingut accés, bé, hem tingut accés, perquè no. Has tingut aquí el detectiu de Meta 3.
1: I t'ho ha portat i ho has posat.
0: I ho has posat.

0: que, informativament parlant, pot tenir, estem amb allò, pot tenir un interès. Si no... no
1: és més morbós que informatiu, bé, l'interès.
0: És que moltes vegades, com que la informació té morbo afegit...
1: Sí, aquí s'obriria un debat.
0: És interessant,
1: és a dir, les declaracions del senyor Marco, que és el detectiu, des d'un punt de vista informatiu, són impecables, és a dir, pots estar d'acord o no en el que diu, però té un interès informatiu. Ara, l'aportació d'aquest document sonor, que no sabem si és complet o no ho és, perquè, clar, es veu que hi ha una trucada prèvia que aquesta no la distribueixen. Clar.
0: Sí, sí. Quin va ser el fil de trucades?
1: Ah, aquí està.
0: I el que s'escolta és un home angoixat. Sí. Bàsicament, angoixat, eh? Per cert, els que diguin, no, és que el 112 podrien ser... Els serveis d'emergències acostumen a ser molt neutres a l'hora de parlar, perquè si no vas afegint aquí una tensió. Un servei d'emergències, diguem-ne, que actua per protocol d'una forma neutra. La qual cosa no vol dir que actuï d'una forma desagradable, però s'actua d'una forma molt neutra. Aleshores estem en una altra derivada que ahir també més d'un posava sobre la taula. El dia que hi hagi, si és que hi ha de ser, un judici sobre aquest assumpte i hi hagi un jurat popular, esclar, serà difícil trobar algú que veritablement no se senti, no direm que condicionat, però que ja no tingui una mena de mapa previ sobre aquest assumpte després d'haver tingut l'accés a tants inputs a través dels mitjans, siguin el que escoltàvem ahir, siguin molts d'altres.
1: I afegir que això probablement també és una estratègia de la defensa. Com més distribueixes aquesta informació,
0: doncs
1: més difícil fas la configuració d'un jurat que jutgi el teu cas.
0: Perquè, és clar, tots nosaltres, sense tenir-hi res a veure, al cap hi podem tenir un pensament.
1: Correcte.
0: Per tant, que segur que és difícil, no, en un cas tan mediàtic, no tenir un pensament, perquè d'una manera o una altra transcendeix. Però tot això es va afegint en el cistell, i quan sigui el dia, si és que hi ha d'haver un dia en què això arribi al jutjat, per descomptat que també serà un altre dels problemes afegits. Com trobar un jurat popular, diguem-ne, que puguis dir no, és que és absolutament neutral, que segur que s'haurà de trobar, però com a mínim haurà també vist i haurà escoltat moltes d'aquestes coses que hem escoltat nosaltres. Deixem l'àmbit judicial.
1: L'acord de pau, que no és acord de pau, és un MOU, que no té res a veure amb l'entrenador del Madrid, que és un Memorandum of Unleng... reconeixement. Unleng. És un memoràndum de reconeixement, que és una figura en la qual les parts estan d'acord que han de parlar d'això.
0: Ah.
1: Ja està. Això no és un acord. Tu reconeixes que els problemes que tens sobre la taula són aquests.
0: Els que hagin viscut un procés de divorci pensaran, mira, això és com allò, tenemos que hablar.
1: Sí.
0: Però doncs és on tenemos que hablar. Diguem-ne que més que un acord de pau és un acord de no...
1: Bueno, és a dir,
0: de no interferència.
1: Aturem, hem vist on són els punts de divergència que hem de mirar de resoldre i els acordem que són aquests. I això és... el que s'acorda. No és un acord de pau, com ahir es deia en alguns mitjans.
0: És, diguem-ne, una prèvia a la necessitat de parlar de tot això.
1: Correcte. I aleshores ara es donen 60 dies...
0: Amb això sobre la taula.
1: Amb això sobre la taula per intentar arribar a una solució. Que no és fàcil.
0: Sí, perquè hi ha un tercer. I aquest tercer ha fet sempre, des del primer dia, allò que us deia, quan algú té alguna cosa al cap ficada i no se la treu, que no se la treu. I Benjamin Netanyahu té una cosa al cap ficada i ja pot ser Donald Trump, ja pot ser qui sigui.
1: Més que una cosa al cap ficada, el que té és una necessitat, que és que això no s'aturi.
0: El que vulguis, doncs ja està. Aquesta obsessió.
1: No, això, obsessió no, necessitat, perquè si això s'atura, va a la presó. Aleshores...
0: Doncs vinga.
1: Bàsicament, estem aquí. I llavors, per la necessitat de no anar a la presó, no pot aturar les guerres.
0: I anem fent... Com diuen els diaris, va per lliure. Israel, i ara està per veure què fa Donald Trump amb aquest soci. Diguem-ne, pocs voldrien tenir un soci com aquest, perquè diguem-ne que és soci de paraula, però després fa el que vol. Donald Trump també intenta fer el que vol, però el que està clar és que Benjamin Netanyahu sí que ha acabat fent el que vol.
1: Donald Trump ho ven com una victòria, evidentment és una derrota amb totes, és difícil trobar-li alguna cosa que afavoreixi els Estats Units respecte de la situació prèvia, i evidentment els iranians també ho venen com una victòria. En el seu cas tampoc és una victòria, perquè evidentment han quedat molt afeblits, però han sabut resistir, diguem que aquí el paper de David l'ha assumit Iran, malauradament, i a sobre la teocràcia iraniana, que surt reforçada quan estava contra les cordes fa 3 mesos. És a dir que si alguna cosa es podia fer malament, s'ha fet pitjor.
0: Com deien els romans, resistir és vèncer. Vinga, doncs també de resistència va aquest assumpte. Aquest drama entre russos i ucraïnesos.
1: Sí, el que passa és que en aquest cas sembla que lleugerament la balança comença a inclinar-se una miqueta més cap a Ucraïna, perquè Rússia ha perdut efectivitat. Els drons ucraïnesos són efectius al camp de batalla, de fet el que s'anomena la zona de la mort, que és una franja de ben bé 30 quilòmetres on qualsevol cosa viva és atacada per drons i desapareix immediatament, cada cop és més controlada pels ucraïnesos. Això no dona la capacitat d'Ucraïna de fer un contraatac, però evidentment Rússia l'únic que llença és, diguem, carn a la batalla que acaba desapareguent.
0: És a dir, una mena de taules?
1: Sí, és com, bueno, com el som de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí.
1: Ja estan acaparats i vinga.
0: Exacte.
1: Aleshores, i l'únic que pot fer Rússia és enviar aquests drons. Jo crec que aquest és error, vull creure que és error. Perquè...
0: Bé, en aquest cas, diguem-ne, allò del patrimoni utilitzat també per ferir, més allà, òbviament, de les desgràcies personals, que sempre són superiors a les patrimonials. Però veure el patrimoni cremar doncs tampoc ajuda gens a la moral en general i a la humanitat. Tampoc,
1: i lligat amb això, dues notícies també d'ahir. Una, per una banda, la Unió Europea que es posa de cara per la integració futura d'Ucraïna, i per una altra banda, el dictador de Bielorússia, Lukashenko, que ahir sorpresivament li va dir a Zelensky que no pateixi, que des de Bielorússia no s'atacarà Ucraïna. Cosa que
0: no era aquell que sortia cada dos partits al costat d'en Putin?
1: Sí, aquell del bigoti.
0: Sí,
1: aquell. Mm. Diguem, surt poc en els mitjans. Però ahir em va sorprendre molt. I això què vol dir? Això vol dir que el vent està començant a canviar.
0: I en matèria esportiva?
2: En matèria esportiva, doncs, l'empat a 0 entre Espanya i la selecció de Cabo Verde doncs ha propiciat forces crítiques entre els mitjans de comunicació de l'estat espanyol. Anem a donar un cop d'ull, si et sembla, a les portades dels diaris esportius. Per exemple, els d'aquí, Mundo Deportivo diu Palo Verde, alerta roja.
0: Aquest és bo.
2: Aquest és bo. El diari Sport diu Qué bajonazo. Anem als diaris de Madrid. El diari AS diu Chasco histórico, i el Marca diu Petardazo.
0: El del Mundo Deportivo és el que m'agrada més.
2: Sí. I l'esportiu que diu Festa Major a Cap Verd. doncs sí, crítiques per aquest empat a zero, perquè el seleccionador Luis de la Fuente no va saber com gestionar aquest defensiu Cabo Verde. Per cert, una anècdota, una fotesa, si vols. El porter de Cabo Verde, Boisinha, fou... el millor jugador del partit. Li van donar el trofeu al millor jugador del partit.
1: 40 anys té.
2: Ahir va passar de tenir 50.000 seguidors a Instagram a tenir-ne més d'un milió. Gràcies a la seva actuació.
1: És que ho va parar tot, eh? També
2: partit,
1: és veritat.
2: Sí.
0: De 50.000 a més d'un milió.
2: És una autèntica bogeria, però bé...
1: I dos dades més, si vols les comento, sí. Pitul. Ahir a la plataforma d'apostes Polymarket... Dues apostes. Una d'una persona que va apostar 1 milió d'euros...
0: A què guanyaria?
1: A que guanyaria Espanya.
0: Oh!
1: I els va perdre.
2: Adiós.
1: I una altra persona...
0: És clar, si l'apostes és perquè ho pots fer.
1: I una altra persona que va apostar 400.000 euros a que Espanya no guanyava.
0: A que Espanya no,
1: no
0: guanyava.
1: Guanyava. Ha guanyat 4 milions d'euros.
0: Oh, que bo.
2: Sí, sí, clar. Les dues cares de la moneda.
0: Que bo. Però, ara, esclar, la clau d'aquí és apostar que Espanya no guanya.
1: Clar.
0: I, ara, la, 4, i la pena és apostar que Espanya guanya.
1: 400.000 euros d'aposta, eh? És a dir,
0: sí, no, no, també els has de tenir.
1: N'has de tenir.
0: Has de tenir. I per... aconsegueixes 4 milions, eh? Mm. Dels quals hauràs de declarar...
2: Per aquells més fervents seguidors de la selecció espanyola, que estiguin tranquils, perquè, si recordeu, al Mundial de Sud-àfrica, el del 2010, Espanya va encetar el seu camí cap al títol perdent precisament el primer partit. Crec que va ser contra Suïssa.
1: Contra Suïssa, 1-0.
2: Per 1-0, i Espanya va acabar guanyant aquell Mundial, que no vol dir que torni a passar, però, en fi, és una dada que també ha sortit diverses vegades aquestes últimes hores. Bé, aquest empat a 0 obliga el conjunt espanyol a guanyar el proper partit, que serà contra l'Aràbia Saudita, el proper diumenge, dia 21, a partir de les 6 de la tarda. Per tant, ja Espanya que afronta, diguem-ho així, entre cometes, la seva primera final. Va ser un dia d'empats, perquè també van empatar, en aquest cas, a un, les seleccions de Bèlgica i Egipte, empat entre Aràbia Saudita i Uruguai, també a un, i l'Iran 2, Nova Zelanda 2. Els partits que s'han programat per avui són el França-Senegal, a partir de les 9 de la nit, i aquesta propera matinada, a les 12, l'Iraq-Noruega i el debut d'Argentina i el possible, probable, darrer Mundial de Messi, amb aquesta Argentina-Argèlia que es jugarà a les 3 de la matinada, d'aquesta propera matinada. Més enllà del Mundial del Futbol, avui recordem que comença la final de la Lliga de Futbol Sala, que jugaran el Barça i el Pozo de Múrcia. El primer partit és el millor de 5 partits, el primer partit es juga al Palau Blaugrana d'avui a partir de les 9. El segon partit també seria al Palau, el tercer a Múrcia, en fi, una bona final la que disputaran, com dèiem, el Barça i el Pozo de Múrcia, que torna a una final de Futbol Sala després d'uns quants anys de no ser-hi.
1: I una notícia de darrera hora. El jutge li ha denegat a Zapatero la pròrroga.
0: O sigui que dijous i divendres s'haurà d'anar a declarar.
1: Sí.
0: A la contraportada de La Vanguardia, una entrevista que potser els pot interessar. És de la psicòloga Lynn Ten Brink, que ha publicat Persones venenoses. O sigui...
2: altrament dit, tòxiques.
0: Exacte, gent fosca. Així ho defineix, eh? Què defineix una personalitat fosca? Dos trets fonamentals: la fredor emocional i la manipulació. És una entrevista en la qual es parla de la mentida, eh? Ella diu: la majoria de mortals, això de mortals ho hem afegit, la majoria diem la veritat la major part del temps. Són molt poques les persones que menteixen constantment. Li pregunta Ima Sanchís: així doncs, som crèduls? I diu: sí. Per això les personalitats fosques solen sortir-se amb la seva, perquè la resta estem predisposats a creure. Què és brinat sobre la confiança? Que cada vegada confiem menys en les institucions, però creiem en les persones. Quina és la seva conclusió sobre l'engany? Que mentir i detectar mentides són dues habilitats que han evolucionat juntes. Els mentiders milloren les seves tàctiques i els altres intentem descobrir-les. Aquesta batalla ens acompanya tota la vida. És una entrevista molt, molt, molt interessant, eh? Sobre això, el fet de mentir, els qui menteixen i els qui utilitzen posicions de poder per influir sobre els altres. Hi ha més psicòpates entre els directius? Li pregunten. I ella diu: algunes investigacions eleven la seva presència fins al voltant del 4%, que és 4 vegades més que en la població general. I Massanchís li pregunta: i en la política? I ella contesta: les persones amb trets narcisistes solen mostrar més interès per la política. I els sistemes més autocràtics tendeixen a concentrar més personalitats fosques. Com els dèiem, una entrevista molt interessant a la contraportada de La Vanguardia. Pitu, gràcies. Joan,
2: adéu,
0: gràcies.
2: Siau.
1: Gràcies, Vicenç.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

En Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro.

10 i 38 minuts, segona hora d'aquest A Cel Obert, és 16 de juny, és dimarts 16 de juny, i d'aquí uns moments una història d'aquelles complexes. Complexes i que viuen un grup de veïns d'un bloc de pisos del passatge Morera número 4, amb un bloc de pisos que dona a un costat el passatge Morera i a l'altre costat el carrer Gabriel Pallarés, a l'entrada del barri de Sant Crispín. Una història d'ocupació i una història també de neguit absolut, esperant que d'alguna forma o una altra es pugui resoldre aquest assumpte en un bloc de pisos que ja havia estat ocupat en el seu dia. O sigui que els pobres veïns, no és allò del gat escaldat, doncs escaldat dues vegades.

0: Molt sovint hem sentit a parlar en els mitjans de les ocupacions i de les ocupacions de moltes menes. Bé, aquí explicarem un cas concret d'ocupació. Un cas concret que té unes raons concretes, unes causes concretes, que es viu d'una determinada manera i que, evidentment, cadascú de vostès és lliure d'extrapolar-lo o no, però parlarem d'un cas concret, que és aquest cas concret. D'un immoble situat al passatge Morera número 4, d'un immoble que dona al passatge Morera, per un costat, que és aquell corralet que segurament molt recordaran, perquè en el seu moment, bé, això està al costat del que és la casa de la qui fou pandonista de Santa Tecla, fa uns quants anys enrere. I aquesta casa dona també al carrer Gabriel Pallarès. Els qui vagin a nivell 10, per exemple, o al barri de Sant Crispin, veuran que hi ha una part d'aquesta casa, un dels pisos que dona al carrer Gabriel Pallarès, tapiat amb maó, tant a la planta baixa com a la planta del pis. Aquest immoble té 7 pisos, hi viuen 5 veïns. Un pis d'aquests va ser ocupat i ara està tapiat, i ara s'ha ocupat una planta baixa. Carola, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Els veïns diuen que probablement van entrar per la finestra perquè hi havia una porta d'aquestes antiocupació en aquest pis, eh?
1: Efectivament, és a dir, es tracta d'un immoble que, segons expliquen també els veïns, està com marcat, diguem, per aquesta xarxa de professionals de l'ocupació, que sabem que n'hi ha, no ho diem nosaltres això, ho diuen Mossos d'Esquadra, és a dir, hi ha gent professional d'alguna manera que es dedica a això de la ocupació.
0: I si no en volen dir professionals, perquè no és una professió, diguem-ne que hi ha gent que té un especial coneixement de tot allò que forma part, tant des del punt de vista legal com des del punt de vista pràctic, a l'hora de fer una ocupació d'un immoble. Allò que s'ha de fer, allò que no s'ha de fer, allò que ajuda d'alguna manera a que aquesta ocupació quedi ja d'una forma instituïda. Tot això, hi ha persones que en tenen un coneixement molt evident i el tenen per l'experiència. I, per tant, quan parlem de professionals de l'ocupació, parlem de persones amb aquesta experiència en tots els recursos que es poden posar.
1: Efectivament, amb coneixement, diguem, i que probablement no és la primera vegada que fan. El que diuen els veïns que aquest edifici està com marcat per aquest grup de persones, per aquesta gent que controla, coneix el tema de l'ocupació i que hi han patit diverses ocupacions. Ells ho expliquen després i, per tant, entenc que davant d'aquesta situació el que van posar va ser una porta antiocupació a l'immoble i al pis que estava buit, que és una planta baixa d'aquest passatge Morera número 4.
0: Primera qüestió. És una planta baixa propietat d'una entitat bancària.
1: Efectivament.
0: Per tant, no estem parlant aquí d'una persona, d'un particular, sinó és una entitat bancària qui és la titular d'aquest pis.
1: En aquest immoble, com deies, hi ha 7 pisos, 5 residents actualment, n'hi ha que són propietaris, n'hi ha que són inquilins de lloguer, hi ha una que hi viu fa gairebé 15 anys, més de 10 anys, per tant hi ha gent que hi viu des de fa anys i d'altres que fa menys anys que hi viuen. Però en qualsevol cas hi viuen, diguem, amb el que els atorga, amb la legalitat que atorga el fet de ser propietaris o inquilins, a excepció d'aquests dos pisos, que un ja havia estat ocupat i per això està tot tancat,
0: I que continua tapiat, aquest no és motiu de problema, sinó és l'altre.
1: Efectivament, i aquest altre, que és aquesta planta baixa, a la que els veïns, de la que els veïns asseguren que es va ocupar el passat dia 22 de maig, que va ser un divendres. Per què ho diuen així els veïns? Perquè ells diuen que els van sentir. O sigui, això va ser, expliquen i ho sentiran després, que va ser de matinada, que van sentir com entraven i que automàticament en aquell moment van començar, diguem, a alertar i van fer les denúncies corresponents, avisar
0: veïns
1: el banc, etc.
0: Veïns que tenen un xat de veïns,
1: Sí, sí.
0: És a dir, no és allò de veïns que no es poden parlar entre ells, sinó que són veïns que, diguem-ne,
1: per parlar de temes de comunitat, com en molts altres edificis, no? Parlen d'això i a partir d'aquí van alertar que passava això, es va fer la denúncia corresponent a Mossos. De fet, ells no van poder fer la denúncia perquè, i això és una cosa que hem entès.
0: Primer punt molt important,
1: A partir de parlar amb Mossos d'Esquadra, arran d'aquest cas, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè estaven preocupats per aquesta ocupació, perquè, segons diuen els veïns, no es tracta d'una ocupació, diguem, d'una família vulnerable, que té una necessitat molt greu i que simplement ocupa un edifici, sí, prou, sinó que es tractaria de gent amenaçant o, diguem que, dificulta la convivència, mm-hmm, fortament amb aquests veïns.
0: Ara, quan els escoltin, comprovaran per què els diem això, eh? Però primera qüestió molt important.
1: Sí, parlem amb Mossos d'Esquadra perquè d'alguna manera ens expliquin quin és el protocol d'actuació davant d'aquests, mm-hmm, casos d'ocupació.
0: Primera qüestió.
1: Sí.
0: En el cas d'una ocupació, la denúncia l'ha de fer el titular de l'immoble. Si no, no serveix per res.
1: Efectivament. Això. Per tant, quan els veïns ens expliquen hem denunciat l'ocupació, el que em diuen Mossos és que el que és correcte dir és que el que fan ells és donar coneixement d'una ocupació, però la denúncia, com a denúncia, perquè quedi constància, sí, com a denúncia d'ocupació, només la pot fer el propietari. En aquest cas és l'entitat bancària. I en aquest cas, tal com diuen els veïns i confirmen, també està realitzada. És a dir, també la propietat, en aquest cas el banc, uh-huh, va realitzar la denúncia un cop els veïns els van alertar que havien ocupat el pis.
0: Per Primera tant, qüestió.
1: Per tant, si mai s'hi troben, sàpiguen que qui ha de denunciar la possible ocupació és el propietari o la propietat de, mm-hmm, l'immoble,
0: per
1: no
0: tant,
1: els veïns.
0: Aquí estaríem en el cas de... No és que hi hagi un immoble on hi visqui gent i s'hi han ficat unes persones, sinó un immoble buit que té una propietat, que és una entitat bancària, i en la qual s'hi han ficat unes persones. És com, si vostès ho volen veure d'aquesta manera, com si en el pis de davant del seu replà s'hi fiqués algú.
1: Efectivament.
0: I vostès poden trucar a Mossos i dir, escolta'm, que han entrat uns senyors al pis del meu veí del replà. Mm. I Mossos els diran, bé, doncs molt bé, gràcies, sí, per avisar.
1: No, i és probable que s'hi acosti, Mossos.
0: Ara ho explicarem,
1: eh?
0: També, que s'hi acosten amb tota probabilitat, però qui ha de denunciar aquesta ocupació és el titular de l'immoble, el propietari, sigui una entitat bancària, sigui, sí, una persona. Aleshores, segona qüestió, que la Carola es va preocupar molt que Mossos ho deixessin ben clar, que és l'assumpte de les 48 hores, d'aquest marge de 48 hores des que es coneix el fet, des de que l'ocupació d'un immoble és un fet, fins que aquest fet passa ja a l'àmbit judicial.
1: Efectivament.
0: Què passa en aquestes 48 hores i per què són importants les 48 hores?
1: Perquè hi ha una llei que determina, que parlen de l'ocupació flagrant, és a dir, que si es detecta una ocupació ràpidament i es denuncia, és a dir, s'alerta a, sí, Mossos, aquests poden realitzar una desocupació sense una sentència judicial. Per tant, què hem d'entendre?
0: En aquest marge de 48
1: hores. En aquest marge de 48 hores. Què hem d'entendre? Que quan nosaltres truquem a Mossos alertant d'una ocupació, ja sigui perquè siguem veïns o fins i tot perquè som propietaris i estem denunciant, si no han passat 48 hores des de que han començat aquesta ocupació, Mossos, hi ha una llei que els permet desocupar el pis sense que hi hagi sentència judicial. Si han passat 48 hores, aleshores el procés ha entrat en el circuit judicial i Mossos passen a ser simples executors de sentències. Per tant, els Mossos d'Esquadra no poden desocupar un pis sense una sentència judicial. I això, òbviament, el que representa sí o sí és més temps.
0: D'acord.
1: I no sabem quan, i aquest és el gran drama, eh? Però això de les 48 hores és important tenir-ho en compte per això, perquè sí que hi ha la possibilitat de que Mossos desocupi ràpidament un pis, però diguem que tot ha d'anar molt ràpid, s'ha d'alertar, mm-hmm, molt ràpid, i clar, moltes vegades no és fàcil. Què diuen en aquest cas els veïns?
0: Que és una qüestió molt singular, la, sí, que escoltaran ara, i forma part d'una estratègia que coneixen els grups de persones que ocupen. És una estratègia d'aquestes, diguem-ne, que interessants perquè no hi haguéssim pensat mai, però ara ens explica la Carola.
1: I la coneixen Mossos, que de fet és que ens ho ha explicat. Els veïns asseguren que aquest pis es va ocupar del passatge Morera número 4, aquesta planta baixa, es va ocupar el divendres dia 22 de maig. I diuen que va ser així perquè ells hi eren i ho van sentir, va ser de matinada.
0: És a dir, a la matinada van sentir sorolls.
1: Exacte, van sentir la matinada i va ser quan es va alertar tot. Que avisen, això és clar, ells no entenien per què, si van el mateix dia 22 els van sentir, van avisar a Mossos, van avisar a propietari, que és el banc, va posar una denúncia. I tot això va passar abans de les 48 hores perquè Mossos d'Esquadra no els van desocupar. Què passa? Que quan tu com a veí d'un immoble que s'ha ocupat arribes i anuncies una ocupació o expliques que s'ha ocupat un veí o un pis, Mossos d'Esquadra s'aproxima en aquell edifici i pica la porta del pis ocupat. Mhm. Investiga, és a dir, pregunta sou aquí, esteu ocupats.
0: Sí, sí, sí.
1: Què
0: sí.
1: t'explica Mossos? Que aquesta gent estan ja, són, com dèiem, professionals entre cometes, és a dir, coneixen molt bé la dinàmica i els tempos. I què va passar en aquest cas? Doncs que van anar allà...
0: I els aquesta, Mossos van anar allà.
1: Mossos van anar al pis, van parlar amb els ocupes, els van preguntar, escolteu, els veïns diuen que acabeu d'ocupar aquest pis, vosaltres no sou els propietaris, els hi demanen, òbviament, i els diuen, accepten, sí, no som els propietaris,
0: sí.
1: Hem ocupat el pis, i què diuen els ocupes? Però no l'hem ocupat divendres 22. Ja fa dos dies que som aquí, som des del dimecres dia 20. I aleshores Mossos d'Esquadra què ha de fer? Demanar proves o quelcom que certifiqui que efectivament aquell pis està ocupat des del dia que els ocupes diuen i no des del dia que diuen els veïns.
0: I per aquí... tant, els Mossos necessiten certificació que aquest pis estava ocupat des de feia tres dies,
1: clar,
0: per exemple.
1: Quina és la certificació dels veïns? Que
0: atenció,
1: els han
0: sentit. Ara. Atenció.
1: Què diuen els ocupes? No, nosaltres us ho podem certificar. Com ho fan en molts casos? Doncs, per exemple, t'ensenyen un tíquet conforme van demanar una pizza en aquest, per sopar, aquell dimecres dia 20.
0: En aquesta adreça.
1: Exacte, en aquesta adreça. O simplement una foto des de dins. I això, ja d'alguna manera, clar, Mossos ho ha de fer constar a un jutge i el jutge ja pot determinar que aquell pis està ocupat des del dia X i no des del dia que, per exemple, en aquest cas, des del dia 20 i no des del 22 que diuen els veïns.
0: Perquè al final ho determina un jutge, eh?
1: Sí.
0: I vostès diran, com es fa això? Fàcil. Una d'aquestes persones se situa a la porta de l'edifici i demana a l'empresa de pizzeria,
1: clar,
0: una pizza margarita a Passatge Morera número 4. T'esperes a baix al portal, et porten el tíquet, en el tíquet hi ha l'adreça.
1: El pitxero, pobre, no et pregunta si ets ocupa.
0: Exacte. I ja està.
1: I ja està. I de fet, aquest comentari li vaig fer jo a Mossos, dic, home, però això és una mica trampós, perquè clar, i diu, ja, ho sabem. I ells també ho saben. És a dir, juguen amb això. Per tant, diu a mentir dels veïns, doncs probablement
0: pensaran,
1: no.
0: A casa seva vostès pensaran, home, un tíquet de pizza amb l'adreça d'un dia és
1: fort,
0: prou prova. Com? Per
1: clar,
0: què?
1: Que entenc que determina, entenc que aquí un jutge que diu és la veu d'uns veïns, perquè al final no es deixa de ser la veu d'uns veïns,
0: davant
1: contra una prova, entenc que física, no? Com pot ser una fotografia, com pot ser un tiquet doncs, això d'una compra, d'una entrega, no?
0: de
1: qualsevol cosa. I clar, aquesta circumstància, que òbviament es perverteix i que la gent que controla aquests tempos, no sé què, doncs què ha fet en aquest cas? És el que suposem, havent sentit totes les parts, doncs que, tot i que els veïns estiguin convençuts i certifiquin
0: que van denunciar en aquestes 48 hores,
1: que la denúncia es va produir en aquestes 48 hores i, per tant, doncs, haguessin desitjat doncs, que haguessin pogut desocupar aquest pis immediatament, sense esperar cap sentència judicial, doncs va passar això. I ara està tot...
0: Per tant, ara s'està en l'àmbit judicial.
1: Efectivament.
0: Segona part, que no és menys important, perquè és la que ha propiciat també un neguit dels veïns, diguem-ne, gran. És el fet que aquestes persones que han ocupat han insistit de maneres molt diverses, però, diguem-ne, sembla que amb molts tics d'assetjament, els veïns de l'immoble perquè els donguessin les claus del portal del carrer.
1: Clar, és a dir... Què fa aquest cas, diguem, especialment dolorós o pertorbador als veïns? Perquè al final algú pot entendre, doncs home, igual es tracta d'una família vulnerable que necessita un pis, no està fent mal a ningú, no? Algú podria pensar això. Què diuen els veïns? Que no es tracta d'aquest tipus d'ocupació. Diuen que en aquest pis hi ha 8 persones, hi ha canalla, però que també hi ha persones que es dediquen a amenaçar-los de manera constant perquè els reclamen la porta de l'entrada del portal, que no tenen.
0: Recordin, un pis de la planta baixa al qual s'ha entrat per la finestra.
1: Sí, de fet tenen col·locat una espècie de moblet davant de la finestra, que és la que els permet fer d'esglaó per entrar,
0: per pujar i baixar
1: en aquest pis.
0: Però clar, no tenen la clau de l'entrada de l'immoble, la clau dels veïns.
1: I els hi demanen d'una manera persistent i constant a tots els veïns i pel que expliquen els veïns, no els hi demanen de manera amable. És clar, s'entén aquí el neguit dels veïns de conviure amb unes persones que t'estan amenaçant constantment.
0: Els mateixos veïns escoltaran que li diuen a la Carola que un dia es van trobar amb 5 persones, diguem-ne, fortes, amb 5 armaris, demanant al veïnat aquestes claus del portal de l'entrada. És a dir, que sembla que d'una manera continuada s'han produït situacions tenses, situacions d'assetjament, amb aquest objectiu, aconseguir la clau de la porta d'entrada d'aquest edifici. Però com que això està en l'àmbit judicial, espera i aguarda, guarda i espera, perquè clar, els Mossos no hi poden fer res més del
1: no,
0: que ja han
1: clar,
0: fet.
1: Clar, què expliquen Mossos? Que entenen, quan parles amb ells, ho entenen perfectament el neguit dels veïns, per descomptat cada vegada, perquè es veu que continuen alertant, perquè aquesta gent sembla ser que fa sorolls i munta siderals i tal, i els continuen alertant, i Mossos continuen anant. Però els veïns no podrien fer res més que denunciar en cas que hi hagués algun delicte. Fora d'això, l'únic que poden fer és deixar constància o alertar de possibles sorolls i qüestions d'aquestes. I això ara està en mans d'un jutge o d'una jutgessa, és a dir, està en mans judicial, i aquí això ja és un tema de tempos. Fins i tot Mossos ens van dir que han tingut sort en el sentit de que en aquest cas el banc ha decidit denunciar. Moltes vegades sembla ser, cada vegada menys, eh? Però els bancs no sempre tenen pressa, diguem, per denunciar aquestes ocupacions.
0: De vegades es troben ofertes de piso con ocupes dintre.
1: Efectivament, perquè no hi ha probablement una denúncia, doncs aquest tema s'eternitza.
0: Fins i tot els veïns assenyalaven, perquè vegin com són les coses, no sé si Mossos t'ho va confirmar o no, que els Mossos els varen aconsellar que si s'havien de produir reiterades situacions de tensió, que entreguessin la clau del portal de l'edifici perquè evitarien problemes.
1: No, Mossos no em va...
0: Això no ho va confirmar
1: Mossos,
0: eh? No
1: em va confirmar això, però és probable que també entenc que Mossos pugui d'alguna manera entendre que la situació no serà
0: gens fàcil
1: ni immediata, ni se solucionarà de manera immediata i d'alguna manera es faci possibles recomanacions per tal que la convivència sigui el menys desagradable possible, cosa que es fa difícil d'imaginar, perquè
0: només pel fet que saps que algú ha violentat pis que està...
1: Efectivament, i cada vegada que arribes a casa teva no saps amb qui et trobaràs o amb què, o si vindran a amenaçar-te o vindran a dir-te, home, realment és desagradable. Clar, la desesperació d'aquests veïns és fàcil d'entendre i una mica és, jo crec que el sentiment que tenen és d'abandó. D'abandó i de manca d'escolta, perquè és una situació en la qual ells ja no poden fer més, és a dir, no hi ha res ara en les seves mans, no hi ha res més que el que han fet i aquell que segueixen fent.
0: I aquell neguit d'intentar buscar solucions per protegir-se ells mateixos davant d'aquesta situació absolutament desquiciant.
1: Per descomptat que aquests ocupes han punxat tot, que això tampoc no és denunciable, ho ha de saber la gent. Només seria denunciable en el cas que punxessin a la teva...
0: Escomesa elèctrica.
1: Si ho fan al compte general, qui hauria de denunciar
0: és
1: la companyia. I com que això tampoc no ho fan perquè no estan per aquestes històries i perquè tant els hi fa...
0: Perquè és un petit comptador d'un petit pis.
1: Efectivament. Per tant, que ho sàpiga la gent. És a dir, que a l'hora de denunciar has de ser tu el propietari o l'afectat directe per poder emetre denúncia i que, per tant, això arrenqui la roda judicial.
0: Si no es pot perdre temps a fer-ho.
1: No.
0: Perquè si no, després, el que comentava la Carola, un document tan, diríem vostè, escolta'm, una cosa tan prosaica com un tiquet de pizzeria pot servir després perquè la valoració d'aquesta ocupació es marqui en una forquilla temporal diferent de la que creuen els veïns. Amb qui has parlat, Carola?
1: He parlat amb un grup de veïns d'aquest immoble, en total amb quatre dels cinc veïns, de fet, que van venir. Els escoltaran diferents idiomes perquè diversos són estrangers, tot i que van fer l'esforç la majoria de parlar en castellà i se'ls entén perfectament. Hi havia un que parlava català perfectament i jo crec que percebran bé l'angoixa i amb la que viuen aquests veïns de Passatge Morera número 4.
0: Els apuntem només això que comentava la Carola al principi. La data oficial, la que consta com a data d'ocupació, és el 20 de maig. Però els veïns asseguren que aquests fets van passar el 22 de maig.
1: El 22, que amb això també ara ja no hi ha, vull dir, ja és tan fa. Perquè...
0: Sí, és igual, eh? Però el 20 de maig és arran d'aquest tiquet de pizzeria.
1: Efectivament. En tot cas, entenc que això, igual, arribat el moment que el jutge o la jutgessa hagi de determinar, podria ser, no sé si podria ajudar a prendre o determinar a fer sentència.
0: Sí.
1: Però a hores d'ara, clar, les
0: 48
1: hores ja han passat, per tant...
0: Perquè ara ja estem en una altra pàgina,
1: en una altra pantalla, sí.
0: En una altra pantalla. Aquesta és la conversa que va mantenir la Carola amb els veïns del Passatge Morera número 4.
2: Sou els veïns del Passatge Morera número 4,
3: sí.
2: D'aquí de Sitges, i un edifici reformat ara fa uns 15 anys aproximadament, jo crec, perquè està prou reformat, i estan denunciant l'ocupació d'una planta baixa, de la planta baixa que dona justament al Passatge Morera, una ocupació que... ¿Cuándo se produjo esta ocupación? ¿En qué fecha?
3: 20 de mayo. 20 de mayo.
2: 20 de mayo. Vale, me comentabas que el día de la ocupación la oísteis, ¿eh? O sea, lo vivisteis en directo.
3: Sí, sí.
2: Explícame un poco cómo fue, qué es lo que pasó, qué es lo que visteis y qué hicisteis luego, cómo actuasteis vosotros los vecinos.
3: Mira, estamos escuchando un ruido, sí. Parece como, no sé, que fuera, porque es que tenemos al lado donde está la basura y tal, es que a un día hay ruidos, hay muchos ruidos. Y luego nada, silencio, silencio, silencio.
2: ¿A qué hora era esto aproximadamente?
3: A las 3. Y luego parece como han sacado la puerta a segundo día.
4: No, es que a las 5:45 ha empezado a picar todas las puertas. Uh-huh. Y después cuando Dan ha salido afuera, ellos estaban con un flex cortando la puerta desde interior. Eso estaba sobre las 8:30 en la mañana.
5: Aquesta porta que mencionas es que, con que aquest edifici havia estat ocupat, té una porta antiocupada.
2: D'acord.
5: Que és, sí. O sigui, des de fora és impossible trencar-la. Per tant, entenem que ells van entrar per la finestra, es van colar allà dins, es van amagar i quan els hi va donar la gana, doncs van començar a fer tot aquest soroll i a trencar la porta.
2: D'acord. I quina va ser la reacció dels veïns? És a dir, què és el que vau fer? Vau trucar de seguida? Vau fer la trucada a Mossos pertinent de manera immediata? Sí?
3: Sí, sí.
2: Quin llamó? Llama ser tu?
3: No, sí, jo, de luego, cuando esta mujer que me está llamando directamente a puerta, yo estaba avisando al nuestro chat de vecinos y propietarios, sí, que ya tenemos ocupación y tenemos que llamar.
2: Dices, ya tenemos, porque tú eres la vecina que llevas más tiempo viviendo en este edificio,
3: sí,
2: ¿no? Me has dicho, y has vivido otras ocupaciones, ¿eh? En este mismo piso has vivido otras ocupaciones.
3: Arriba sí, hace mucho tiempo, sí.
2: ¿Y en esta planta baja había habido...? En esta planta baja no, ¿eh?
3: No, nada, nada, nada. Esta planta baja hace mucho tiempo es que vivieron una familia, son muy mayores, sí.
2: Ok, y luego... con lo cual... Truqueu a la policia, es truca a Mossos,
5: sí,
2: no?
5: Sí, perquè bueno, tenim el xat aquest del grup de veïns i aleshores elles van començar a dir, escolta, que hi ha gent que han ocupat, ens estan amenaçant que volen les claus del portal. Clar, vam veure que tenien molta por. Aleshores, jo estava a Barcelona, estava treballant, sí, i des d'allà vaig trucar a Mossos, dic, escolta, està passant això, sisplau, aneu cap allà, que les estan amenaçant. Clar, jo no ho vaig viure tot això en directe, jo ho vaig viure tot a través del WhatsApp.
2: Del xat. I què et van dir Mossos en quin moment? Van atendre, diguem, la teva petició i van dir anirem o què?
5: Això és el que em van dir.
2: D'acord.
5: I aquell dia crec que fins a 3 vegades van anar els Mossos, perquè clar, a la que elles ens deien ens estan amenaçant, volen les claus, vam dir truqueu als Mossos i es va trucar als Mossos tantes vegades com va ser necessària, sí, perquè clar, aquesta gent no només està ocupant, sinó que ens està amenaçant els veïns. De fet, també elles van detectar que estaven intentant trencar la porta de fora, la porta de la comunitat, per tenir accés al pis. O sigui, és claríssimament que ells
2: no... El portal, no? La porta del portal.
5: Correcte. Mm-hmm. Aleshores, és claríssim que ells no són els legítims llogaters o propietaris d'aquest pis.
2: Mm-hmm. I Mossos llegaron a venir?
4: Sí, venieron sobre las 11, estaba también un otro vecino, estaba Rafa.
2: Y... A las 11 de la mañana, ¿eh?
4: Sí, esto, a las 11 de la mañana.
2: O sea, esto pasó a las 10, al cabo de una hora ya...
4: A las 3.
2: Ah, de la mañana, vale, ok, ok.
4: Y ellos han venido a las 11,
2: ¿vale?
4: la segunda,
2: vale,
4: viernes. Sí, exactamente, ha venido viernes. Y estaban hablando con la mujer, la,
2: sí,
4: mujer estaba...
2: La mujer la ocupa, ¿eh?
4: Sí, estaba sentándose en la ventana y intentaba de explicarle que... Sí, pero tú también, o okay, que intentemos, entendemos que no tienes dinero, que esto, pero no es normal, ¿qué haces? Ya. Yeah. Y han dicho que ellos, quien dice que podemos darle la llave para que no tenemos problemas.
2: ¿Estos lo dijeron Mossos a vosotros?
4: Sí, sí.
2: O sea, Rafael, os aconsejaron que les dierais...
4: Que les damos las llaves. Y ya, Rafa, que... Un otro vecino ya han dicho, no, por favor, esto no se puede. Y en este momento ellos han salido también para hablar con nosotros y con los Mossos, dos de estas personas. Y normalmente que no le diremos no te damos nada, y ellos han pensado que no, nosotros tenemos experiencia, no es el primer caso de ocupa, que nosotros estamos aquí muy tranquilos, que no hacemos nada, que si le dan esa llave no hacemos nada. Y ha empezado con esto y Mosto se sentaba y veía que no puedo hacer nada.
5: Y después hubo el capítulo entonces que después de esto se plantaron 5 de ellos, hombres muy corpulentos que tienen fotos todo el mundo, sí, delante de la puerta para amenazar a todos los que entraban y salían para que les dieran las llaves. Y aquí fue cuando volvieron los Mossos y entonces tú sabrás porque yo no estaba en ese momento.
4: Sí, sí, entonces volvieron los Mossos y le diremos que ya no podemos vivir con este constantemente ansiedad. Uh-huh. Y después le han dicho a la mujer que si algo pasa con la puerta, uh-huh, entonces lo va... No, esto no puede pasar algo con la puerta o con el edificio y que también no le molesta. Pero no, ha pasado como 1, 2, 3 días y después he pensado otra vez de preguntar de Marina, donde sea, de preguntar por la llave.
1: Es decir, ¿sigue pidiendo la llave del portal?
4: Ahora no sigue, porque la mujer ha hecho algo en el fin de semana y ha venido 5 mozos para buscar para ellas, para ella. Ha venido también lunes 2 mozos para buscar para ella, preguntarnos si lo podemos ver. Por esto ves ahora que son las ventanas,
1: persianas.
4: Las persianas son cerradas. No le han dicho qué ha hecho, le han dicho solo que ha hecho algo y que si los vemos, que llamamos. Yo llamé cada noche porque cada noche le escucho, como escucha como son con música, como cocina, como se ríe. Però no ha venit, no ha venit ningú dia a los Mossos.
1: La qüestió aquí és que em comentaves abans que teníeu vosaltres que teníeu el coneixement de que si avisaves, si feies o alertaves d'una ocupació en menys de X temps, els Mossos podien, no calia esperar una sentència judicial, no? Els Mossos podia fer fora l'ocupació. Entenc que aquest pis, hem d'explicar, no és un pis propietat del banc, no? Vosaltres també vau avisar, alertar el banc i el banc va emetre denúncia, no?, aquell mateix dia.
5: Correcte, ens vam mobilitzar tots, vam començar a trucar a tots els nostres contactes fins que vam localitzar a la persona que al final va venir a la tarda, va constatar que estava ocupat i ens va ensenyar la denúncia que anava justament a presentar en aquell moment. I aquí és on nosaltres no entenem res, o sigui, com pot ser que aquesta ocupació es va produir a les 3 de la matinada d'un divendres, ho vam denunciar ipso facto quan vam veure que realment era una ocupació i encara aquesta gent
1: el
5: està aquí.
1: També, el banc va emetre aquesta denúncia a Mossos.
5: Correcte,
1: d'Esquadra, que
5: sí,
1: també...
5: Sí, sí, sí, sí, i ens consta que està presentada aquesta denúncia i als Mossos els hi costa també. I aleshores, què ha passat aquí? Si aquesta ocupació s'ha denunciat abans de les 24 hores, no ho entenem, no entenem res.
1: Uh-huh. Us ha donat algun altre tipus d'explicació, Mossos, de per què no poden actuar?
5: No, diuen que això ja està en el procés judicial i que ara aquí ells ja no poden fer res. Però, o sigui, a mi això de la llei aquesta, que les 24 hores o 48 hores els fan fora d'immediat, doncs no ha succeït.
1: Per tant, clar, la denúncia vostra, més enllà de denunciar, òbviament, i de deixar constància que hi ha una ocupació, és que diguem que no s'ha complert, no?, aquesta llei, no?, o aquesta, això que diu que si denuncies abans de 48 hores, Mossos poden treure fora. El dia a dia ara... Des del 20 de maig, que ja han passat unes setmanes, el dia a dia ara, la convivència amb aquesta gent, que em deies, André, que són bastanta gent, no?, vivint al pis, són bastantes, no?
4: 8, ens han dit que són.
1: El dia a dia com és?
4: Es que ahora desde fin de semana no los vemos porque tienen miedo de salir y que no dicen nada,
1: Pero están dentro, ¿eh?
4: Pero están dentro. Y la viernes antes de que pase esto, a mi pareja también ha amenazado y le han dicho, si no me das la llave voy a romper la puerta. Y yo llamé a las mozos y no ha venido nadie. Le diré que me ha amenazado, que son dando golpes en la puerta y no ha venido nadie. Fuimos esperando afuera de la puerta que viene alguien, no ha venido nadie.
1: Heu parlat amb el banc, amb el propietari? Heu tornat a parlar?
5: No, és que són molt... O sigui, és un banc.
1: És un banc, sí.
5: Aquí truques. Jo vaig tenir un contacte, que li vaig trucar aquell dia, em va agafar el telèfon. Aquest contacte el vaig trucar el dilluns. Dic, escolta, com va això? I diu, ah... Encara estan a dins, o sigui, és que tant se'ls en fa.
1: Clar, clar.
5: És un número més, ells tenen aquí 50.000 pisos i tant se'ls en fa. I aquí no és el tema tant de la pròpia ocupació, que tothom té dret de tenir un sostre. És el problema de que els que ens han ocupat són delinqüents. Delinqüents que estan amenaçant a la gent, que estan intentant fer, o sigui, trencar-nos la porta, o sigui, coses que després haurem de pagar nosaltres, perquè ells, per suposat, no els hi traurem ni un duro. Han punxat la llum, l'aigua, i aquí estem, ens sentim amenaçats i amb por, perquè, clar, no saps a quina hora et trobaràs el grupet aquest, o que t'estiguin esperant en algun racó, veient en el moment que obres la porta, o que perquè per dins també poden entrar, perquè ells tenen la clau de la nova porta que s'han instal·lat. Aleshores, te'ls pots trobar dins de casa teva o fora. No saps quan te'ls trobaràs i estem aquí, doncs, literalment, cagats, perquè no sabem què fem, això.
1: Quants veïns sou ara mateix a l'edifici?
5: Queden dos pisos, aquest, que està ocupat, sí, i un altre que està buit, i, o sigui, som cinc pisos visquent en aquest portal.
1: Molt bé. Queréis añadir algo más?
4: Sí. Rey, él ha visto a la Ocupas desde septiembre. Desde septiembre del año pasado la ha visto adentro en el edificio. Estaba mirando y estaba...
1: Es decir, sospechas que ella estaba como husmeando,
4: sí,
1: ¿no?
4: Sí, sí,
1: para
4: sí.
1: Ver...
4: Ha hablado con él en septiembre.
1: Bueno, un poco esto confirma la sospecha de que son profesionales, ¿no? De
4: sí.
1: Que son gente que se dedica a esto, ¿no? Que no es la primera vez.
6: I clearly think this woman was here, it was here, back in September with her husband. Looking at the apartment, and my apartment was not
1: owned. They're professional, yes.
6: Yes, yes. So, and it's intimidating because when I came back here, they harassed me looking for the key. Looking for the key, and the children were coming at me, and were harassing me to get the key as well. And I thought, who are these? And then that's when Marina told me about the situation starting on May 20th. Yeah. We also filed police reports.
4: Yeah.
6: Which I feel have fallen on deaf ears. That's a word that we use in the US. Deaf ears. They listen but they don't act. And I feel like we're living in our community here, paying taxes, paying our rent, whatever we have to do.
1: Sí, sí, sí.
6: And they are here free.
1: Sí, y bueno, bueno, esta impotencia, ¿no? Sí, sensación de, sí, de que vosotros estáis pagando impuestos, que pagáis a la comunidad, ¿no? Estáis cumpliendo con el deber de ciudadanos y ellos están viviendo aquí sin nada, ¿no? O sea, sí, sin cumplir.
5: Y tenemos la entre comillas la desgracia de que este edificio lo tienen marcado.
1: Sí. Ah, és a dir, diguem que la xarxa aquesta de gent que es dedica a l'ocupació...
5: Estan tot el dia donant voltes. Avui mateix jo entrava, perquè he arribat aquest matí, entrava i se m'ha ficat un home al davant. Que, clar, jo no em conec encara tots els veïns, perquè hi ha molta gent que encara no el conec. I dic, pues serà un veí? I li pregunto, i estava venint amb mi a l'ascensor, i li pregunto, i vostè de quin pis és? No, que vinc perquè vinc a llogar un pis, no sé què.
1: En català? Et parlava en català?
5: Ah, en castellà, em parlava. I jo m'he quedat allà, separat a la primera, i li dic, i clar, comença així a mirar, dic, però vostè on va? I al final, quan m'ha dit que... Dic, miri, escolti, jo que em tanca la porta en clau, està vostè tancat aquí, o sigui, baixi amb mi, perquè si no es quedarà aquí tancat. I aleshores l'he tornat a fora. Però és que ens estan tot el dia mirant aviam per on poden entrar. És increïble.
1: Sí. Clar, però entenc que això està en mans del propietari de l'edifici, no? Clar, vull dir, al final forma part tot, no, d'aquest sistema, no? On hi ha el propietari, el tema judicial, les denúncies...
5: Sí,
1: no?
5: Però clar, jo entenc que aquí ara mateix hi ha aquests dos pisos que encara, no, encara són propietat d'un banc, però és que la resta no. Aleshores, això ho sap tothom, ho sap la policia, ho sap l'Ajuntament, que aquest edifici està marcat i ningú fot res. O sigui, els meus impostos on estan anant?
1: Doncs aquest és el drama que viuen els veïns de Passatge Morera número 4. Estarem seguint el cas per veure si finalment arriba una sentència judicial, entenc que el més aviat possible, això és el que ells desitgen, o si hi ha cap canvi o cap novetat en relació a aquest cas. Amb els ocupes, per cert, no hi hem parlat perquè tampoc ni els hem vist ni s'han pronunciat. Nosaltres ens hem posat en contacte, de fet els veïns es van posar en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí després van fer també les consultes pertinents amb Mossos d'Esquadra. Vinga, deixem aquest tema ja i anem a parlar de qüestions més agradables, anem a parlar del projecte Jo Jove.

Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte,

0: Vam parlar d'aquest projecte ja al gener, quan es va anunciar en roda de premsa aquesta assignatura, nova assignatura que tindrien les alumnes d'ESO dels dos instituts i de l'Escola Pia d'aquí de Sitges, una assignatura on aprendre a fer castells, una assignatura que respon a un projecte de la colla jove de castellers de Sitges i que impulsa també en col·laboració amb l'Ajuntament, amb la regidoria d'Educació. En vam parlar posteriorment amb la coordinadora, ens va dir que les sensacions havien estat molt bones i avui en tornem a parlar perquè dijous, d'aquí dos dies, aquest dijous 18 de juny, al matí, celebraran la diada castellera d'aquesta assignatura, que serà com el fi de curs, la festa de fi de curs, que clar, si parles d'una festa de fi de curs de castells, doncs com l'has de realitzar? Doncs fent castells. En parlem amb la coordinadora del projecte, Anna Àguila. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal, Carola?
0: Molt bé. Dic, clar, una festa de fi de curs de castells es fa fent castells. Clar, no pot ser de cap altra manera, no?
1: No, òbviament, és el colofó final, la diada que farem aquest dijous al cap de la vila.
0: Com anirà això? Entenc que li heu donat format de diada, és a dir, sí. Diada tradicional castellera?
1: Sí, exacte. Hi haurà l'entrada de les colles, amb el toc de gralles, i després ja començaran les rondes de castells. L'únic que no seran rondes castelleres com coneixem, sinó que cada ronda han de fer un castell específic per demostrar tot el que han assajat a tot aquest temps.
0: L'Anna ha estat la coordinadora d'aquest projecte, un projecte que s'inspirava, no, en una proposta ja dels Verds de Vilafranca, que han decidit aportar-la també aquí a Sitges, la jove dels castells de Sitges. I Anna, ens deies recentment que les sensacions han estat molt bones fins al punt de repetir.
1: Sí, la veritat és que estem molt contents, ens sentim molt orgullosos de com ha sigut la resposta de tothom, no? Des de els tres instituts que ens han recolzat i han fomentat moltíssim la participació, també l'Ajuntament, que sempre ha estat al nostre costat i ens ha ajudat en tot el que hem necessitat, i òbviament els alumnes i els professors que han estat a totes les sessions, a més de 60 sessions que hem realitzat des de desembre, i estem molt contents, la veritat.
0: Clar, això ara entenc que per la colla, i en particular per tu, ha representat un increment de feina considerable. Això s'ha pogut gestionar també bé des de la colla? És a dir, perquè clar, al final, no, moltes vegades reduïm, i sabem que no és així, la feina de les colles castelleres, moltes vegades la reduïm als assajos i a les diades, però clar, això va molt més enllà, eh?
1: Sí, i tant, perquè clar, a més, tot això ho hem fet en horari lectiu.
0: Clar, sí, sí.
1: Laboral, i clar, ha sigut una feinada de por, sobretot ara mateix. Vull aprofitar i agrair a totes aquelles persones que s'han demanat a la feina després recuperar hores, o molts estudiants que saltaven classes per venir a donar-nos un cop de mà. Tot això la colla ho ha fet voluntàriament, altruistament, en favor també de la colla, no? I això ha sigut molt d'agrair. La veritat que la resposta ha sigut molt bona de la colla. Sempre hem tingut mínim uns 5 voluntaris i la veritat que molt bé. O sigui, és que estem molt contents.
0: De fet, això ve com a corroborar, no, aquests valors de treball en equip que fomenta els castells, no? D'alguna manera els heu corroborat, no? Tirant endavant aquest projecte, no? De que heu estat equip fins i tot en això, no? En jornades en què moltes vegades la conciliació podia ser complicada.
1: Exacte, sí, la veritat que sí, que ha sigut complicat de gestionar, perquè a vegades, doncs, òbviament passen coses, no? Però la veritat que ens sentim orgullosos, i l'objectiu del projecte, a part d'ensenyar castells, sí, i com és una colla castellera, també és fumar.

0: aquests valors del món casteller, no? Que d'aquesta, també fomentar la cohesió social que hi ha al poble, no? I perquè sí que trobem a faltar que les noves generacions ens costa una miqueta a aquest sentit arrelar-se ara mateix al per un en concret a la situació que vivim a Sitges,
1: sí.
0: No? Tenim molts nouvinguts, no, o expats, sí. I llavors també és un, forma part de, a part de fer colla, no? Fer vida social dintre del poble, no? I ja, pues, treballar tots els valors de treball en equip, comunicació, empatia, no? I en la veritat que estem molt contents perquè veiem que els joves en seguida ho han pogut aplicar i en seguida s'han... s'ho han fet seus.
1: Per tant, valors educatius i sobretot també valors d'integració, els que d'alguna manera fomentava aquest projecte. Parlava de valors educatius, en el projecte hi era també vinculat, incorporat i ha participat activament l'Ajuntament de Sitges a partir de la Regidoria d'Educació. Tenim també al telèfon la regidora Carme Gasulla. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Carola. Hola, Anna.
0: Hola, Carme, bon dia.
2: Bon dia.
1: Dijous, no sé si, clar, dins una agenda regidora, anar a una diada castellera d'un projecte com aquest deu ser d'aquelles cites de l'agenda que no fa mandra, no?
2: No, per res, en absolut. Estem entusiasmades perquè ha estat un projecte, la veritat, molt maco, han encaixat totes les peces. Recordo quan vam estar parlant amb el Santi Terrassa, doncs, em sembla que era a meitats d'agost, aproximadament, i ens van dir, escolta, per què no engeguem això, no? I la veritat és que ha sigut molt fàcil amb la colla jove, també amb els instituts. Val a dir que s'ha d'agrair moltíssim la feina que des dels centres, doncs, des del primer minut, doncs han tingut, perquè no era fàcil incorporar aquest programa quan ja estaven pràcticament tancats els horaris, tots els projectes educatius, però entre l'entusiasme de l'Anna, el Marc i tota la colla jove i les ganes que els tres instituts han posat, ens ho han posat molt fàcil, la veritat, i per tant dijous serà, com deia l'Anna, un colofó, però jo també voldria dir que jo crec que és un punt de sortida també important, sí. No? Perquè és per assentar aquest projecte que, com deia abans l'Anna, és un projecte de poble, és un projecte d'integració, és un projecte educatiu i que dona un bri d'esperança amb els temps que estem vivint.
1: Uh-huh. I un projecte que repetirà i que tindrà continuïtat. Per tant, diguem que entenc que això també és important, no? Que no és un bolet, no és un quelcom que s'ha creat ara i que ha estat molt bé i tal, sinó que la idea és que això, i no sé fins a quin punt, regidora, la voluntat des de l'Ajuntament és que això pugui mantenir-se durant anys com a assignatura sitgetana, no?
2: Home, aquesta és la idea, Aquesta seria la idea. És la porta d'entrada. El coneixement de les nostres tradicions, del nostre entorn, de tot el que representa la festa, però a banda d'això creiem que tot el que representa des del punt de vista de valors, de col·laboració, d'entrega en equip, de treball cooperatiu, és fonamental, no? En un món tan individualista, no? I tan centrat en les xarxes, no? I amb un oci a vegades una mica complex pels joves, doncs el que proposa la colla jove és extraordinari. La nostra intenció no només és mantenir-ho, sinó que jo elevar-ho al quadrat, no? Com aquell qui diu, ens estem encantades, òbviament.
1: Anna, i això es pot mantenir amb l'estructura actual que teniu? És a dir, com ho plantegeu mantenir de cara al curs vinent, per exemple? I no sé si d'alguna manera, ja coneixent l'èxit i les bones sensacions d'aquesta primera edició, no? D'aquesta assignatura, si us ho plantegeu fer-ho créixer, no sé si professionalitzar ho poso entre cometes, perquè no és que entenc que això aquí tots ho heu fet de manera voluntària, però no sé si plantegeu canvis.
0: Ojalà,
1: ja m'imagino.
0: Ojalà, però no crec. No, sí, la idea és, ja vam tenir una reunió, sí, amb les coordinacions i les direccions dels tres instituts i l'Ajuntament, i llavors, òbviament, doncs, s'ha d'anar afilant una miqueta més. Aquesta ha sigut el primer cop que s'ha fet a terme, tot i que els resultats estem molt contents, sí que veiem que s'ha de mirada de fer-ho, o sigui, seguirem el mateix programa, però poder més ajustadet.
1: Uh-huh,
0: però bueno, estem molt contents i seguirem endavant, i ja et dic, sobretot és això, i ja aprofito que estem aquí a la ràdio,
1: sí,
0: per
1: donar
0: veu que la diada sí que és als instituts, però que és oberta, és al cap de la vila, oberta a tots els sitgetans i sitgetanes que vinguin a veure'ns i a gaudir i a formar part d'aquesta pinya dels castells.
1: Anem a això, serà aquest dijous, al cap de la vila, en horari de matí, no, Anna?
0: Sí. A partir de les 10 ja hi serem a la plaça.
1: Sí?
0: Per començar. Uh-huh. Llavors, per això, és obert a tothom.
1: Serà un públic curiós, eh? No sé si també ho veieu, això, que tindreu un públic curiós, perquè, clar, és un dia laborable, no? Normalment les diades castelleres no es fan en dies laborables, no? Un dia de laborable al cap de la vila, que és com centre neuràlgic també, diguem, de l'activitat diària, no? I econòmica i social del municipi, en un dijous en horari de 10 a 12. No sé si també espereu, és a dir, a veure com ho viu, això, amb aquest públic, no?
0: Sí, però clar, això forma part d'una assignatura,
1: efectivament,
0: per tant es fa en horari lectiu.
1: Per descomptat, per descomptat.
0: Si t'ha quedat un altre any, perquè clar, també ajustar-ho. Sí que la idea principal era fer-ho cap de setmana, però clar, jo tinc futbol, jo tinc no sé què...
1: No, però no t'ho preguntava, no preguntava tant amb la idea de com és que no fem un cap de setmana, sinó amb la curiositat també per vosaltres com a castellers, com a membres de la colla castellera, d'actuar en un dia laborable, en un horari que no és habitual, és a dir, que, i probablement amb un públic que no sé si és el públic més habitual a les diades castelleres.
0: No és el públic que normalment tenim, però també ens dona una porta a aquell públic que potser cada setmana no ve a veure,
1: efectivament,
0: però que ara, entre setmana, es passeja pel poble i diu, ostres, doncs mira, i endavant. Vull dir, la colla és oberta a tothom, mm-hmm. Llavors també ens pot donar més visibilitat.
1: Anna, i escolta'm, no sé si és el més important, però una de les coses més importants, heu aconseguit que s'incorporin joves, nous joves a la
0: sí.
1: colla?
0: Sí, més de 15 joves formen part ara
1: mateix
0: de la colla, en actiu, que venen als assajos, a les diades.
1: Més de 15 que han vingut arran de l'assignatura, eh?
0: Exacte, sí.
1: Caram!
0: I aquests han vingut de 15 alumnes del teu jove, però aquests han vingut amb amics, cosins...
1: Clar.
0: Hi ha, per exemple, una noia que ve amb el seu pare i estan implicadíssims a tot. O sigui, realment hem obert la porta a molta gent. Estem molt, molt agraïts.
1: Escolta'm, no sé si heu descobert, és a dir, sí, parlant amb ells, amb aquests joves també, al llarg d'aquestes jornades, d'aquesta assignatura que heu anat realitzant, si us ha sorprès res del que us hagin preguntat, del que us hagin comentat, o fins i tot de la visió inicial que tenien aquests joves dels castells?
0: Home, sí, la veritat que quan començàvem a un institut la primera pregunta era quin ball heu fet per Santa Tecla o què coneixeu dels castells? I realment veure que no coneixien ens han arribat a preguntar però què és Santa Tecla? I això fa mal. Això fa mal, però bueno, ho estem solucionant i estem anant cap al bon lloc i donant a conèixer també ja no només els castells, no, sinó la cultura popular que hi ha cites, que és molt rica, no?
1: Sí, sí, a partir del món casteller, no?, ensenyar aquesta tradició, no?, tan catalana, tan nostra, que és la dels castells, però alhora també ensenyar aquesta tradició tan sitgetana, no?, que són les nostres festes, aquelles on vosaltres hi sou protagonistes. Regidora, tenint en compte l'èxit d'aquesta assignatura de castells, jo no sé, aquest és un tema que està sempre sobre la taula en tema educatiu, el tema de l'assignatura sí, i escoltant ara la resposta, l'anècdota que explicava l'Anna, d'aquest jove que li havia preguntat però què és Santa Tecla, no sé si és quelcom que encara es posa, o sigui, encara es debat?
2: Jo crec que no hi ha debat, s'ha d'incorporar sí o sí. El que passa que és cert que a vegades amb els currículums, amb els projectes és complicat i van trobar precisament que aquest projecte, que era en principi un projecte pilot i que deixarà de ser-ho a partir de dijous, doncs era perfecte per fer aquest testeig i iniciar doncs, el coneixement de l'entorn. No? I com deia també l'Anna, estem en una societat molt tancada en si mateixa, en un poble que va perdent aquest contacte amb les tradicions i amb aquesta cultura popular, i la resposta ha estat extraordinària. Per tant, en això treballarem, perquè creiem que els castells, en el moment, a més, que està vivint la colla jove, doncs és el moment, és el momentum, no?, que diuen, és
1: sí,
2: perfecte,
1: sí.
2: No només perquè tothom surt guanyant amb aquest projecte, i el que és més important és que canviem una mica, girem una mica pàgina d'aquest tipus d'ensenyament massa tancat en les aules, amb les eines digitals, el traiem fora i teníem, òbviament, el model de Vilafranca. La veritat és que veure una jornada del Jovert és molt emocionant, veure com canalla joves que habitualment fins i tot tenen problemes per seguir doncs, les matèries habituals, doncs són els primers en fer pinya, en tirar endavant el projecte i és emocionant. I per això deia que aquest bri d'esperança l'hem d'aprofitar i convertir-lo en un actiu I un referent pel que fa al projecte educatiu de poble.
1: Clar, regidora, i tenint en compte, a més, que ve del món de l'educació, perquè vostè s'hi dedica, no? És professora, sí. O s'hi dedicava abans de ser regidora, en tot cas.
2: Sí, sí.
1: Lligant-ho, afilant-ho amb el que ara comentava, justament una de les peculiaritats d'aquest projecte és que els treuen de les pantalles, no? I que a més el que justament el que promou és una presencialitat absoluta, no? Un tocar-se, un tu a tu, no? Que d'alguna manera ens allunya de tota aquesta idea de futur que ens han venut durant tants anys, no? De que el futur era tot digital, pantalles tot plegat, i sembla que països que estan molt més desenvolupats en matèria educativa que el nostre, doncs ja estan revertint, no? És el cas de Suècia, i llegíem recentment. No sé si d'alguna manera sent també que Sitges amb això també reverteix una mica a aquesta idea o aquest tarannà, no? Cap a la digitalització, als mòbils, i una manera de revertir-ho també és això. I si sent d'alguna manera que també està formant part d'això, d'aquest gir que està donant el món educatiu?
2: Totalment d'acord amb el que dius. Crec que hi ha en aquests moments un punt i a part amb l'accés amb les eines digitals. Crec que estem vivint moments de canvi. Òbviament sempre comencem pels països nòrdics, que són un referent sí. educatiu sempre, però crec que aquí, en projectes com aquest i d'altres, doncs estem marcant el camí, no? I és molt interessant, sense demonitzar per res les eines digitals, que han de ser un complement, però mai una finalitat. Aleshores, aquí tot el que sigui enriquir i fer una tasca cooperativa en equip integradora, doncs és la vitamina perfecta, l'ingredient perfecte perquè traiem doncs aquest individualisme, aquest tancament en un mateix que representa l'accés a les eines digitals. I també m'agradaria dir, no? Quan vam demanar a la colla jove, no? A veure com podíem enfocar des del punt de vista educatiu, ens vam portar un projecte educatiu que era indiscutible, ho dic perquè la primera cosa que et trobes és com encaixes tot plegat en els projectes educatius de centre, i van fer un projecte educatiu espectacular, no? I com deia, ho han posat molt fàcil, les tres direccions, la direcció en aquest cas de l'Institut Pinyent, la Maria Rosa Degà, el Samuel Valls del Benaprés i la Lucía Valentín de l'Escola Pia, des del minut 1 s'han mostrat entusiasmats i han fet mans i mànigues perquè això tirés endavant. I per això deia, hem fet un treball de pinya, hem fet un treball de cooperació per organitzar-ho, i això és una mostra que les coses es poden fer d'una altra manera. No? I efectivament, tot el que sigui allunyar del que representa els valors negatius de les eines digitals, doncs treballarem de valent.
1: Clar, Anna, no sé si us heu sentit una mica així, una mica bri d'esperança, llum al final del túnel.
3: Sí.
1: Sí,
3: sí, perquè les primeres sessions eren molt difícils, el fet de fer silenci.
1: Clar.
3: Era molt difícil, i ara ja al final ho han entès, que s'ha de fer silenci perquè si no escoltem el company que ens demana ajuda, no? I tot això, la veritat que estem molt contents, i ens han dit professors, no?, que ens han dit, ostres, és que tal dia que no veniu perquè poder hi havia vaga o alguna cosa, diu, ostres, és que deien que per què no veniu? Dic, bueno, ja. Per exemple, el Benaprés va demanar fer-ho un altre trimestre, però que personalment amb les persones ja no podíem tirar més, no? Però per això que estem molt contents que ha anat més enllà del fet casteller, no? És a dir, estic fent castells, han anat molt més enllà, perquè, per exemple, tots han fet després un examen final, s'han hagut de fer un diari, s'han avaluat més enllà dels valors, no? També de moltes més coses, i el que deia la Rosa, que és molt agraït als tres instituts, a les direccions, les coordinacions pedagògiques i els docents que s'han implicat, han fet tots castells i estem molt contents, de veritat.
1: Doncs tots són beneficis de l'assignatura Jo Jove, ja ho veu, una assignatura que ja ens han dit que l'any que ve hi continuarà, i que dijous celebra la seva gran festa amb aquesta Diada Castellera, aquest dijous al Cap de la Vila, de 10 a 12 aproximadament. Què hi veurem, Anna? Què hi veurem dijous?
3: Doncs veurem com els tres instituts, cada institut és una colla,
1: sí.
3: I llavors doncs s'hauran de fer, demostrar el millor tot el que han après a tots els assajos. Faran des de castells,
1: sí.
3: De poms elevats,
1: sí.
3: I inclús veurem algun pila. Vull dir, la veritat és que estem molt contents. Sí, sí, sí, la veritat que ens sentim molt orgullosos. I inclús ens demanaven fer més coses, però dèiem, bueno, poc a poc, l'any vinent ja...
1: és el que té la joventut, que són agosarats i diuen més, no? Quan els agrada
3: sí,
1: una cosa volen
3: exacte.
1: Més.
3: Exacte. Sí, no, però estem molt contents. El que veurem serà l'equació de tots els alumnes anant a una i lluitant per una cosa que han après conjuntament a través d'algun molt físic, però que han après moltíssim el silenci, el respecte, els valors, i la veritat és que estem molt orgullosos.
1: No ho hem dit, però heu treballat amb alumnes d'ESO, no?, de secundària, d'algun curs en concret?
3: Sí, tots han sigut els alumnes de tercer.
1: Tots els de tercer d'ESO, eh? Per tant, sí. Alumnes de 16 anys, no?, aproximadament, si jo no m'equivoco, aproximadament alumnes...
3: Sí, 15, no?
1: Sí. Sí, entre 15 i 16, no?, aproximadament, sí. Els de tercer d'ESO, i 15 d'aquests, doncs, que ja han decidit incorporar-se a les files de la jove, no?, i per tant vestir la camisa color vi de la jove de Sitges, i una colla que, com saben, té sempre les portes obertes a tothom que hi vulgui entrar. Anna Àguila, felicitats, enhorabona, que vagi molt bé dijous, estarem pendents i us seguirem de cara al setembre, al curs vinent, per veure si hi ha novetats en aquesta assignatura Jo Jove.
3: Ui tant, moltíssimes gràcies a tots i ens veiem dijous. Moltes gràcies, Carme, també per l'ajuda i col·laboració que hem tingut tot aquest temps, tots els correus que ens hem enviat.
2: Un plaer treballar amb vosaltres, Anna.
3: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies Anna. Regidora, abans d'acabar, deia al principi, ha estat molt fàcil, deu ser agradable en una casa on gairebé res és fàcil, que surti un projecte en què sigui molt fàcil.
2: Sí, és que el que deia, hem estat, jo diria que l'exemple del que és una colla castellera, no? Treball en equip, treball plegades, fer pinya, fer força...
1: Escolta'm, doncs potser que hauran de fer l'assignatura sí, dins la casa gran, no? O què?
2: Seria molt bé. Jo crec que així relaxaríem tots una mica les tensions i té aquesta eina, és una eina més terapèutica, segur.
1: Ara que em perdonin, que feia broma, però clar, és que entendran vostès, igual un ple, no? Veure ja fent-los pinya se'ns fa difícil d'imaginar, però escolta'm, igual podríem traslladar l'assignatura al plenari. Regidora, un plaer i gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres. Adeu.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, un 2:15 de 12 d'aquest matí de dimarts, 16 de juny. En aquest cel obert repassem l'agenda de les biblioteques de Sitges pels propers 15 dies, com sempre acompanyats per la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que va celebrar la setmana passada, com a directora, el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Sí, estem molt contentes. Uh-huh. I, bueno, això, clar, l'equip que hi som ara, doncs ens ha tocat aquest aniversari i vam dir, va, doncs, el que vaig dir, no?, que 10 anys passen volant, però vés a saber 10 anys què pot passar, doncs celebrem ara els 90, que també és una celebració que s'ha de fer, és un rodó important.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do als escrits dels diaris.
1: És molt maco, això. És molt maco. Ja com vam fer la Sonsoles, Martín i jo, el pregó, vam llegir res, dos fragments, però és que és un tresor que sempre que podem l'ensenyem, i de fet estan digitalitzats, per tant són públics, que tothom que vulgui
0: els tingui, pot consultar.
1: Sí, tingui la paciència de llegir aquella lletra manuscrita. Bueno, paciència no, que la lletra de les bibliotecàries és molt bona.
0: És bona.
1: Però vull dir que has de llegir lletra manuscrita, que ara tampoc no estem tan acostumats, però bueno, això és anecdòtic. Qui els vulgui consultar i disfrutar-los, la veritat és que val la pena, que sí que és veritat que hi ha molts fragments que, clar, era el dia a dia, per tant han ingressat tants llibres, hi ha molts usuaris i ja està, però després està ple, bueno, vam veure aquella petita mostra, no?, que la Tija va teatralitzar, i la veritat que és, bé, doncs és una cosa que, clar, en el seu dia, no?, com tantes altres que es feien com a rutina, com que formava part de la feina, i ara, clar, passant els anys, i és això, és que és una meravella, és un tresor.
0: Ara en feu de diari?
1: No. Ah. No. Va haver una època, no?, hi ha el boom dels blogs, no?, que era potser el més similar, perquè en el blog es anava explicant, no?, es anava posant com contingut. Ara tampoc es fan blogs, no?, són les xarxes socials, però clar, és com molt més d'imatge, sí. És molt més immediat.
0: I és més l'anunci de les activitats.
1: Exacte,
0: d'agenda, que no pas...
1: Sí, fotografies boniques, potser, no?, i al final acabes compartint també el Facebook, però clar, no té aquesta cosa de l'anècdota, no?, bueno, l'anècdota i el dia a dia, de fet, no?, o el teu sentiment davant d'allò, no sé...
0: Perquè anècdotes n'hi ha, igual.
1: Uf, moltíssimes. Mira, jo treballo molt al despatx, no estic tant no, en els taulells, quan convé, quan sí, però vaja, que estic més al despatx. Però és que no hi ha dia que algun company o companya no entri allà al despatx, ja ens ha passat l'anècdota del dia, i llavors ens ho expliquem. Cada dia em passen, sí. Bueno, al final són llocs per on passa molta gent, molt diferent, i cadascú amb la seva història, i cadascú, no? I quan no és anècdota d'un usuari, és anècdota nostra pròpia, o de qualsevol cosa que passa, no?, en el mateix edifici, en fi. Sí.
0: Doncs amb aquesta celebració que tingué lloc la setmana passada just davant, a la plaça de l'Ajuntament, passada també, ja gairebé obrim les portes de l'estiu.
1: Sí.
0: Activitats continua havent
1: fins a principis de juliol, després fem pausa i no reprenem fins finals de setembre. Sí, fins passat Santa Tecla no tornem a reprendre, també perquè estem en torns d'estiu i perquè també doncs aquesta pausa va bé, i en fi, és un ritme diferent, aprofitem també per fer altre tipus de feina més interna, en fi, ens fem aquesta pausa, però de moment fins principis de juliol tenim agenda.
0: Doncs comencem a repassar-la, si et sembla.
1: Doncs mira, demà dimecres, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, a 6:45, tenim la tertúlia literària mensual, que justament el maig, el mes passat, es va haver d'aplaçar, i doncs es recupera demà 17. Porta per títol L'escriptor invisible, i com totes les tertúlies literàries, aquest cicle va a càrrec de l'Helena Cejas, i en aquesta ocasió l'Helena ens parlarà dels autors, d'una figura silenciosa, que és l'escriptor fantasma. Són aquests autors que posen forma, estructura i atractiu a biografies, memòries, textos de personalitats de la política, de l'esport, de l'espectacle, que literàriament no escriuen ells, però sí que tenen la idea i el contingut.
0: El negre.
1: Sí, l'escriptor fantasma.
0: El negre.
1: Sí.
0: Altrament conegut com a...
1: Seria això. Per tant, en aquesta tertúlia explorarem aquest art, no?, de creació literària a l'ombra. I el mateix dimecres, demà 17 de juny, a 6:45, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim l'Hora del Conte especial d'aquest 90è aniversari, també a part de l'acte de l'altre dia, del jous passat, que estava obert a tothom. I també va haver, això també, mira, obro parèntesi, volia agrair a tots els usuaris i usuàries als que els vam proposar de participar en l'acte de l'altre dia, pujant a la tarima i llegint la seva felicitació, i penso que es va donar una imatge molt bonica i també molt real, que va ser, no, aquesta intergeneracionalitat que es va trobar a dalt de la tarima i expressant, doncs, el que senten per la biblioteca i l'ús que en fan des dels més petitons fins a la gent més gran. I volia agrair, doncs, que quan ho vam proposar a tots ells i elles, doncs, de seguida va ser un sí, amb molta il·lusió, i penso que va ser una imatge molt, molt bonica.
0: Doncs la biblioteca, que és una entitat transversal en aquest sentit, allò que es diu, doncs, també acollint gent de totes les edats.
1: I doncs amb aquesta transversalitat també volíem fer una cosa, no, amb les famílies, amb els més petits de casa, i per això aquest dimecres tindrem aquesta hora del conte especial, La volta al món en uns quants contes. Ja ho havíem avançat, a càrrec del Moy Aznar, de la companyia jomeloguisjomelo.com. I serà un espectacle mòbil. Hem volgut fer aquestes dues celebracions fora de la biblioteca, i en aquest cas començarem el viatge davant, a la porta de la biblioteca, i anirem fent parades pels voltants, doncs, de la plaça de l'Ajuntament, en fi, per aquesta zona, no anirem massa lluny. El Moy anirà explicant contes d'arreu del món, fent diferents parades, amb una mena de tricicle carregat de maletes que tenen mil històries, i qui el vulgui seguir i afegir-se, doncs el podrem anar seguint escoltant aquestes històries.
0: Perfecte, doncs aquesta volta al món com a hora del conte, diguem, especial.
1: Sí.
0: Per celebrar el 90è aniversari de la Santiago Rusiñol.
1: Exacte, aquesta hora del conte ja fa temps que la teníem en ment, perquè és molt maca, l'ha fet altres llocs i és molt bonica, i dèiem, va, doncs per alguna cosa especial, potser per començar temporada, no? Però al final vam dir, ja està, aquesta és l'ocasió.
0: Pel cumple.
1: Sí, tant. El dijous 18 de juny a les 6, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una xerrada. El títol és Viaje al fin del mundo, i va a càrrec del Jorge Salamanca Luis, que és navegant i viu a Aiguadols, però bé, viatja molt, està temporades aquí a Sitges, temporades arreu del món, o sobretot això, navegant. Ell ens explicarà les experiències, aprenentatges i les emocions viscudes durant un viatge, una aventura, que va realitzar el 2023, des de Garraf fins a Cabo de Hornos. Ell va anar sol, però pel camí es va trobar, doncs, bueno, diferents acompanyants, i a part d'explicar, doncs, aquest periple, l'aventura en si, però també vol enfocar-ho en que tots, encara que no agafem un vaixell, no, i creuem un oceà, doncs tots podem sentir també en certa manera aquests canvis, no, aquests reptes. Per tant, també podem, bueno, podem empatitzar amb el que li va passar a ell. Diu, amb les seves pròpies paraules, no busques el surco en una brújula ni en una carta náutica. Está más lejos de lo que imaginas. No es de fácil acceso, pero cuando llegues lo sabrás. El sur no es un lugar, es más bien un estado de ánimo, un sueño, casi un espejismo. Doncs bé, aquestes paraules tan boniques és el to que ens marcarà aquesta xerrada.
0: D'acord, doncs Viaje al fin del mundo, que en aquest cas viatge de Garraf al cap d'Hornos, al Cabo de Hornos.
1: Exacte. L'endemà, el divendres 19 de juny, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem l'última sessió del Liceu VIP de la temporada, amb Falstaff, d'en Verdi, i anirà a càrrec de l'Albert Ferrer Flamarí, que és musicòleg, historiador de l'art i que és un dels habituals de les xerrades del Liceu VIP. A Verdi, el coneixem tots de les obres, una carrera extensa i excepcional, i es va voler acomiadar amb una gran obra còmica, i va triar Falstaff, que és obra teatral del seu admiradíssim William Shakespeare. També cal destacar que la partitura està a mans del Josep Pons, que s'acomiada del públic del Liceu com a titular després de 12 anys meravellosos en aquesta posició, i aquesta Falstaff està considerada com la darrera riallada, no, del vell Verdi, amb aquest personatge maldestre. I en fi, doncs tindrem aquesta última sessió del Liceu VIP, però anunciar que ja tenim el nou curs a punt, i recordar que no és com un club de lectura en què hi ha una inscripció prèvia i un compromís d'assistir a totes les xerrades. El Liceu VIP és totalment lliure, pots anar a les que vulguis, a una, a dues, a totes, dona igual, i que no hi ha inscripció prèvia, és com una altra xerrada de la programació de la biblioteca, però sí que és aquest cicle que es va fent, doncs, portem ja des de que vam reobrir el 2018, que va ser una de les primers cicles que es van dur a terme.
0: Perfecte. Doncs aquesta Activitat del Liceu VIP, Falstaff, a càrrec d'Albert Ferrer Flamaric.
1: I també reconèixer, bueno, la feina, no?, en aquestes xerrades dels Amics de l'Òpera de Sitges, de la Verònica Mainés, en fi, no?, que ens porten aquests grans experts i ens preparen la programació, trien l'obra que anem a veure al Liceu, per tant, un agraïment per la seva feina.
0: Sí. Què més?
1: Què més? Dimarts 30 de juny, 6:45, Biblioteca Santiago Rusiñol, la presentació del llibre Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per a curar l'homosexualitat, a càrrec de Jordi Grisset. Serà ell, que ja vam tenir el dia de la trobada d'autors locals, perquè és sitgetà. I Jordi Grisset és tot un referent en el món del mosaic hidràulic.
0: Ho sabem perquè l'hem entrevistat per
1: això. Doncs això. Però també ha escrit aquest llibre, que és bé la seva vivència, no?, amb aquestes pràctiques inhumanes, ha patit ella en la seva pròpia pell els electroxocs i, en fi, doncs, ha volgut explicar també amb la seva faceta d'activista clau, no?, en l'impuls i la dignificació del món LGTBI, de tot el col·lectiu, i, en fi, de contra l'homofòbia a Espanya. I des de la seva jubilació que manté això, aquesta intensa activitat divulgativa en mitjans de comunicació, fer divulgació, i tindrem el plaer i l'honor de tenir-lo a la biblioteca presentant aquest llibre.
0: Perfecte, doncs serà dimarts dia 30 de juny a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per curar, entre tots els parèntesis de molt, l'homosexualitat. Jordi Grisset.
1: I començarem amb el cicle de capvespres musicals, que també ja en portem uns quants. Són aquests tres dijous al vespre en què les terrasses de la biblioteca s'omplen de música, d'intèrprets, de cantants sitgetans i sitgetanes, per donar també a conèixer els artistes d'aquí. I va haver un moment que vam dir, ai, doncs potser algun dia se'ns acabaran i haurem de pensar en capvespres teatrals o capvespres d'una altra cosa, però no s'acaben, anem seguint. I
0: tenim molta música per aquí.
1: Tenim molt de músic, sí. Llavors, presentem els d'aquest any, els protagonistes d'aquest any. Tindrem el dijous 25 de juny a les 7 del vespre a les terrasses, en aquest primer capvespres musicals, Ritme Vital amb percussió, a càrrec de l'Ignasi Corella. No serà només escoltar, serà participar, perquè l'Ignasi ens fa una proposta vivencial per descobrir el ritme com a eina de connexió i de benestar. Primer hi haurà una introducció i sobre els orígens del ritme, sobre la seva trajectòria musical, i llavors tindrem tres experiències pràctiques amb taquetina, amb percussió corporal i amb tubs bookwalkers.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, ens explicarà què són aquestes tres tècniques.
0: Primer d'explicar-ho i després fer-ho.
1: I ho podrem fer mitjançant dinàmiques senzilles i accessibles. Tots els participants, els assistents, doncs podrem connectar amb nosaltres mateixos, activar el cos a través de la percussió i del ritme, del que l'Ignasi Corella és tot un expert.
0: Doncs el dijous 25, a les 7 de la tarda, mentre s'estarà celebrant el ple municipal.
1: Ai.
0: Perquè és aquell dijous hi ha ple.
1: L'endemà doncs nosaltres Sant Joan, seguirem el ritme doncs del cos.
0: El saló de plens aquí i la terrassa de les biblioteques, la percussió, a veure.
1: Sí, això sí, ja.
0: Serà interessant veure el contrast. Doncs això, càrrec, Ritme Vital en percussió, càrrec de l'Ignasi Corella.
1: Sí. El següent dijous, 2 de juliol, també a les 7, mateix lloc, a les terrasses, tindrem una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort, a càrrec de Pol Borràs i Mix Montfort. El Pol Borràs el coneixem perquè ha fet diferents exposicions de la seva obra al pati de la biblioteca, ell ve del món de les imatges, i amb les seves cançons continua en la línia de narrar des de situacions generals i moments comuns fins a històries locals i entranyables. També té una mirada, un toc d'anunciant, d'esperança, és tendre, és irònic, és en Pol Borràs. I anirà acompanyat de la guitarra d'en Mix Montfort. També hi haurà. Ens han dit que hi haurà sorpreses. Com que són sorpreses, jo tampoc sé què són, però les esperem.
0: Perfecte. Doncs. Concert en sorpreses.
1: Sí.
0: El 2 de juliol a les 7 de la tarda a les terrasses de la biblioteca.
1: I el darrer, el dijous 9 de juliol, 7 terrasses, la Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i d'en Rudi Ruston al piano. Faran un homenatge a la Bella Dorita, amb un espectacle que convida el públic a submergir-se en la història d'una de les grans figures del cabaret dels anys 40, cantant, ballarina, icona del paral·lel barceloní, va ser una de les dues úniques espanyoles que van actuar al Folies Bergère de París. Doncs l'Agnès Bongol, que es posarà en la pell de la Bella Dorita, i amb el piano d'en Rudy Rushton, doncs ens faran gaudir d'aquest espectacle.
0: D'acord, doncs percussió, Pol Borràs i la Bella Dorita en les tres propostes d'enguany dels capvespres musicals de les terrasses de la...
1: Sempre intentem i ho aconseguim, perquè el que dèiem, com que l'oferta és molt àmplia, de buscar una persona jove en cada una dels anys, vaja, que ho hem fet, doncs sempre una de les sessions la protagonista és una persona jove, amb molt de talent, i aquí tenim a l'Agnès.
0: Perfecte. Doncs sempre hi ha gent que fa música. Sí. Aquí a Sitges, igual que hi ha gent que pinta. O sigui que en el fons ja tenim de tot. Vinga, doncs, què més?
1: Què més? Bueno, això és un recordatori, sobretot no, dirigit a les persones que han format part dels clubs de lectura. En són moltes. Aquest any, ja ho dèiem, al principi de curs, que vam tenir moltes peticions. I per qui vulgui participar dels clubs de lectura de l'any vinent, ja ho recordarem, però ho avanço, que estiguin al tanto que vinguin a la biblioteca, que estiguin al tanto de les xarxes socials, perquè obrirem inscripcions pel nou curs a finals d'agost, inicis de setembre, que comencin a estar al tanto, perquè haver participat no guarda plaça, perquè el que volem és que també hi hagi, que tothom tingui l'oportunitat de participar. Hi ha gent, doncs, que són habituals, però d'altres que ho han sigut i en algun any, doncs, no els hi ha pogut tocar. En fi, doncs, tornar-ho a intentar, i qui no ho hagi provat mai, doncs, és una experiència que recomanem.
0: Doncs els clubs de lectura que es van tancant tots ja amb les diferents sessions de Cluenda.
1: Exacte. I a les vitrines aquests dies tenim una mostra d'objectes, de documents, quan les fitxes eren de cartró, també per commemorar aquest 90è aniversari de la biblioteca, i trobem, doncs, això, fitxes, segells, diferents objectes que s'han anat guardant a la biblioteca en aquests 90 anys, i fotografies també que ens poden recordar, no?, de quan hi havia fluorescents a la biblioteca, de quan hi havia les taules on ara hi ha butaques, en fi. Doncs, no?, que cadascú també retrobi amb aquestes imatges la seva biblioteca, encara que ho segueix sent de tots ara mateix, i també aquests objectes, no?, que han quedat guardats, i doncs ens agrada ensenyar-los.
0: Doncs qui vulgui fins i tot fer un punt de nostàlgia, oi?
1: Sí.
0: Buscant aquelles fitxes i aquells objectes, doncs també els pot trobar durant aquests dies a les vitrines.
1: Exacte. I doncs de moment res més. Tinc dos llibres.
0: Mira,
1: un és per felicitar a l'editorial Babulinka, en la Mar González, que sempre ens alegrem molt dels seus èxits, amb aquesta editorial que publica coses molt boniques. I destaquem el ABC i la senyora Smith, perquè ha resultat el guanyador, l'obra guanyadora del Premi Atrapa Llibres en categoria de 10 anys. És aquest premi en què diferents biblioteques, diferents escoles constituïm jurat, són els nens i nenes que llegeixen tres obres proposades, qui voten, i que per tant amb la suma de vots, doncs, surt el guanyador o guanyadora.
0: Doncs
1: i
0: molt bé.
1: En aquesta ocasió, l'ABC i la senyora Smith, de la Núria Parera, amb il·lustracions d'en Quim Amate i publicat per Babulinka.
0: D'acord, doncs un aplaudiment també per Babulinka, que ha estat votat precisament pels consumidors, que són els més exigents.
1: Exacte.
0: En aquest cas, els nens i les
1: nenes. Hem fet el club de lectura a la biblioteca durant les tres obres, tres mesos, i recordar, doncs, també que l'any vinent, doncs, tindrem el Club 10, amb aquesta categoria de 10 anys, tindrem el Club Aurin i el protagonista jove.
0: I quin altre portes?
1: Aquests dos els he portat també amb la idea de que nens i nenes que ve acabar l'escola, comencen vacances, doncs que no perdin aquest ritme de lectura, no? També ha acabat la marató, ha acabat el pujar el tren, per tant, són dues recomanacions per a aquestes edats de 9, 10 anys, no?, que a vegades són els que més costa. I tenim el retorn de Rovelló, d'en Josep Vallverdú. En Josep Vallverdú, que té 102 anys, és el conegudíssim autor, traductor, en fi, i sobretot això, no?, de la sèrie d'en Rovelló, i ell ha recuperat aquest personatge. Tornem a la masia, Mas Tolosa, però en aquesta boca, ara ja l'han passat els anys, i Mas Tolosa, doncs, és un allotjament de turisme rural, i un dia en aquest poble, doncs, apareix un gos, que a més parla, sorprenentment, i diu que és en Rovelló. Però, esclar, la gent d'allà diu, ostres, Rovalló, aquest és un gos que sí, que no, que havia sigut protagonista fins i tot de sèries de televisió, però com pot ser que ara torni a aparèixer i que a més parli? Per tant, tot el poble es volcarà en esbrinar, aviam, aquest gos tan especial, si és o no és el nostre Rovalló.
0: D'acord. Doncs el retorn de Rovalló.
1: Unes il·lustracions també molt boniques. Molt boniques. Sí, de la Masia, en fi. Doncs això, i aquestes són dues propostes, però en fi, que a la biblioteca recordem que hi ha llibres per totes les edats i per posar llibres a la maleta tot l'estiu, que no faltin.
0: Doncs segur que tindrem un estiu ben calorós per llegir i per doncs, pensar en altres coses fora del dia a dia. Hem repassat aquesta agenda d'aquesta propera quinzena i jo crec que d'aquí 15 dies encara podem fer el tancament, no?
1: Doncs,
0: i així
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Tornem a parlar dels concerts que tindrem molt a prop. Marta, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta estona. I nosaltres, doncs bé, són les 12 del migdia. Com sempre, agrair-los l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: El govern esmena les paraules de la consellera Núria Parlon i defensa que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. La titular del Departament d'Interior havia admès al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat a l'espera d'una possible represa en el futur. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no s'implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del seu sou a pagar el pis on viuen. Els economistes catalans aposten per planificar els fluxos migratoris perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt que faciliti la inserció laboral. Ho diu un informe després de destacar que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que els autòctons. I gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades, segons un informe d'UNICEF. Són més de 4 milions de nens i nenes en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I l'emblemàtica Sala Parés de Barcelona canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha comprat el 65% de les accions, tot i que la família Maragall mantindrà la direcció. Sabater, conseller delegat del fons Snodweg, lidera projectes com el Palau Martorell o el futur museu Carmen Thyssen de Barcelona.
1: Esports.
2: Debut amb molts interrogants d'Espanya, el Mundial de Futbol no passen de l'empat a 0 contra la debutant Cap Verd. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Diumenge l'equip espanyol jugarà contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada empat a 1 a l'Aràbia Uruguai i empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre i ja a les 3 de la matinada l'Argentina-Algèria. I avui, primer partit de la final a la Lliga de Futbol Sala, el millor de 5, Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i en directe per Esport 3.
0: I el temps, dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus, a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37, a la Costa Valors, propers als 30, i amb xafogó farà sol amb ruixats de tarda al Pirineu i bona mar en general.
3: 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. De Trump a l'Ebre passant per San Fernando de Henares. Aquest és el recorregut geopolític de la gran gigafactoria europea d'intel·ligència artificial que els governs català i espanyol volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, un projecte que s'han posat d'acord en accelerar. Aquestes instal·lacions tindrien una subseu a Madrid, a San Fernando de Henares, però el centre neuràlgic seria aquí, a Catalunya. Tot plegat respon a la voluntat de la Unió Europea de garantir la sobirania digital del continent i deixar de dependre d'Amazon, de Google o de Meta. Per això Europa en vol tenir 4 de gigafactories i una d'elles seria aquesta de Móra la Nova, en una comarca que ja té una central nuclear, un abocador i un dipòsit de residus. El seu alcalde ho defensa. Diu que això farà que aquesta zona tingui una alternativa a oferir als joves que marxen i que no tornen. Ja, però a quin preu? Els ecologistes aixequen la mà. Què passa amb la gran quantitat d'aigua que necessita una gigafactoria com aquesta per refredar els ordinadors? A Irlanda, aquestes plantes se les coneix com a vampirs energètics. I per citar un altre país, si fóssim Suïssa, en comptes que els governs decidissin directament per nosaltres, els ciutadans ja estarien votant si volem una gigafactoria o no la volem. Catalunya al dia. En parlarem de seguida en el Catalunya al dia, que també passarem per Lloret de Mar avui. Demana reforços a aquest municipi de la Selva, als Mossos, per cobrir la comissaria de la policia local. Quim Balaguer, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Els agents van deixar de fer hores extres com a protesta perquè estan negociant el seu conveni. I això va obligar-los a haver de contractar seguretat privada per fer aquest servei.
0: Clar, i això en plena temporada turística provoca seriosos problemes i també riscos de seguretat per la ciutadania. I un dia més tenim un altre exemple de com la falta de continuïtat en segons quins negocis deixa pobles petits sense serveis essencials. És el cas de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, que fa mig any que no té farmàcia.
2: Vas una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja t'has d'anar al següent poble.
3: Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
1: La que tenia va tancar per jubilació i d'aquí un parell de mesos tornarà a tenir servei, però no de farmàcia, sinó de farmaciola. No serà un establiment convencional, sinó que es vendran medicaments uns dies i unes hores a la setmana.
0: A Lleida, el català reforça l'oci nocturn gràcies a un acord pioner entre les sales de festa i Òmnium Cultural per programar més música en català i fer-lo servir més a l'hora d'atendre els clients.
1: L'acord té el suport d'una vintena de sales.
4: Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
0: I al final del programa també provarem de jugar una mica amb els noms dels municipis de Catalunya. Com? Doncs, per exemple, a veure, Quim, tu que de pobles catalans en saps un niu, quants noms creus que sabries escriure en 5 minuts?
1: Bastants.
0: Perquè 5 minuts són molts.
1: Sí, però quan vas confiat és quan et bloqueges, eh?
0: Només amb els sants ja en tindríem uns quants. I, per exemple, una cosa més difícil, quants n'endevinaries per al seu relleu geogràfic?
1: El de Sabadell, segur. I potser el de Barcelona, perquè amb el contorn del port és fàcil d'identificar.
0: Doncs mira, per entrenar-nos una miqueta més, si més no en això, no tant en els noms, hi ha un joc en línia que ho està petant, és els 947. L'ha ideat un jove gironí com un passatemps i ara el joc ja acumula més de 7.000 partides jugades.
5: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
0: Ens fixem també en el trànsit i el transport públic. Cap incidència a aquesta hora, Clàudia Serra, des de l'equip viari.
6: Doncs no, sense incidències destacades a aquesta hora. Sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a l'AP7 a Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona i en trams de les rondes de Barcelona, sobretot la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la zona franca i a Santa Coloma cap a Trinitat.
0: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: I el termòmetre cada dia una miqueta més amunt, una miqueta més amunt.
7: Sí, avui sí, el que va perdre ahir respecte a diumenge ja ho hem recuperat i així es mantindrà estable, per tant, amb una calor, evidentment que no toca per l'època, fins divendres. Podria remuntar un palet dissabte i atenció diumenge i dilluns, que de moment tenim aquesta punta de calor que portaria alguns termòmetres de l'interior als 40 graus. Però estem a dimarts, falta dies, ja haurem de veure i afinar-ho els propers.
0: Doncs ens esperarem. I en esports, què prepareu per avui, Montserraia?
8: Doncs el debut de l'equip espanyol amb quatre catalans al Mundial de Futbol en l'empat sense gols contra Cap Verd. Són Pau Cubarsí, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, que reapareixia després de gairebé dos mesos lesionat. Avui, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 i per Esport 3. L'Uni Girona de Bàsquet acaba d'anunciar fa només uns instants que la pivot de Mali, Màriam Coulibaly, no continuarà la pròxima temporada. Coulibaly, de 28 anys, haurà jugat una temporada a Girona i és la vuitena baixa de cara a la pròxima temporada. El Pons Lleida d'hoquei patins ha presentat Carlos Cortijo com a nou entrenador per a les properes tres temporades. El tècnic madrileny arriba procedent del Noia. I Tarragona tornarà a ser la seu de la pròxima edició de la fase final de la Lliga Catalana ACB. Del 9 al 13 de setembre serà la quarta vegada que el Palau d'Esports Catalunya acull aquesta competició.
0: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, amb en Marc Alonso, la Imma Matas i l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Vinga, Gat, comencem.
9: Catalunya al dia.

0: El govern de la Generalitat esmena la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. Tot plegat després que la consellera d'Interior hagi deixat clar avui mateix en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat. Sentim-la.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però hi ha hagut esmenes, això com us dèiem. Primer a través d'un comunicat i ara, en boca de la consellera portaveu, fa ben pocs minuts, el govern diu que el pla pilot continua viu i confirma que hi ha 7 instituts a Catalunya que a dia d'avui tenen Mossos de suport, tenen agents de paisà a les aules. Des del Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Doncs sí, emboliquen les últimes hores perquè el govern acaba de corregir les paraules de la consellera d'Interior i confirma que el pla per desplegar agents dels Mossos als instituts segueix actiu.
3: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
2: És la consellera portaveu Sílvia Paneque, que s'ha mostrat així de clara 4 hores després que la seva col·lega de govern, Núria Parlon, la titular d'Interior, hagi dit sense matisos que la prova estava en una via de paràlisi. Però primer el propi Departament d'Interior i després la portaveu han sortit a rectificar.
3: Tant el Departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
2: Recordem, Estel, que aquest pla per introduir agents als instituts va començar fa unes setmanes, es va començar a implantar a una 14ena de centres educatius, tot i que la meitat se'n van acabar despenjant al cap de poc temps. El govern preveia la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i de seguretat, i tot plegat va aixecar fortes crítiques entre la comunitat educativa i també entre la majoria de partits de l'oposició. En qualsevol cas, com dèiem, per ara, el govern confirma que hi ha 7 centres que ara mateix tenen agents a les seves instal·lacions i que aquest programa no s'ampliarà fins que no es faci una avaluació d'aquesta prova pilot a principis de l'any que ve.
0: Doncs una prova pilot que, a més, va aixecar tantes reticències perquè es va anunciar enmig de les negociacions i del màxim moment d'escalada de tensió amb el sector educatiu, amb totes les vagues i protestes que ha generat al voltant d'això. D'altra banda, i seguim amb tu, Albert, perquè la Generalitat i el govern espanyol acceleren la candidatura perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, s'instal·li la gran gigafactoria europea d'intel·ligència artificial. Aquest matí, el govern de Salvador Illa ha aprovat els primers tràmits administratius i a Madrid, el Consell de Ministres ha promès una aportació de més de 700 milions d'euros per aixecar i per tirar endavant aquest projecte.
2: Exacte, sí. Catalunya agafa lloc en aquesta cursa europea per acollir un centre estratègic que bàsicament es dediqui a entrenar els models d'intel·ligència artificial més avançats del món i, per tant, es pugui deixar de dependre dels Estats Units o de la Xina. La ubicació final d'aquesta gigafactoria la decidiran les institucions europees a partir de l'estiu. I ara els governs català i espanyol estan fent campanya perquè aquesta gigafactoria s'instal·li a casa nostra. S'estarà competint amb 70 propostes més ubicades, per exemple, a Alemanya, a França, a Itàlia o a Polònia. En qualsevol cas, el projecte de l'Estat estava pensat inicialment per Catalunya, però més tard es va confirmar que la proposta també preveu una subseu a San Fernando de Henares, a la Comunitat de Madrid. Avui, per deixar clar que el centre neuràlgic, que la seu seria a la Ribera d'Ebre, a Catalunya, el govern de Salvador Illa ha aprovat això, que la seu social d'aquesta gigafactoria s'inscrigui al nostre país.
3: El domicili social d'aquesta societat mercantil serà a Móra la Nova, consolidant l'aposta que té el govern de Catalunya per Terres de l'Ebre i Ribera d'Ebre en particular, i l'arrelament territorial també necessari d'aquest projecte.
0: Doncs fins aquesta doble comunicació amb el Palau de la Generalitat per parlar d'una banda d'aquest embolic dins del si mateix del govern amb el tema del pla pilot dels Mossos a les aules i de l'altra amb aquesta accelerada que fan tant govern català i espanyol per instal·lar o per optar a instal·lar aquesta gigafactoria d'intel·ligència artificial a la Ribera d'Ebre. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
2: Que vagi bé, bon dia.

0: Marxem ara cap a Lloret de Mar, que demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local aquest cap de setmana que ve. El cap de setmana passat, l'Ajuntament va tancar la comissaria de nit perquè no hi havia efectius arran de les baixes laborals, asseguren, i també la negativa dels agents a fer hores extres. Des de Lloret de Mar, Laia Claret, el consistori confia arribar a un acord amb els treballadors i que tornin a fer aquestes hores extres, mentre que els sindicats demanen que se'ls actualitzi el conveni col·lectiu.
1: Sí, exacte, bon dia. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
2: Sí, falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per a 25 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant haurien de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
1: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
3: És una pujada general per a tot l'Ajuntament. Podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
1: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
0: Doncs ens quedem aquí, a la Selva, però ara marxem cap a Santa Coloma de Farners, cap a la capital. Veïns de la plaça del Firal instal·len un sonòmetre per mesurar el soroll de les terrasses dels bars davant la falta de resposta de les seves queixes a l'Ajuntament, diuen. L'alcalde respon que vigilen que els locals compleixin la normativa. Núria Peraire, hi ha hagut un detonant del malestar dels veïns, oi? Quin?
4: Doncs sí, el detonant. L'Ajuntament ha donat permís a un restaurant perquè obri una nova terrassa a la plaça, i això doncs ha indignat els veïns. Una de les veïnes, Reyes Barragán, calcula que les terrasses n'ocupen el 80% de la plaça i considera que s'han d'ordenar els usos.
5: Lo que no nos gusta es la deriva general que está tomando la plaza y la falta de control por parte del Ayuntamiento, el descontrol que hay.
4: El sonòmetre que han col·locat mesura en temps real el soroll i registra els moments en què se superen els límits permesos. L'alcalde, Pep Prat, diu que vigilen que els bars i restaurants compleixin els horaris i la normativa i que la policia local està comprovant si els que provoquen més soroll i aldarull són persones que es queden a la plaça més enllà de l'horari.
6: Volem un poble més actiu, més viu, amb més oferta, doncs, això, per poder passar aquestes nits caloroses, no?, de l'estiu, i amb respecte, doncs crec que es pot conviure amb les dues coses.
4: Els veïns reclamen reunir-se amb l'alcalde.
7: Catalunya al dia.
0: Doncs seguim recollint el malestar d'altres veïns, en aquest cas del nucli de Garraf de Sitges, que han dit no a la pretensió de les pedreres que hi ha al municipi de seguir amb la seva activitat extractiva més enllà de l'any 2029. Falten 3 anys perquè s'acabi l'actual concessió de la Generalitat i els veïns no volen haver d'aguantar més el que descriuen com un malson. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
8: Hola, Estel, bon dia.
0: Quina és la denúncia que fan els veïns d'aquest petit poble costaner?
8: Mira, el gran problema, segons els veïns, són els núvols de pols que es formen quan les explosions perforen la muntanya del Garraf. Ara el Gremi d'Àrids està tramitant la pròrroga d'aquesta activitat davant la Generalitat amb l'oposició de l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Sitges. Iolanda Drué és membre de la Junta de Veïns del poble del Garraf.
9: Ara mateix estem en peu de guerra, i una cosa és que estiguem resignats i hagin de conviure perquè la normativa estableix que fins al 2029 les pedreres poden continuar, i l'altra és que hagin de continuar 30 anys més patint la pols, convivint amb

0: descompensació i adaptació climàtica. Per això, les empreses, en aquells aspectes que generen més inquietud, van més enllà del mínim exigit.
1: A hores d'ara encara no ha estat possible tenir una resposta de la Generalitat.
2: Doncs no volen pedreres al Garraf i tampoc volen mercaurans. Què són els mercaurans? Doncs són supermercats que han destinat un espai amb taules i cadires on els clients poden consumir el que acaben de comprar. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat avui 30 supermercats, tots de la cadena Mercadona, i ha anunciat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. Anna Escura, bon dia.
3: Bon dia. La normativa municipal prohibeix que la zona que hi ha entre la porta d'entrada i sortida del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial o de serveis. El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que aquesta prohibició s'incompleix.
4: Prova d'això, disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones. Algunes d'aquestes zones de restauració arriben a disposar de fins a 30 places. Que sigui autoservei és un fet irrellevant.
2: Aquesta, però, Anna, no és l'única denúncia per intrusisme que el Gremi de Restauració de Barcelona ha presentat avui, oi?
3: També ha denunciat 50 fleques degustació, en aquest cas totes al barri de l'Eixample. De fet, són establiments als quals ja s'havia denunciat. Entre el 2024 i el 2025, el Gremi va denunciar més de 180 fleques degustació tot Barcelona per incomplir la normativa municipal. I avui els ha tornat a denunciar perquè continuen sense complir la normativa. Pallarols, de fet, ha demanat explicacions al govern municipal.
4: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació i contundència amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, les denúncies són administratives i s'han presentat a l'Ajuntament. Pallarol ja ha avisat, però, que si l'Ajuntament no hi fa res, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
2: Entesos, gràcies. Anna Escura, bon dia.
3: Gràcies a tu, adeu, bon dia.
2: I atenció, que avui s'ha restablert el servei al tram entre Rubí i Martorell de la línia R8 de Rodalies, que estava interromput des de finals de gener, Quim.
5: Des d'aleshores fins ara, l'R8 només funcionava entre Rubí i Granollers Centre per les obres que s'han fet per reparar el tram més malmès del túnel de Rubí. Tot i la represa del servei ferroviari, segons Renfe, avui es mantenen els autobusos alternatius entre Rubí i Martorell i fins dijous també hi continuarà a haver els autobusos directes a Cerdanyola Universitat.

0: Seguim endavant quan falten 10 minuts i mig per arribar a 2:15. Un estudi d'economistes catalans alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que la població autòctona. L'informe aposta perquè es planifiquin els fluxos migratoris, com fan països com el Canadà o Austràlia, perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt i hi hagi més capacitat d'inserció laboral. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Segons aquest estudi, el nivell formatiu dels immigrants se situa entre els més baixos de la Unió Europea i la taxa d'abandonament escolar triplica la dels autòctons. A més, alerten també que les segones generacions tenen taxes d'atur molt semblants a les dels seus pares i, si treballen, fan feines poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
2: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
1: L'estudi demana també que la preservació i la transmissió de la llengua i la cultura catalana sigui un eix central de qualsevol política migratòria.

0: Des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels entrevistarà persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta, que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat. Marriera, bon dia.
1: Molt bon dia.

0: A veure, tu aquest matí has anat a un d'aquests punts, oi?
1: Sí, al Centre Obert d'Arrels, al Raval. Era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta feta pel mateix consistori, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, que és membre de l'equip de carrer d'Arrels.
2: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
1: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana.
0: I a Lleida s'ha posat en marxa una perruqueria ben particular. No s'hi paga amb diners.
3: Jo només volia descobrir aquest món de les trenes africanes perquè sempre m'ha cridat molt l'atenció.
0: Aquesta és la Paula, és una de les clientes. I diem clientes entre cometes perquè pagarà el pentinat a canvi de coneixement.
3: Estava pensant, potser inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà...
0: I així funciona el nou servei de perruqueria que impulsen la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi. Noelia Caselles, què vol facilitar que els joves extutelats puguin trobar feina, oi, aquesta iniciativa?
4: Bon dia, Estel. Sí, com la Isatu i el Walid, que van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i que ara es volen dedicar professionalment a la barberia i la perruqueria.
5: M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futur.
6: És una formació molt bona per a mi, perquè ja me conozco mucha gente más.
4: El projecte es diu Pentinant Vincles. Laura Cortés és educadora de la cooperativa Saura i Ares Mateus del Centre Obert d'Arrels.
7: I el més important és trencar estereotips, prejudicis, que hi ha tant amb el nostre jovent com amb les persones que treballen a la Fundació Arrels.
8: Un moment per demostrar, no?, tu què pots aportar a canvi d'aquest tall de cabell, que és molt important, però quina cosa tens, no? Llavors, la primera resposta a vegades pot ser il·lustració, no puc aportar res. No, anem a buscar, què tens bo?
4: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
9: Catalunya al dia.
0: Sis minuts i dos quarts de dues, us parlem ara d'un altre conflicte laboral. És el que tenen els treballadors de les biblioteques de Barcelona, que estan en vaga indefinida des del 26 de maig, i que aquest migdia tenen la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona, i és per desbloquejar aquest conflicte que tenen obert. Valèria Obereda.
10: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics municipals i assessors legals per preparar els seus arguments a la reunió d'avui. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci.
11: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua, preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
10: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalans, de la seva banda, fan vaga els divendres i dissabtes.
0: I els ajuntaments de la zona del Baix Gaià, al Tarragonès, volen millorar l'accés als serveis i recursos de les més de 50.000 persones que hi viuen. La Diputació de Tarragona ha començat a recollir les inquietuds i necessitats de la quinzena de municipis d'aquesta zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: La demanda de cohesionar més el territori ve de lluny i la Diputació ha posat fil a l'agulla per crear el que es coneix com a àrea funcional urbana, que ha d'optimitzar recursos i garantir l'accés als serveis. Vale Pino és diputat a l'ENS tarragoní i l'alcalde sortint de Torredembarra.
13: I ja fa molts anys que des d'aquí diem, bueno, aquesta frase que hem fet servir, que entre Tarragona i el Vendrell passen coses, doncs som nosaltres, som el Baix Gaià, i bueno, que són 50.000 persones que d'alguna manera, si trobem la manera d'organitzar-nos millor en qualsevol dels àmbits, doncs serà tota una oportunitat.
12: De moment ja hi ha hagut una primera trobada i a partir d'ara i fins a finals d'any, tècnics de la Diputació reuniran amb els ajuntaments per prendre nota de les necessitats de cada municipi.

0: Les dues últimes setmanes, dos gossos de raça potencialment perillosa han matat dos altres gossos que passejaven amb els seus propietaris, que a més també han quedat ferits. Això ha passat a Palafolls i a Pineda de Mar, al nord del Maresme. Els amos dels animals que han comès les agressions estan denunciats. Des de Pineda de Mar, Marta Vallès, hi ha una setmana de diferència entre aquests dos atacs, no?
1: Bon dia, Estel. L'últim va ser dilluns de la setmana passada a la plaça d'Orient de Pineda. Un gos potencialment perillós, deslligat i sense amorrió, va atacar quatre gossos que eren a la zona i un va morir. La propietària va patir ferides, porta 7 punts a la boca, a causa de les mossegades del gos atacant. Els testimonis expliquen que l'amo de l'animal agressor portava un pal i increpava amb actitud violenta les persones que eren al lloc. Prèviament ja l'havien denunciat per actituds semblants. No té la documentació del gos en regla ni tampoc l'assegurança obligatòria. La policia local li ha retirat el gos, que està sota tutela del CAT d'Argentona. La propietària del gos ha presentat una denúncia i hi ha una campanya Justícia per a Haiku que demana a l'Ajuntament de Pineda i a la justícia que persones amb perfil violent no puguin tenir animals. Uns dies abans, un veí de Palafolls de 84 anys el van haver d'atendre de diverses ferides després que un altre gos potencialment perillós matés el seu a Palafolls. Marta López, sergent de la policia local, ho explicava a Ràdio Palafolls.
2: Havia resultat mort el gos per l'atac d'un gos potencialment perillós. I aquesta persona es va traslladar en ambulància a un centre mèdic. El gos es va posar en quarantena i es van instruir diligències penals.
1: La propietària del gos atacant està denunciada per no tenir prou mesures per impedir que l'animal s'escapés de casa. Tampoc té la documentació necessària ni l'assegurança obligatòria.
0: Gràcies, Marta. I a Lleida, els Mossos han detingut dos homes acusats de robar. Entre ells dos sumen més de 100 antecedents policials. Des de l'any passat els han detingut 37 vegades. Un d'ells suma 70 antecedents i 14 detencions des del mes de febrer. Aquest últim cop l'han arrestat per força la porta d'un establiment i endur-se els diners de la caixa. L'altre està acusat de robar en un cotxe aparcat trencant el vidre d'una finestra. En el seu cas, des de l'any passat l'han detingut 23 cops. Tots dos declaren avui davant del jutge.

0: Després de mig any sense servei, els veïns de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, tornaran a tenir d'aquí un parell de mesos un punt on poder anar a buscar medicaments. El farmacèutic del poble es va jubilar i el negoci va tancar perquè no va trobar relleu. Ara tindran aquest servei de farmaciòleg, que no de farmàcia, que vol dir que es dispensaran els medicaments uns dies i unes hores concretes a la setmana. Clara Jordan, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat poder tenir aquesta farmaciòleg, que on serà? On la trobaran els veïns?
1: Doncs mira, Estel, l'Ajuntament ha cedit una part de la planta baixa per poder tenir a través de la Generalitat aquest servei de farmaciola. I és que fa gairebé mig any que els veïns de Sant Jaume de Llierca han d'anar als pobles veïns a buscar medicaments, per exemple, a Montagut, a Tortellà o a Castellfollit de la Roca. L'alcalde de Sant Jaume és Jordi Cargol.
2: Sobretot és molt important, doncs, que una persona no s'hagi de desplaçar per anar a buscar un medicament bàsic, que el pitjor que pots trobar, doncs, és trobar-te malament i haver de fer un desplaçament, haver d'agafar el cotxe, no? I, per tant, el servei bàsic el donarem a través de la Generalitat, a través d'aquesta farmaciola.
1: Els veïns també troben indispensable poder tenir farmàcia o farmaciola perquè els pobles es queixen cada vegada hi ha menys serveis.
3: Cada cop hi ha menys negocis als pobles. Vas una mica descoberts, no? Necessites un paracetamol i ja t'has d'anar al següent poble.
4: Sí que és veritat que la gent gran que no té cotxe o no té la mateixa mobilitat també sempre és més complicat per ells.
3: És molt difícil mantindre un negoci en un poble. La gent treballa fora.
1: En tot cas, l'intenció és que estigui a punt els pròxims mesos, segons l'alcalde.
2: Segurament que a mitjans d'estiu finals la podrem tenir. En qüestió de 2-3 mesos hauríem de ser capaços, si tots plegats, de poder donar ja servei.
1: Recordem que les farmacioles depenen d'una farmàcia i el govern les autoritza en funció de la casuística de cada municipi.
0: Doncs així hem arribat a 2:15. De seguida repassem la web i l'app del 3Cat Info, però abans us expliquem també que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu, a més de 2.000 metres d'altitud, concretament. Això ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, que s'ha mirat des de la Seu d'Urgell, en Joaquim Albalater. Joaquim, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
0: I parlem concretament del Parc Nacional d'Aigüestortes.
5: Exacte, han publicat una base de dades amb 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments, que demostra que els humans hem ocupat aquests espais d'alta muntanya de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
6: Fa un temps el que es pensava és que l'ocupació de l'alta muntanya era puntual i el que estem veient és que els mateixos assentaments es reutilitzen durant milers d'anys de manera contínua i això és un element bastant rellevant perquè, per exemple, veiem continuïtat en l'utilització d'un mateix lloc durant tot el Neolític, cosa que és poc habitual a Catalunya.
5: El jaciment més antic amb ocupació continuada és a 2.320 metres, molt més amunt del que s'havia trobat fins ara. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, de les més antigues de Catalunya.
0: Gràcies, Joaquim, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
7: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs ara sí, repassa els continguts que podem trobar a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Estel.
0: Per on comencem avui?
8: Doncs mira, per platges, si et sembla, una mica el mapa de les platges on es pot anar amb gos aquest estiu a Catalunya. És un rànquing que sàpigues que fem cada any i que cada any és molt consultat.
0: I cada any n'hi ha més o no?
8: Això no ho he mirat. Ara n'hi ha una cinquantena, però no sé si creixen o baixen. Si vols ho podem mirar i demà t'ho dic, eh? Perquè això segur que ho tenim, perquè ja et dic que cada any ho anem fent. Com et deia, ara hi ha una cinquantena. Veureu ubicació, horaris, condicions, etc. Vull dir que altres que d'info ho podeu consultar.
0: Una altra pregunta que jo crec que aquesta també és molt recurrent.
8: Sí, sí, un altre gran objecte de debat, diguem, entre moltes persones. Regala als mestres, sí o no, també és un debat que ens fem a la web i a l'app del 3Cat Info. És la batalla aquests dies als grups de la xat de WhatsApp de pares i mares, a les escoles. En fi, que sàpigues que n'hi ha que ho han prohibit, que sàpigues que fins i tot l'oficina antifrau diu que no es poden fer regals a funcionaris, que no poden acceptar regals. En fi, vull dir, entre una cosa i l'altra, doncs cadascú que trobi la versió que més li agradi, que més se senti còmode.
0: O que li permet en fer.
8: També.
0: Fa un any de què parlàvem, Marc?
8: Mira, dèiem que Barcelona volia complicar l'obertura de comerços de carcasses, souvenirs i manicura a Ciutat Vella. Doncs bé, que sàpigues que un any després ja ha entrat en vigor el Pla d'Usos de Ciutat Vella, ho va fer ara fa poques setmanes, també en vam parlar aquí, que prohibeix doncs, això, entre altres coses, que hi hagi salons de manicura i pedicura, venda de souvenirs, Ciutat Vella, estem parlant de Barcelona,
0: sí.
8: Botigues de carcasses i accessoris de mòbils. També hi han afegit tota aquesta botiga relacionada amb productes canàbics.
0: Sí.
8: Ho han afegit també a última hora. I també botigues de màquines de vending, per tant, en fi, tota una gran ofensiva, no?, per intentar, doncs, això, que Ciutat Vella no es converteixi en un minifundi, no?, en un petit monopoli per al turisme.
0: Molt bé, Marc, doncs fins demà.
8: Molt bé, gràcies. Adéu-siau, bon dia.
7: Catalunya al dia.

0: Seguim i ho fem coincidint parlant de l'estiu i coincidint doncs, amb aquest inici. L'AMB, l'autoritat metropolitana, ha començat les tasques de prevenció d'incendis forestals. Sobretot s'intervindrà a la Serra de la Marina, a l'Ordal i al Parc del Garraf. L'ens supramunicipal inverteix 1.350.000 euros en aquestes actuacions forestals per mirar de reduir el risc d'incendi. David Àngela, queda fora d'aquesta intervenció el gran pulmó de Barcelona, és a dir, el Parc de Collserola.
1: Hola, bon dia. Doncs, efectivament, les actuacions han començat per Torrelles de Llobregat i per Cavà, on s'estan fent franges perimetrals de protecció en diverses urbanitzacions. En queda fora el Parc de Collserola perquè la seva gestió depèn del consorci. A banda de franges perimetrals, també es fa neteja de perímetres, desbrossada, creació de franges i arranjaments de camins per facilitar la tasca dels bombers. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'Àrea Metropolitana, resumeix on i per què s'han prioritzat les intervencions.
2: De l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà. No s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori, del verd forestal, de les muntanyes i dels camins.
1: Pel que fa al risc d'incendis d'aquest estiu, Jesús Fernández Rodríguez, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana, adverteix que ara mateix hi ha un grau d'humitat suficient per estar tranquils, una situació que pot canviar les pròximes setmanes si empitjoren els paràmetres.
3: Venim d'una època de molta pluja, per tant, combustible acumulat bastant important, però de moment amb humitat relativa suficient com per estar una mica tranquils. Llavors, dependrà una mica de les condicions de les properes setmanes. Si arriba a assecar-se aquesta vegetació, doncs podríem tenir condicions bastant complicades.
1: L'àrea metropolitana també compta amb la silvopastura, aprofitant ramats per netejar el sotabosc, concretament el turó de Can Miravitges, a l'antic berenador de Can Ruti o el torrent de Batzac.
0: Gràcies, David Àngela. I encara sobre incendis, els bombers alerten que les altes temperatures de les últimes setmanes dificulten la campanya per combatre'ls a les Terres de l'Ebre. Els cossos d'emergència preveuen una campanya semblant a la de l'any passat, que Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
4: Hola, Estel, molt bon dia.
0: Va estar marcada per un incendi, un gran incendi, el de Paüls de l'any passat, i que continua, per tant, ben present.
4: Sí, un incendi que concretament va cremar gairebé 2.400 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. L'hivern, aquest darrer hivern, ha estat molt plujós, més plujós del previst aquí a les Terres de l'Ebre, i si això se li suma un inici de primavera, qual que hem tingut molt calorós, obtenim un escenari que destaca d'aquesta forma Ricard Expósito, que és el cap d'emergències aquí a les Terres de l'Ebre.
5: Això que ha facilitat que a l'inici de primavera hagi hagut un augment de la vegetació i dels rebrots de la vegetació més arbustiva i arbòria, i ara ja comencem veient com els pins deixen caure fulla i molt dels herbassars, exceptuant llocs de la part alta dels ports, pues els herbassars comencen a engroguir-se.
4: Un problema afegit al de l'augment constant de la vegetació als camps, que tot i estar conreats per unes subvencions que provenen de la Unió Europea, cada cop hi ha més matolls i més arbustos a les explotacions agrícoles. Per tot plegat, es fa una crida a vigilar i molt les activitats a l'exterior, sobretot durant els mesos de juny i juliol.
0: Molt bé, gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Els incendis, que són un dels riscos, sens dubte, de l'estiu. Un altre és l'excés de calor. Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics. Són 100 més que els que hi havia a la ciutat l'any passat. Segons el govern municipal, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc a menys de 10 minuts a peu de casa seva. Toni Fortesa, bon dia.
6: Bon dia.
0: I quins són aquests refugis climàtics que hi ha a la ciutat de Barcelona?
6: Doncs mira, són biblioteques, centres cívics, són mercats, això evidentment a més de parcs i jardins. Tots aquests punts serveixen per a la ciutadania perquè trobi un espai de confort tèrmic i de descans en moments de calor extrema. Entre aquests espais que hem dit, per segon any consecutiu, hi ha més de 60 microrefugis. Són farmàcies, comerços i entitats locals que permeten cobrir aquesta necessitat a bona part de la ciutat. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat. És a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins a aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
0: Perquè m'he quedat amb això, eh? Microrefugis, és a dir, tu pots entrar a una botiga, estar-hi una estona fins que et baixi la calorada, o com funciona?
6: Exacte, i a més et donen serveis. Doncs potser hi ha alguns que t'oferiran aigua potable, alguns un lloc per descansar, o sigui, són petits punts allà on no arribava la xarxa d'equipaments públics, arriben amb aquests petits microrefugis, perquè a part de la calor, la regidora Marta Villanueva, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que els refugis climàtics també són una eina per millorar la salut de la ciutadania.
8: El refugi climàtic, més enllà de tenir un impacte sobre la protecció que hi ha de la calor, especialment en aquells que són a l'aire lliure, també generen un impacte positiu en el benestar físic i emocional de les persones, et connecta amb la naturalesa, hi ha espais de relaxació.
6: I enguany també s'ha reforçat, de cara als diumenges d'agost, això sí, la cobertura d'aquests espais, que és quan tradicionalment la xarxa es redueix, doncs aquest any s'ha pujat una mica més.
0: Molt bé, gràcies, Toni, bon dia.
6: Bon dia.
0: Doncs també és un refugi climàtic, sobretot més tirant a la tarda vespre, eh? La platja. Tarragona posa en marxa tots els serveis de vigilància i neteja de les seves platges, milloren i s'amplien els serveis en un any en què els socorristes, ho vam explicar aquí també, de la Creu Roja, avisen que insistiran en la prevenció i l'Ajuntament està molt atent a possibles postes de tortugues. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quines novetats s'han presentat en els efectius de platja aquí a Tarragona?
9: Doncs mira, sobretot millores en neteja de platges, hi haurà més personal i també maquinària, també més freqüència de neteja en cales, zones rocoses i en la recollida de pèlets de plàstic. També hi haurà més sistemes per facilitar l'accessibilitat en dutxes, serveis i zones de bany. Des de la Creu Roja destaquen que, tot i les dificultats per trobar personal qualificat, finalment han pogut obrir avui els 18 llocs de vigilància, les 8 platges que controlen amb 38 socorristes. Aleix Font, el coordinador, creu que hauran de redoblar, però esforços en prevenció per l'increment d'ofegaments que hi ha hagut en aquest inici de temporada.
10: Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, estirarem a l'aigua dos cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres, la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció.
9: Un altre punt d'atenció serà el control de les postes de tortugues, segons explicava el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
11: Aquest any podria ser que tornés a passar, perquè ens va passant cada 2-3 anys, i sabem que el mar està ple de tortugues ja, ens ho diuen fins i tot els pescadors, i estem preparats en cas que fos necessari.
9: L'Ajuntament i la policia de platges vetllaran també perquè es respectin els espais dunars de recuperació de la costa, que ja ocupen 20.000 metres quadrats. Tot el desplegament es mantindrà fins al 14 de setembre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre.
12: Catalunya al dia.
0: Parlem ara d'un joc en línia que està triomfant a la xarxa social. Es diu Els 947, que són el nombre de municipis que hi ha a Catalunya. Segurament més d'un el coneixeu, fins i tot us hi heu enganxat. És un passatemps que posa a prova els coneixements dels usuaris sobre la geografia del país. El repte s'està fent viral i en poques setmanes ja acumula 30.000 partides jugades. Anem cap a Girona, allà hi tenim la Carla Saló Pujol. A veure, Carla, hi ha quatre modalitats de joc, quatre propostes diferents, ja se'n prepara una altra. Tu l'has provat? Com funciona?
13: Hola, bon dia. Sí, la primera modalitat de joc funciona amb un temps limitat, que poden ser, per exemple, 5 minuts, en què has d'escriure el nombre més gran de municipis catalans possibles. El segon és un repte diari que va canviant. Per exemple, posa una imatge del perfil sobre el mapa del municipi i, per la seva forma, l'has d'endevinar quin és. En el tercer has de col·locar els municipis que et diuen sobre el mapa i el quart mode és igual que el primer, però amb el mapa complet dels països catalans.
0: I de qui ha sigut idea, això? Qui hi ha al darrere d'aquest joc?
13: L'impulsor del joc és Arnau Font, més conegut a xarxes com a Senyor Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Va llançar el joc per internet el 29 de maig i en pocs dies es va fer viral, sobretot a la xarxa X. Font assegura que pot ser una bona manera per conèixer aquelles localitats més petites.
14: Els municipis de Catalunya es van anomenar com a mínim una vegada. Aleshores, doncs, a veure si gràcies a aquest rànquing o aquest joc doncs, anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
0: I clar, com passa moltes vegades, no, Carla? El que ha sigut clau en aquest èxit ha estat el boca a orella.
13: Doncs sí, l'Arnau no tenia expectatives a l'hora de publicar-lo i ara ja acumula quasi 30.000 partides jugades.
14: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
13: Apunta que va crear el joc com un passatemps i que no busca cap mena de lucre.
15: Fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.
0: Paraules com vespreig en lloc de tardeo o combinat, quan el que volem és un cubata, això són alguns dels canvis de vocabulari que volen incorporar gairebé una vintena de sales de festa lleidatanes per fomentar el català als espais d'oci nocturn, a més de punxar més música catalana o fer les seves comunicacions a la nostra llengua, en català. Lleida Julià Albacar, tot plegat, és una campanya pionera i que les discoteques han impulsat juntament amb Òmnium Cultural.
16: Bon dia, Estel. Sí, perquè tot i que a Catalunya hi ha hagut algunes campanyes per potenciar el català en àmbits com la restauració, és el primer cop que tantes sales de festa s'uneixen perquè el català pugui sonar també a la pista i a la barra. Així, els locals d'oci nocturn es comprometen a utilitzar el català com a llengua habitual en la publicitat i comunicacions, a promoure l'ús als seus espais i a incorporar música catalana en la seva activitat habitual. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
17: La nit és una cosa que sembla que no tingui tant a veure, perquè normalment doncs, et preocupes per l'escola, que és importantíssim, però per què no la nit? Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, és a dir, a tota la cultura nocturna, per què no posar el català allí també?
16: Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que tota campanya per promoure el català a l'oci nocturn és benvinguda.
18: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua i que si no ens esforcem tots en la defensa de la nostra llengua, doncs estem veient que les estadístiques diuen que l'ús s'està perdent.
16: Per la seva banda, Òmnium Cultural es compromet a ensenyar el català al personal que treballa en aquests locals i a facilitar cartelleria i material per promoure l'ús i difondre la campanya. Algunes de les 18 sales que hi participen són Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganits o la Boite.
0: Els restaurants catalans revisen la seva gestió econòmica amb més regularitat que els de la resta de l'Estat, però, en canvi, van per sota en la gestió digital de les reserves. Això són dades d'un informe de l'app de Fork sobre reptes i tendències de futur en el sector de la restauració. S'ha presentat avui a Barcelona, Òscar Callau.
19: L'estudi concreta que el 51% dels restaurants catalans revisen cada setmana la comptabilitat, 13 punts per damunt de la mitjana estatal. Les dades de l'estudi específiques per Catalunya s'han complementat amb testimonis de xefs sobre els seus models de gestió. Sentim Nando Jubany.
20: El que és important és que la recepta funcioni, te la comprin i te la paguin i tinguin ganes de venir als nostres restaurants.
19: Sentim Carlota Clavé, xef del restaurant La Gourmanda.
21: Utilitzem de Fork, no? Sens dubte, i ens ajuda moltíssim, no? A poder tenir doncs, un control, no? Una miqueta del que tindràs al dia. Però sí que és veritat que som molt romàntics i encara ens agrada doncs, rebre aquestes trucades i que ens truquin els clients.
19: L'informe de The Fork s'ha elaborat durant els primers mesos d'aquest any amb dades pròpies de l'APP de reserves i consultes a més de 600 restauradors espanyols.
0: I el Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia celebrarà del 2 al 4 d'octubre la 30a edició, rebatejat com a Escomostra.
22: Amb el canvi, l'Ajuntament de Sant Sadurní busca recosir la trencadissa al món de les bombolles i tornar a aixoplugar els elaboradors que els últims anys ja han abandonat la Deocava. De moment, els cellers confirmats a la mostra de l'octubre ja dupliquen els de l'any passat. 22 membres de cava, 13 de corpinat, 11 de clàssic penedès i 5 elaboradors ancestrals. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, destaca que tothom ha fet sacrificis pel bé del sector.
23: Sobretot la generositat de tothom. Aquests canvis impliquen que tothom ha de cedir, que tothom ha de donar. Estem marcant el camí del que ha de ser la nostra comarca, el nostre territori, no? Aquesta unitat com a sector que hem de tenir per afrontar doncs, tots aquests reptes, tots aquests desafiaments que ens venen en un futur.
0: Ara són 3:15 i 3 minuts de 2.

0: I quan queden menys de 2 mesos per poder veure l'eclipsi total de sol el 12 d'agost, ja es van sabent quins són els espais òptims per contemplar-lo que habilitaran govern i ajuntaments. Avui ens fixem en Lleida, que serà la ciutat més gran de Catalunya on es podrà contemplar aquest fenomen. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquí s'han previst 2 espais amb capacitat per més de 13.000 persones.
1: Sí, són a l'altura de la Seu Vella, l'espai més emblemàtic de la ciutat, on podran accedir 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri de Manganès, el més gran, amb un aforament de 12.000. Hi haurà serveis bàsics i aparcament regulat. Caldrà reservar prèviament l'entrada gratuïta i es repartiran les ulleres necessàries per mirar el fenomen. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia de Seguretat a la Paeria.
2: Totes les persones que reservin la seva plaça de forma gratuïta rebran un QR que els permetrà accedir a l'espai on hagin triat, on hi hagi aforament, i se'ls lliuraran aquestes ulleres de protecció homologades per veure l'eclipsi amb tota seguretat.
1: Hem de recordar, Estel, que això són els llocs habilitats, però que l'eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la ciutat en direcció nord-oest, i aquí durarà uns 25 segons. Tot plegat també serà un repte turístic. Ara mateix molts hotels ja estan pràcticament plens en una setmana en què l'ocupació a Lleida sol rondar només el 10%.
0: Hi ha un projecte per restaurar, conservar i definir els usos de la muralla medieval de la ciutat de Girona. Han encarregat un pla director que durant 3 anys analitzarà el seu estat i planificarà les millores que cal fer-hi. Fèlix Martín, des de Girona, per on començaran?
3: Hola, bon dia. Doncs no s'actuarà immediatament, perquè ara per ara no hi ha un punt de la muralla on hi hagi danys gaire greus. Però el que es vol és evitar anar fent pedaços. Per tant, aquest pla director farà una planificació ordenada que inclourà un estudi històric, si cal fer nous estudis arqueològics, la restauració dels trams malmesos, l'enjardinament de l'entorn o bé concretar-ne els usos. També es vol aprofitar per integrar millor aquest monument en el context urbà de Girona, ha explicat el regidor de Cultura, Quim Ayats.
4: Sovint diem que Girona viu d'esquenes a la muralla. El pla que vol precisament també és revertir encara més doncs, aquesta situació i aconseguir doncs, que gironins i gironines redescobreixin la muralla.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, li ha donat encara un toc més personal.
5: També és veritat que hi ha hagut milers de gironines i gironins que la primera cita que ha tingut amb la seva parella, especialment si, deixeu-me fer doncs, la broma, no? Els pares i les mares no sabien que això passava, doncs buscant un lloc una mica més amagat i romàntic, com és la muralla de Girona, i per tant no només escapen fora, sinó que la mateixa ciutat forma part, no?, per tant, de les nostres vides, d'aquesta identitat.
3: El pla director el finança en l'Ajuntament i la Generalitat. Del conjunt de les antigues muralles, torres i baluarts de Girona, només una part és visible. Hi ha trams integrats en edificis i restes de la part doncs, que es va enderrocar, que estan en el subsol. L'origen es remunta a l'antiga ciutat romana, entre els segles I i III, però es va ampliar al segle IX, també al XIV, i els últims baluarts són dels segles XVII i XVIII.
0: I la Casa Set d'Art subhasta aquesta tarda 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso, la fotografia més antiga que es conserva de la Basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Valeria Obereda.
6: Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les 3 peces que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. L'esbós del finestral per al temple procedeix de la col·lecció privada de l'arquitecte i historiador de l'art Isidre Puigboada. Es va fer cap al 1900 i mostra el procés creatiu de Gaudí, així com la seva recerca formal i estructural en aspectes com el disseny, la simbologia i l'estructura. La fotografia, captada durant els primers anys de la construcció de la Basílica, mostra un temple que començava a emergir en el teixit urbà de Barcelona. Pel que fa al retrat, Opiso dibuixa l'arquitecte concentrat en els plànols de la Sagrada Família. L'artista va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que als 12 anys col·laborava a la Sagrada Família en funcions d'ajudant, fotògraf o model per escultures.
0: I la Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art de Catalunya i de l'Estat, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha adquirit el 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Petritxol. És una operació que resol el relleu de la família Maragall, que no tenia successió interna. Joan Anton Maragall es mantindrà com a director de la sala i s'ha mostrat molt satisfet d'haver trobat aquesta solució. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la sala París.
0: L'inversor Jaume Sabater lidera projectes com el futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona i va intentar, sense èxit, obrir una sucursal de l'Hermitage a la ciutat de Barcelona.

0: Esports.
1: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quatre catalans han debutat amb l'equip espanyol al Mundial de Futbol en l'empat sense gols contra Cap Verd. Ha estat un debut amb molts interrogants per l'equip espanyol.
2: Sí, l'actual campiona d'Europa i una de les favorites al Mundial de Futbol s'enfrontava a Cap Verd, equip que debuta en una Copa del Món i que és al lloc 67 del rànquing mundial. La selecció espanyola va dominar el joc, però no va aconseguir marcar i en part va ser per la bona actuació del porter de Cap Verd, Bosinha, de 40 anys, a qui van escollir com el jugador més valuós del partit. Els catalans Pau Cubarsí i el nou jugador a Madrid, Marc Cucurella, van sortir a l'11 inicial de l'equip espanyol i a la segona part, Dani Olmo i Lamine Yamal, que reapareixia després de gairebé dos mesos lesionat. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no estava amoïnat malgrat el resultat.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: També van jugar els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran. El pròxim partit d'Espanya serà diumenge contra l'Aràbia Saudita. Justament l'Aràbia ha empatat a un amb l'Uruguai aquesta matinada sense el blaugrana Araujo, lesionat. També de matinada empat a dos a l'Iran-Nova Zelanda el debut dels iranians. El Mundial ha estat enmig dels xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles quan sonava l'himne nacional del país. També al Mundial ahir, Bèlgica 1, Egipte 1. I va debutar amb l'equip egipci el jugador juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim. I el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant Suècia 5-1 en el debut. Pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, un França-Senegal a les 9 del vespre i a la mitjanit l'Iraq-Noruega. I debut de l'actual campiona del món, l'Argentina, contra Algèria, però ja a les 3 de la pròxima matinada.
1: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia, al millor de 5 partits.
2: Hi ha un factor pista a favor per als blaugranes. El Barça aspira al 8è títol de Lliga, mentre per als murcians seria el 5è. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, veu així el Pozo.
4: El Pozo lo veo un equipo muy sólido. Lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace. Que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Es que si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. O sea, al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo qué es el Barça para ellos. Es que al final estamos los dos mejores equipos de la Liga Regular aquí.
2: Adolfo torna al Barça després de dos mesos inactiu per una lesió a l'espatlla dreta. Es mantenen les baixes per lesió de Pol Pacheco i Lucas Granda. El primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo Múrcia, avui a les 9 i en directe per Esport 3.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada.
2: L'equip blanc-i-blau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'equip dirigit per Manolo González farà una estada a Navata del 15 al 22 de juliol i jugaran un altre amistós contra l'Olot el 18 de juliol, també a les 7.
1: I nou fitxatge del noi d'hoquei patins.
2: És el jove de Terrassa, Marc Zanon, de 19 anys, que ha jugat al Cerdanyola i al Caldes.
5: És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí l'any que ve, per aconseguir els objectius que tinguem i per intentar donar doncs alegries a la gent i a l'afició.
2: Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola.
1: En waterpolo, el Sant Andreu anuncia la marxa del tècnic de l'equip femení, que és Javi Aznar.
2: En 12 temporades com a entrenador de l'equip barceloní, Aznar ha guanyat la Champions, 3 copes, una Supercopa Europea i una Supercopa Espanyola. Javi Aznar marxa de mutu acord.
6: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: El fins ara segon tècnic, Marc Comas, rellevarà Aznar. La capitana del Mataró de waterpolo, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys al seu palmarès i figuren 3 títols de Lliga, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes. L'equip maresmenc es reforça amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSE de Budapest, i el Sabadell masculí de waterpolo ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Herceg Novi Montenegrí.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. quan veia sortir el seu fill amb aquella cara tòtil.
1: Fins dissabte es fa Olot al Car de Gràcia amb espectacles d'humor i de cunyeta amb l'objectiu de riure fort i en català. Va començar la setmana passada amb shows a Girona, ara és el torn de la capital de la Garrotxa. Demà al Teatre Principal hi actuarà en Peyu i dissabte, últim dia del Car de Gràcia, en Carles Xuriguera i en Fel Feixedes, que per cert dirigeix aquest festival. I portaran el seu espectacle Mares. Sempre és una bona recomanació tenir un espai on riure desenfermadament de les nostres misèries quotidianes, fer-ho també a la nostra llengua i amb els nostres referents. I tornem demà a partir de la una del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.
7: El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que el pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
7: La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu. Natàlia Ramon.
9: Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
7: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
11: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
12: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
13: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
14: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
15: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament
16: i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
7: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
17: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint al G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà un arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran, presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra ucraïna i li diu a Putin que arribi a un acord per acabar-la.
7: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
9: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
7: Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
9: En plena judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
7: Connectem amb Madrid, Tania Tàpia.
18: Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
19: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
7: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
20: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
7: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
21: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim punt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
7: I ara, temps pel temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
23: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte ahir. Ara mateix la més alta, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Ara són les 2:06. Del dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilota per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
10: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
7: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
24: Què tal, Joan? Bon dia.
7: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
24: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
25: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
24: Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
7: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament, Jordi Corbalan.
26: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
27: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
15: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
16: Que s'aclareixin amb els seus lios, els lios del govern que el resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
26: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
7: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran, ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
17: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava, en cas contrari, amb represàlies.
1: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
17: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
17: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
7: I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem. Jordi Brascó.
2: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandurie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
3: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
2: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
4: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
2: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
7: 2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
5: Catalunya migdia.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.
9: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Catalunya migdia.
7: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
3: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra porta veu el Masait.
14: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Central.

0: Un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
1: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
2: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
1: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministre portaveu.
3: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
1: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu al Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
4: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales.
1: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merche Espurua.
5: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores.
6: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
1: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
0: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
7: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Sáiz, ministra porta veu, i Patxi López, portaveu dels socialistes.
3: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
8: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
7: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
3: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
7: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
0: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
9: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
0: encara una altra investigació.

0: Perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en escura.
1: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
2: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
1: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
2: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
1: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: Ara és un quart i mig de tres amb aquesta idea dels mercaurans. Ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
3: Catalunya migdia.
4: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
5: Catalunya migdia.
0: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
6: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
7: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
6: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
8: Our children are leaderless.
9: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
6: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
0: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
10: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per per associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
11: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
10: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
12: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
10: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
0: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
13: Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era una anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
14: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
13: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
0: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
15: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill, segons el relat que va explicar la policia. Va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
0: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar Íñigo Errejón ordena que se la detengui.
15: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no compareixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Moulià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
0: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants, Cristian Roldán.
16: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
17: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que en los adultos.
16: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
0: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
18: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
19: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
18: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
0: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
3: Catalunya migdia.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
25: ¡Hijo!
26: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
28: Sí,
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
22: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
29: És veritat que la cara estava rara.
22: Era Shakira o no era Shakira?
29: Jo estic segura que sí.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
0: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
30: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
31: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
30: El repte té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
31: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
30: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
0: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
32: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Michelangelo o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
33: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
32: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
0: I ara un altre canvi radical de registre. Quina està, Marina Herlop, Quimi Portet o Mimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Al cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Cali i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
2: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
1: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
4: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
0: Mentrestant, a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
5: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Buat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarré és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
6: Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
5: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
7: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència de d'on som, de consciència de com està la llengua.
5: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
23: Catalunya migdia.
0: 20 minuts i seran a les 3. Des d'ara, informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
8: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Doncs sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies, Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy... partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: As regras de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y mis otros hermanos. Y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para, pelo menos, el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran als Mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un ni do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Ah, aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però, qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial. També va ser la primera jornada i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha y ha estado en diferents condicions, però sempre ha estat i sempre per a nosaltres ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar dues vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després, Francesc Ripoll.
8: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el play-off. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Didac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
8: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
11: Catalunya migdia. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark Funès i a l'app.
13: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
18: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
20: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
21: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
20: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, 3 Supercopes espanyoles i també 2 copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut al waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
0: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
22: Dels nord-catalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
23: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini. 2 o 3 anys amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
22: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
0: I tornem a parlar de futbol. El Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens de categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
5: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
1: No és dominar el resultado, no és dominar les àrees, no és dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido.
5: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el gran depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
2: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat, amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
3: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
2: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin amb transport públic, sobretot amb metro.
0: Aquest és el so del moment en què ha arribat la Stanley Cup a Raleigh, després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta García.
19: S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4 victòries a 1 als Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així no la franquícia de Raleigh en Carolina del Nord suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, la Stanley Cup, que és com se coneix el trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial. És també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu, i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, s'han d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
0: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta García. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara amb un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
19: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
0: sí,
19: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove, Dene Wanch, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esportiva. Esports al Tot Costa, i també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Bota.
4: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
4: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Vienne, a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees, que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
7: Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes 3 vies ràpides a les 4 demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la massificació turística.
9: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels grups municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
7: I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promou el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes que qualifica de xiringuitos independentistes.
24: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
7: I encara un apunt més, perquè l'FBI diu que ha detingut 5 persones i n'ha identificat 23 més implicades en un suposat complot que buscava atacar amb drons carregats d'explosius l'esdeveniment de lluita lliure celebrat diumenge a la Casa Blanca per celebrar els 80 anys del president Donald Trump. El suposat pla desarticulat per l'agència preveia atacar edificis propers a l'esdeveniment per forçar una evacuació massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.
4: Ara passen gairebé 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
4: I avui també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, i en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda als tres.
10: Bona tarda.
4: I si és dimarts, també... amb la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
4: Què ens proposes avui?
12: Mira, avui us volia parlar d'això que avui he llegit amb consternació, que són aquests casos d'abusos per part de personal de Metges Sense Fronteres al Txad, a la frontera amb el Sudan, casos que inclouen assetjament, abusos i explotació sexual de dones adultes i també de menors. Sembla que alguns abusos eren a canvi d'aliments, d'aigua, de llet o a canvi de diners o de feina. Arran d'això, 18 persones han estat acomiadades de l'organització i trobo que és molt trist que tot plegat se saldi amb un acomiadament. Cal dir que el càstig, evidentment, no depèn de l'ONG, no? Sinó que depèn de la justícia del país. Cal dir també que en una organització de més de 40.000 persones, segurament 18 persones és una xifra baixa. Però això no evitarà que hi hagi de cop una sensació de desconfiança, no? Envers tot el que són les ONGs, cosa que és bastant injusta i bastant trista, no? I quina vulnerabilitat i quina ràbia que davant d'aquesta mena de casos, on els que haurien de protegir són els que són els autors de la violència. Això em recorda l'escàndol de fa uns anys amb alguns responsables d'Oxfam, Haití, o el cas de la Degaia, que ens toca més de prop, o la dada esfereïdora que ja coneixem, que 8 de cada 10 casos d'abusos infantils són obra d'un familiar o conegut. Un cop més, amb tot plegat, se m'inflama la fúria. Aquesta fúria que crec que no és meva, sinó que no és individual, sinó que és una fúria col·lectiva, una fúria que costa molt de canalitzar cap a alguna banda. Necessitem respostes exemplars, dures, o més que dures. Necessitem respostes extremes d'una punyetera vegada.
4: Realment són els confins de la maldat, no? És allò, sí, sí. Anar a buscar, aviam, el pitjor que et pots imaginar, fer-ho on encara és pitjor fer-ho.
13: Bueno, però és que, això no és la primera vegada que passa. A Bòsnia ja s'havien produït casos similars i sempre que hi ha una relació de poder vinculada amb estats fallits, és que, clar, diu, s'ha solucionat amb un acomiadament. És que és el Txad. No
12: sí,
13: pots
12: sí, clar,
13: esperar...
12: Clar. No,
13: hi ha
12: no es pot esperar res més, ja.
13: No hi ha justícia, no hi ha aparell de l'estat, no hi ha res allà. És a dir, per tant, no hi ha... Carlota, no hi ha una altra via, però sempre que en situacions d'extremada feblesa apareix un factor de poder, aquest factor de poder té una tendència natural, diguem-ne, a aprofitar-se. Diguem-ne, sempre hi haurà en aquesta mena de casos, és bo que es detectin i és bo que, en la mesura del possible, es pugui rectificar. I jo crec que això no té res que veure amb demonitzar les ONGs o aquesta mena de col·lectius que crec que fan una funció molt important, és a dir, en el cas de Bòsnia havien estat els cas blaus, però no podem dir que els cas blaus són dolents per això, és a dir, doncs són coses que passen i que segurament en el futur passaran.
14: És veritat, això que deies, Marcos, em sona interessant perquè, a part de que de l'abús de poder hi ha la condició humana, no? No sé si l'home és un llop o no, però, en fi, la condició humana sempre...
13: Hops.
14: Sí. És que abans estàvem parlant de filosofia, abans d'entrar. Aquestes coses rares.
25: Jo no hi era, vull avisar que jo no hi era, perquè si no haguéssim prop del Mundial.
14: No et vols sentir culpable, no?
25: Exacte.
14: No, però és important separar-ho, perquè jo el cas que conec més de prop va ser el d'Intermón Oxfam, i ells van tenir una campanya de baixes brutal... malgrat que, en fi, la immensa majoria, per sort, en aquestes ONGs fan la feina bé i en condicions molt difícils, no? Però sí, els telèfons els van estar cremant i van tenir una campanya duríssima de gent que es donava de baixa, no? Quan tu deies, Joan, és el pitjor lloc, no? I doncs sí, la misèria humana és així. Són capaços de...
12: La misèria masculina, perdó, perquè sempre estem amb el mateix, no? Que quan,
14: cert.
12: Saps? Vull dir, això sempre ho fan els homes. Només ho fan els homes.
4: Però, i en aquest cas, Carlota, homes, evidentment són homes, però són homes que, en principi, tenen un punt de vista sobre el món, tenen una tasca, van a fer-la a un lloc concret, tenen una voluntat d'ajudar. Vull dir que no, una altra vegada sortim d'aquell retrat d'allò que sempre es diu, no, el violador porta una caputxa, està en un carrer fosc esperant-te, no el coneixes de res i se't tirarà a sobre quan menys t'ho esperis.
14: No, torna
4: a fallar el retrat
25: és
4: aquest,
25: que,
4: no?
25: En aquest cas parla més de la maldat de les persones que de les ONGs, diguem.
14: Clar.
25: Perquè que siguin de Metges Sense Fronteres, ho ha dit, quants afiliats has dit que hi havia? 18.000? o 40.000 afiliats i 18 acusats, que ara no m'he recordat.
12: D'empleats són més de 40.000, empleats, o sigui, persones vinculades, més de 40.000. Vull dir que, clar, el percentatge és molt baix.
25: És
12: molt més baix, segurament, que en la majoria d'organitzacions. No? Però, igualment, això és això. La por que això porti una campanya de gent que es desapunta, que deixa de contribuir, no?
14: Això és el que s'hauria d'evitar.
25: Clar, per això dic que, al final, la maldat és de les persones que ho han fet, no de l'organització, que ha fet una investigació interna, que els ha fet fora, que els ha aplicat la llei del país, que és el que pot aplicar. Vull dir que mai hi ha actuacions impecables en això, perquè sempre passa que podria ser més ràpid, que podrien haver-ho detectat abans, però això no hauria de castigar una ONG que, en general, fa una feina impecable.
14: També han après amb això, perquè hi va haver alguns casos on la diligència no va ser
25: sempre
14: la més correcta.
25: Sempre ha sigut lenta, sí, sí.
4: I en aquest cas, el fet mateix que es pugui publicar un article on hi ha fonts de la mateixa organització de Metges Sense Fronteres vol dir que com a mínim, aquí no hi ha hagut una voluntat d'ocultació. Ara la Carlota feia referència a altres organitzacions. A tots ens venen al cap moltes víctimes d'abusos que els últims dies han volgut sortir a dir la seva, per exemple, en el marc d'aquesta visita del Papa. Com a mínim, a Metges Sense Fronteres se'ls pot reconèixer que no han volgut amagar-ho, no han volgut tapar, no han enviat aquests violadors en altres regions, no han fet cap cosa estranya, senzillament.
14: No han fet com l'Església, vols dir?
4: Exactament. I han fet, lamentablement, el màxim que podien fer en el context d'aquests països fallits que diuen Marcos, no?
12: Sí, sí, també trobo que és molt d'agrair el fet de que ho exposin públicament, que ells mateixos ho investiguin, perquè d'alguna manera saben que això els penalitzarà. Malgrat que siguin just, els acabarà penalitzant. I, per tant, em sembla un gest de coratge, no?, per part de l'organització.
4: Doncs aquesta és la dèria d'avui de la Carlota, que ens treu aquesta fúria que moltes vegades, Carlota, veiem en les teves reflexions i que ens torna a portar, com deien, aquests confins de la maldat. Gràcies, Carlota.
12: A vosaltres.
8: Catalunya migdia. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
11: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
16: Però tu en saps d'anar amb moto?
15: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
16: I què?
15: Que em vaig trencar una cama.
16: Apa!
15: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
18: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
8: Catalunya migdia.
26: Les dones i els dies.
27: Amb Montse Virgili.
28: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
26: Per orelles fines i cors oberts.
28: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
26: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
28: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
27: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
28: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
4: Un minut i serà un quart de quatre de la taula. Aprofitant que tenim aquí en Maiol Roger, sots director del Matí de Catalunya Ràdio, començarem parlant d'un tema que surt del programa d'aquest matí. La portaveu del govern ha esmenat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sílvia Paneque ha assegurat que el pla per posar Mossos d'Esquadra als instituts continua actiu, tot i que, com dèiem, la titular del departament que porta la policia ha dit literalment al Matí de Catalunya Ràdio que el pla estava en via de paràlisi. Aquestes són les paraules concretes que ha fet servir Parlon. Com que ara en parlarem, us deixem sentir tota l'explicació.
29: Va néixer en un moment, malauradament,
1: inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió.
4: Això és el que ha dit Parlon al Matí de Catalunya Ràdio sobre el pla per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts, en teoria per afavorir la convivència en aquests centres, però segons la consellera porteu Sílvia Paneque ha dit això.
2: La consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet.
4: Aviam, què ha dit la consellera?
12: Jo el Mayol, que hi era.
25: Jo hi era. I aquest cop, per molt que a vegades no ho sembli, no ha sigut culpa nostra.
4: Això li passa ha fet a vegades.
25: Això passa.
4: A vegades algú diu alguna cosa, els mitjans n'agafen un titular...
25: Però aquest cop, jo t'he de confessar que quan he llegit el comunicat d'Interior que deia s'ha descontextualitzat, he pensat, ostres, què hem fet? Perquè a vegades, òbviament, doncs, un titular, es puja a xarxes i, ostres, vaig a mirar-ho. I era exactament la resposta que ha fet la consellera. Hi ha hagut una pregunta, d'altra banda, perfectament esperable, que era com ha quedat el pla dels Mossos a les escoles. Vull dir, aquesta era fàcil de saber que sortia, que era l'última o la penúltima pregunta de l'entrevista.
4: Això sol passar, també.
25: Això sol passar. I la resposta ha sigut exactament la que ha exposat de la consellera. És a dir, aquí no hi ha un error de contextualització. Em sap greu, a vegades som culpables, aquest cop no. Aquí hi ha una consellera que o bé ha sigut molt sincera, perquè tampoc crec que estiguin accelerant el pla dels Mossos a les escoles, sinó que crec que senzillament han dit, bueno, deixem-lo en un raconet fins que això es calmi, perquè encara la liarem més. I ha respost amb aquesta sinceritat, quan segurament no ho hauria de fet, i hi ha hagut una rectificació una mica maldestra, també, perquè al final és tan fàcil com dir, mira, pues no, no s'ha aturat, o... Com busquem de sortir d'aquesta sense que sembli que l'hem cagat?
4: I doncs, a més, no passa res.

0: tenen més problemes arreu, perquè per una qüestió de les competències que tenen, o sigui, no té més misteri. Per tant, diguéssim que tenen en el dia a dia molts problemes, i problemes difícils de resoldre, no? L'altre dia un company d'un altre mitjà em deia, el que ha de fer el govern és acabar amb les màfies. Home, sí, aquest, el francès, l'italià, l'holandès, però clar, en fi, com a propòsit, segur que és l'objectiu, no? Però no és tan fàcil. Vull dir que és una conselleria especialment complexa a l'hora de gestionar. Per tant, té molts problemes. El que és una mica inexplicable és que se'n provoqui alguns com aquest, perquè això és un problema que han generat ells. Primer, perquè aquesta, o sigui, la informació de que hi haurà Mossos en instituts o escoles surt gràcies a una companya, no crec que és El País, que fan aquesta informació, i per tant ben feta la informació. Quan surt aquesta informació, Educació, Interior, quan pregunten als periodistes, gairebé xiulen, no? Que és tan fàcil com dir sí o no. Es comencen a embolicar perquè un departament deia una cosa, l'altre deia una altra, i el que ha passat avui... home, jo sempre crec que tinc una fe bastant limitada en tot això que es diu la Compol i la comunicació política... I resoldre tot això, perquè tinc una fe molt limitada per no faltar el respecte a ningú. Però això d'avui és un exemple de com de malament es pot gestionar... una informació.
1: Però en el vídeo, estic molt d'acord amb el que ha dit el Mayol, primera cosa.
0: Bueno, perquè tots hem fet això que diu el Mayol.
1: Jo
0: estava a TV3
1: no
0: i quan he escoltat el tall...
1: Ella no dubta, sembla molt segura. Per tant, en termes de comunicació, i jo no crec en els doctors, en els spin doctors, perquè normalment ni spin ni doctors, però...
0: Avui ens passaran tots,
1: Bueno, avui, quina por!
2: No patiu, que no us traurem de context aquestes afirmacions.
1: Sí, que la tregui.
0: Però, jo no és el primer cop que ho diem.
1: Escolta'm, però, sisplau, sembla la típica pregunta que està preparada en el Q&A. És a dir, quan un alt càrrec, ja sigui d'una empresa o d'una institució, va a una entrevista, se li fan, el seu equip li prepara les preguntes que potser li faran amb les respostes que ha de donar per protegir o per mantenir la línia de la institució.
2: Vols dir que quan la consellera ha sentit la pregunta ha dit aquesta me la sé?
0: Que en el temari anava segur.
1: Ho sento. Llavors, si això ho ha de pagar algú, ho ha de pagar la persona que va redactar el Q&A. És a dir, però evidentment...
0: Això és pressuposar moltes coses,
1: Sí.
0: Perquè tu pots dir, et preguntaran això, compte que et caurà aquesta...
1: El Departament de Comunicació d'Interior és molt potent. I quanta gent n'hi ha? Més que en algunes redaccions.
0: Sí,
1: d'aquesta ciutat.
0: Però tu dones...
1: I millor pagats, per cert. No, clar, parlem de tot.
0: Ara tret la pancarta.
1: No, clar, parlem de tot. Llavors,
0: sí,
1: clar,
0: però Marcos,
1: llavors,
0: tu dones per... Però tu dones, clar, no, però tu dones per fet que quan... Que el polític, tu li pots dir quines preguntes li cauran en el temari. La resposta, a vegades, no la tries tu, la tria el polític, que per això és qui decideix i pren les decisions, no? En aquell departament i en tots.
3: Sí. Deixeu-me compartir amb els oients, si em deixes, Joan, el missatge exacte que han enviat el Departament d'Interior als mitjans. Perquè diu, s'ha descontextualitzat una frase de la consellera que ha afirmat que la prova de concepte ha entrat en una certa via de paràlisi. És a dir, diu que s'ha descontextualitzat la mateixa frase que ells admeten que ha dit. I llavors ja diu, la prova de concepte, escriuen una mica estranya, continua amb els canvis que es van fer inicialment, no s'afegiran nous centres. Quan, a part, el que és més destacable no és que hagi entrat en una certa via de paràlisi, que de fet té una certa lògica, tenint en compte les alçades de curs que estem i com estem, sinó el que diu inicialment.
0: I
3: que diu que es va presentar en un moment molt inoportú. Hi ha una autocrítica bastant important a aquest propi pla i a la manera de presentar-lo.
2: Les paraules volen dir coses,
3: clar, i
2: hi ha quatre conceptes molt importants. Diu, moment inoportú, aquesta via de paràlisi, que a més tots estem dient exactament les paraules perquè no ens puguin dir que ho traiem de context, diu reprendre, diu ja veurem si es pot reprendre.
0: Clar, si es reprèn és perquè no està.
2: I admet aquest context de conflicte que, per cert, encara no s'ha superat avui. D'alguna manera el que queda clar és que aquest pla pilot que va, no sé si dir molestar, o en tot cas no va provocar el consens de la comunitat educativa.
1: Sí, perquè no és fàcil.
2: Tampoc genera
1: el consens
2: en contra.
0: No li treguis al Marcos, només sentir la paraula educativa...
2: Vull dir que tampoc en genera consens pel que es veu, a dins del govern o entre alguns departaments, entre els que ho han d'aplicar, no?
0: Que la consellera, jo, en alguna altra entrevista li havia escoltat dir ja

0: que el moment probablement havia estat oportú, que era un moment delicat, i això ho havia dit. La diferència entre el que havia dit fins ara i el que ha dit avui, que després s'ha dit que no havia dit, és que quedava paralitzat i, a més, ha dit que tant de bo pogués tornar-se a fer, però no ha donat per fet que continués, no?
1: El que passa és que el govern el que sí que diu és que hi haurà una anàlisi d'aquest pla pilot a principis del 2027. Clar, per analitzar necessites tindre dades i, per tant, necessites estar fent alguna cosa que tu després puguis dir, mira, això m'ha funcionat aquí, no m'ha funcionat allà. Per tant, d'alguna manera ho hauràs de mantenir, això, si ho vols analitzar.
2: En tot cas, és un tema maleït, o sigui... Aquest tema, el tema dels Mossos a l'escola, és un tema maleït.
0: Però jo el que no entenc, ho dic en sèrio, és a dir, si Educació tenia dubtes, i de fet el que deien és això és una cosa una mica, no, venien a dies d'interior, si la consellera diu el que diu, per què després tenen aquesta necessitat de complicar-se la vida, saps? És el que no acabo d'entendre.
3: És que tornem als Spin Doctors un altre cop. No ho sé, jo tampoc ho sé, perquè al final és... Existeix un pla, no? S'ha escrit aquest pla pilot. Algú l'ha escrit, d'acord. Aquest algú té alguna autoritat sobre el govern?
2: No.
3: És d'Educació o és d'Interior? Entenem que sí, que a part de portar el segell i haver-hi impresa en una impressora de la Generalitat, és algú a qui li paguen per tenir idees.
2: I en quatre centres s'està fent.
3: I que aquestes idees les ha avalat, exacte. S'està fent en quatre centres, que són menys dels que havien dit inicialment.
1: A preguntes de Catalunya Ràdio em dic que era a set centres on s'estava fent. Hi havia algun dubte en la
2: però
1: resposta de la...
2: Paneque no ha estat capaç de dir en quants centres hi era.
1: Però l'Albert Prat li ha preguntat específicament si eren 7 centres i la consellera de Porteu ha dit sí. Sí, vol
3: llavors,
1: dir 7.
3: Avui encara és dialectiu, no? Que no sé com anem. Sí, avui encara
0: avui
3: és dialectiu.
0: Avui hi ha hagut Mossos a set escoles
3: i la consellera d'Interior no sap si hi són, que tampoc té necessitat de saber on estan cadascun dels 7.000 Mossos, però potser... Davant d'aquesta pregunta, que era molt lògica que es fes, home, hauria estat bé que algú li digués, consellera, sí, aquests 7 centres ja tenen Mossos i estan fent aquesta feina.
0: Passa que això, el que s'hauria de vigilar és que això no sigui simptomàtic d'una certa descoordinació que crec que no convé a cap govern.
3: I menja un monocolor, perquè normalment això ho hem vist en governs de diferents partits que ja estem més acostumats.
2: Jo no crec que sigui descoordinació del govern, eh? Jo crec que això no és descoordinació del govern.
1: Mira,
2: això és
1: un problema. T'afegeixo que l'Albert Prat, que és qui ha fet la pregunta, m'acaba d'escriure, ha dit, no només quan li ha preguntat directament a la consellera Paner, que m'ha dit si són 7, sinó que després ha fet la consulta al Departament d'Interior i al Departament d'Interior també li ha dit que són 7.
2: Jo estava allà, jo quan he sentit he pensat que ja dubtava.
0: Per tant... No s'ha paralitzat, perquè la gent sàpiga exactament què està passant. El que la conclusió és que no s'ha paralitzat, que en aquests 7 centres, que els queda una setmana de classe, encara hi haurà algun mosso per allà...
2: Sí, aquest divendres els mossos rebran una nota que dirà Déu ha de millorar.
0: I... No li vull riure aquesta gràcia, és que no li... I se n'en va anar...
1: Ni una intervenció de Marcos Lamela sense carregar contra el col·lectiu de docents,
0: Mai. A les properes manifestacions sortirà la seva cara, no només la de la consellera. I al setembre entenc que aquests centres començaran en presència d'agents i al desembre s'avaluarà com ha anat?
3: A no ser que el pla pilot inicialment calculés que d'aquests 7 centres que hi ha avui se'n passés a 25 al setembre i que aquesta certa paràlisi de la que parla la consellera és que efectivament seguiran aquests 7 centres, es veurà... Em sento recontextualitzar el que ha dit la consellera, però potser estic interpretant perquè les dues parts tinguin raó, diguem-ne, que no s'hagi avançat més en aquest pla, que es deixin els 7 centres, que es miri com ha anat, i ja veurem el 2027, que és una mica el que diuen tots els missatges, que això també podria ser. Si i que no admetin de... Hem fet una mica enrere, perquè un govern mai admet quan tira enrere.
2: Si això fos un judici de les pel·lícules americanes, diria protesto, especulació.
3: I tant, no cal que... S'admet la protesta.
1: Doncs aquest és el panorama que ens ha deixat avui aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Per tant, a Maiol ens heu esbarat el dia. Recordem que
3: com ja... sempre, de 6 a 12 fem el que podem.
1: I després de 2 a 4, deixa'm afegir que ho analitzem.
3: També, sempre.
1: Això són sinergies de la ràdio pública.
0: També fem el que podem.
1: Va, ens falten 3 minuts per 2 quarts. Obrim un dels altres temes del dia. I en aquest cas és la nova empenta a la candidatura de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa público-privada que ho impulsarà. Móra la Nova competirà amb una setantena de candidatures més, entre les quals les autoritats europees n'acabaran escollint 4 o 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. El govern posa a disposició els terrenys de Móra la Nova i té una participació inicial de l'1% en aquesta empresa que tirarà endavant el projecte en cas de guanyar-lo. El govern espanyol tindrà el 48% i el 51% restant se'l repartiran empreses privades com, per exemple, el Banc de Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social, per cert, d'aquesta empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura inclou també una subseu que en aquest cas és a San Fernando de Henares a Madrid. Després en podrem parlar, però ara per fer quatre preguntes molt bàsiques per entendre de què estem parlant, al Catalunya Migdia saludem la Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC. Carina Gibert, bona tarda.
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
1: I començo per la pregunta que ens fèiem aquest matí, que ens vam fer també el dia que es va començar a parlar d'aquesta gigafactoria, després en parlarem, és aquell dia que el president Salvador Illa va anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez en plena crisi, una de les crisis al govern espanyol, i de cop a la tarda va sortir l'anunci d'aquesta gigafactoria. La pregunta bàsica és: què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial?
4: Doncs una gigafactoria d'intel·ligència artificial seria una infraestructura bàsica molt estratègica que bàsicament seria com un centre de dades supergran, perquè ens entenguem així d'estar per casa, com si diguéssim, no? Els centres de dades són els espais on es guarden els servidors que tenen totes les dades que viuen al núvol. O sigui, quan nosaltres enviem dades al núvol, no viuen en un núvol físic, eh? Viuen, nosaltres hi interactuem amb aquests núvols, com si diguéssim, a través de les xarxes de comunicacions, però hi ha un lloc on aquestes dades existeixen i tenen un espai físic, que són els centres de dades, no? Llavors, la gigafactoria seria com un centre de dades molt, molt gran i molt potent, que a més està preparat perquè les persones que desenvolupen intel·ligència artificial puguin entrenar, validar i comprovar que els seus models funcionen bé abans de posar-los en marxa, com si diguéssim, no?
1: La Comissió Europea vol construir, ja ho dèiem, entre 4 i 5 d'aquestes gigafactories en diferents països de la Unió. És per garantir, diuen, la sobirania digital europea. Una d'aquestes és aquesta que parlem de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és una de les candidates, si guanya aquest concurs. Per tant, hem de voler que guanyi aquest concurs. Això seria bo pel país des del punt de vista tecnològic?
4: És absolutament estratègic. Penseu que nosaltres en aquest moment a Europa està amb el cul llogat, que se'n diu, eh? O sigui, tenim tota una empresa i totes unes entitats públiques que fan servir moltíssima tecnologia, i la tecnologia que fem servir és tota d'importació, bàsicament, perquè tots són Amazon Web Services i tots són núvols estrangers i tots són Googles i Metes i coses d'aquestes. Per tant, estem d'alguna manera en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema. Vam viure ja una crisi espantosa amb la pandèmia, on arribaven recanvis dels ordinadors i tantíssimes altres coses, i per nosaltres poder ser més o menys, poder tenir el control, com si diguéssim, de que les coses que tenim a casa funcionin quan nosaltres volem que funcionin, el millor que podem fer és tenir el control de les infraestructures, no? I per tant, quan parlem de transformació digital, quan parlem de societat digital, de societat 5.0, quan parlem de tecnologies digitals, pràcticament tot, i això inclou la intel·ligència artificial, però no només, pràcticament tot necessita dades, i les dades, si les acabem posant en un servidor d'Amazon que està en Cincinnati, depenem de que qualsevol dia s'aixequi un que tots sabem i digui: ai, mira, aquests, mira, tan coleixeta, no? Llavors, això és una cosa que jo l'he vista passar fa molts anys amb una empresa que donava serveis de Núvol, justament, i va fer, no sé què va fer amb Hisenda, i Hisenda la va precintar, i de sobte ens vam trobar no sé quantes empreses a Catalunya que es van aixecar al matí i no podien fer facturació, no podien fer comandes, no podien fer res perquè els havien tancat i precintat l'empresa on tenien les seves dades. Llavors, tenir les dades a casa és una garantia de continuïtat i de control sobre les nostres pròpies infraestructures i els nostres propis actius, que és molt important. Llavors, Europa ja porta un temps que intenta canviar les polítiques i intenta reforçar la indústria interna, reforçar l'estructura digital del terreny europeu, perquè d'alguna manera les dependències amb aquestes altres potències que fins ara controlen totes aquestes tecnologies es redueixi una mica, com si diguéssim, no?
1: La Carina Giberta ha citat dues vegades Amazon Web Services. A l'Aragó, Amazon està acabant un megacomplex que diuen que consumirà gairebé 11.000 gigawatts. Són xifres amb les que ens perdem, però és l'equivalent al consum de tot l'Aragó. Si finalment es fa aquesta planta de Móra la Nova, la despesa energètica, diuen els detractors, que arribarà a consumir 300 megawatts. Altra vegada, són xifres que ens costa de traslladar a dades concretes, no? Però per això fem aquestes comparacions. Hi ha qui parla de vampirs energètics. Des d'aquest punt de vista, seria un problema?
4: Mira, jo primer faig un disclaimer, que he dit Amazon com podia haver dit qualsevol de les altres, eh? O sigui, que no em posiciono ni a favor ni més ni menys que qualsevol altra de les empreses tecnològiques del moment. És cert que quan parlem d'intel·ligència artificial, de big data, de supercomputació, de centres de dades, tot això comporta tota una sèrie de despesa tecnològica, de despesa energètica, que és crítica, val? També és cert que tot evoluciona molt de pressa i tenim algunes companyies importants que estan fent avenços molt ràpids cap a bateries que consumeixen 3 ordres de magnitud menys, cap a ordinadors portàtils que podran processar el Big Data sense tant de data center, o sigui que d'aquí molt poquet, és possible que abans que estigui construït aquest data center, l'avenç tecnològic ens permeti reduir moltíssim aquesta despesa, no? L'altra cosa que és molt important és que jo crec que quan construeixes una infraestructura de vell nou, com si diguéssim, que serà aquesta de Móra de la Nova, si ens la donen al final, el pes de les energies renovables ha d'estar com un factor de disseny des de minut zero. O sigui, nosaltres no podem pensar en no tractar el tema de l'energia des del minut zero, des de la forma més respectuosa, no? I també es parla molt del consum d'aigua. Bueno, aquestes gigafactories en aquest moment ja van amb circuits interns, amb refrigerant, per tant, no tenen més consum d'aigua que altres naus industrials, com si diguéssim, no? Per tant, hi ha una mica de mite, sí que és veritat, que el problema energètic hi és, però hi ha una mica de mite. Jo no seria alarmista, perquè en aquest moment nosaltres, des de l'àmbit científic, veiem avenços que van molt, molt ràpid, cada mes surten coses noves, cada mes trobem algoritmes que baixen el consum dels processaments, etcètera, no? I després hi ha una altra feina que hem de fer en el temps que es construeixi això, que és... està molt relacionat amb la meva especialitat, que és una mica el valor estratègic que s'extreu de les dades i aquesta capa ètica que jo treballo tant perquè sempre la tinguem present, no? En aquest moment s'està fent un ús una mica indiscriminat d'aquestes IAs tan costoses. No tots els han de resoldre la humanitat i que requereixen intel·ligència artificial necessiten una intel·ligència artificial d'aquestes característiques, no? Llavors, ara necessitem endreçar-nos tots una mica també i adquirir com aquesta higiene de que cada vegada que ens plantegin un problema hem de decidir quantes dades recollir les pertinents i no més, i utilitzar els algoritmes més petits que puguem per resoldre aquell problema, perquè al final el tamany de l'algoritme està relacionat amb l'estructura, amb el nivell de dificultat del problema, i hi ha moltíssims problemes reals que es poden resoldre amb intel·ligències artificials que ni gasten tant, ni consumeixen tant, ni són tan dispendioses, no? Per tant, bé, jo crec que és molt important, quan es parli d'aquesta gigafactoria, de treballar l'impacte paisatgístic des del minut zero. L'altre dia vaig estar amb una convenció d'arquitectura i amb les tecnologies modernes tu pots fer coses que pràcticament ni les veus al mig del bosc, eh? O sigui que tenim manera de tractar l'impacte paisatgístic i l'impacte energètic i l'impacte territori prou elegantment com perquè això no representi perjudicis pel territori, al contrari, que sigui un gran tractor per desenvolupar econòmica i culturalment el terreny, aquesta zona on s'ha decidit posar la gigafactoria, si ens la donen, no?
1: Marcos.
2: Sí, professor Lliber, sóc el Marcos Lamelas. Li volia preguntar, un cop que la gigafactoria estigui, en teoria, si ens la donen i es construeix, un cop que ha passat la fase de construcció i instal·lació, quanta gent ocuparia un complex d'aquesta mena? És a dir, en termes d'ocupació, de quanta gent estem parlant?
4: Mira, la veritat és que no, segurament deu estar en algun dels documents, però jo ara no diré una xifra perquè potser m'equivoco i després surto a tots els titulars. Però, en qualsevol cas, o sigui, els data centers en realitat funcionen, no necessiten molta gent per funcionar, i la gent que porta un data center no tota té que estar dintre el data center. O sigui, tu pots controlar des d'allà mateix o pots controlar en remot, no? I fixeu-vos que una part d'aquesta gigafactoria no la tindrem ni a Catalunya, la tindrem a Alcalà, no? O sigui que... però sí que és veritat que si hem de poder provar models i hem de poder fer experimentacions des del territori, hem de poder fer experimentacions amb aquesta infraestructura, vol dir que hi haurà tot un banc de professionals que hauran d'estar al servei, no? Doncs de veure quines hores es donen, com es reserven els espais allà dintre, etc. I per tant, segur que el volum d'empleabilitat que generarà aquesta infraestructura serà elevat no només a Móra d'Ebre, sinó a tot el territori català.
1: Ja ho sé.
0: Sí, senyora Gibert, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a... Vostè feia la comparació de que la política que té la Unió Europea és diferent de la que té Estats Units en aquest àmbit, no? I crec que ara el Joan i vostè també citaven els percentatges, no? Un 1% serà controlat per la Generalitat, un 49% per l'Estat, però això significa que el 51% estarà en mans de les grans tecnològiques. Què li fa pensar que, tenint en compte que la majoria serà empresarial, i per tant ja veurem si d'unes empreses amb més o menys ètica en aquest àmbit, les coses es faran millor que en altres llocs, perquè al final l'última paraula doncs, no la tindran les administracions, sinó unes empreses que el propòsit que tenen, evidentment, és guanyar diners i tots els que puguin.
4: Bueno, jo crec que la administració catalana té bastant a dir aquí, eh? Nosaltres som un dels primers territoris del món que vam tenir una estratègia d'intel·ligència artificial desplegada. Hi ha acords de govern que parlen de quins seran els principis rectors de tot aquest desenvolupament, i per tant, dintre el que és el territori català, Catalunya és sobirana d'afegir o treure normatives al voltant del que digui Europa, o sigui, per sobre del que és la llei europea. Nosaltres ja tenim una regulació que ens posa bastantes més exigències ètiques que si estéssim parlant de fer aquesta gigafactoria als Estats Units, no? Per tant, tenim un marc legal diferent, tenim la voluntat d'un govern que es vol mantenir dintre d'aquests principis ètics alineats amb la Comissió Europea, i al final aquestes grans tecnològiques el que no, és activar el territori, perquè serà el territori el que generarà negoci per elles, i ja es preocuparan de fer-ho de manera que el territori se senti beneficiat d'aquesta infraestructura. O sigui que no són tan lliures les empreses privades de fer el que vulguin amb aquest tipus d'infraestructures que són col·laboracions públic-privades, on els governs posen pautes, diuen com s'han de fer les coses, i jo, que sóc assessora del govern i que vaig estar a l'equip que vam escriure la primera estratègia i he sigut experta de la segona, que es va engegar el mes de gener, era un dels eixos d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial. De fet, és un dels eixos desenvolupar aquest data center públic, no? Justament perquè tot el teixit de pimes que tenim a Catalunya puguin pujar en el carro d'aquesta intel·ligència artificial i mantenir-se en aquesta competitivitat global en un sector que és molt exigent i que, si tu no estàs entre els millors, d'empreses que es dissolen sobre l'àmbit tecnològic a Catalunya i a tot arreu, n'hi ha moltíssimes cada setmana, no? Per tant, una mica aquí la idea, jo crec que la idea que hi ha darrere d'aquesta gigafactoria és poder traccionar la petita empresa, que és el que tenim a Catalunya, eh? Per tant, hem de veure tot com s'acaba configurant, però per mi el valor més estratègic que té aquesta infraestructura no és per les grans tecnològiques, que elles ja saben, ja tenen servidors i ja tenen de tot, sinó que és com, a través de la col·laboració de totes aquestes tecnològiques importants, tu crees una infraestructura de país que permet que la petita i mitjana empresa del teu país pugui fer el salt a la indústria 4.0, a la societat digital, a la transformació digital, acompanyat d'una infraestructura pública.
1: Doncs són les explicacions de la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i fundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC, el dia que hem assegut aquest nou pas perquè aquesta candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir la gigafactoria doncs pugui tirar endavant. Carina Gibert, gràcies, bona tarda.
4: Moltes gràcies.
1: I segurament els nostres oients del sud del país pensen, ah, mira, quan ens ha tornat a tocar una infraestructura d'aquestes gegants que consumirà moltíssima energia i que necessita aigua...
3: Que fa soroll, diuen.
1: Torna a caure cap aquí. Altres ho veuran bé. Passa com amb les nuclears, com amb les energies renovables.
0: Veient com ha anat com està anant aquesta megafactoria d'Amazon a Aragó, això de que hi ha un control per part de les administracions, home, clar que hi ha un control, sempre hi és, però allà, diguéssim que... És veritat que han tingut una oposició minsa, és a dir, s'han queixat col·lectius ecologistes, per exemple, pel consum d'aigua, però no hi ha hagut massa protestes. Crec que tampoc molta gent s'ha fet massa preguntes, vull dir, s'ha parlat dels sí, milions de fet, que implica i ja està.
1: A l'Aragó tampoc hi ha aquest debat constant sobre l'energia renovable i de fet estan construint allà eòlica i solar i després enviant-la cap aquí per línies d'alta tensió que tampoc volem.
0: Bé, el que passa és que aquí també ens hauríem d'aclarir, eh? És a dir, perquè ho volem tot, és a dir, volem un subministrament perfecte arreu, que és el que s'espera, i no volem renovables, i sobretot quan més puges, no? Quan més amunt vas a la costa, menys renovables volen. Llavors, crec que els científics que s'hi dediquen, i sobretot els que es creuen que encara hem de poder lluitar contra el canvi climàtic, el que et diuen és que la solució és les renovables. El que passa és que aquí, no en mi patio d'atràs, no? NIMBY.
1: NIMBY,
2: ja, però...
0: No, vull dir que al final ens hem d'aclarir, perquè tothom vol tenir els màxims subministraments, però després no vols ni plaques,
1: si vols,
0: ni vols eòlics.
1: Si vols la sobirania, ho has de tenir a casa.
0: Bueno, no es produeix sola.
2: Però és que, a més, què volem? Volem construir 200.000 vivendes a Catalunya en els propers 10 anys sense llum?
0: Clar, però això pregunto.
2: És a dir, algú va preguntar quanta llum gastaria al Barcelona Computing Center, Supercomputing Center? Perquè si ens haguéssim fet aquesta pregunta, ara no el tindríem. És a dir, el consum d'energia d'una infraestructura que jo crec clau i estratègica per Catalunya com aquesta, no es va sotmetre a votació de la població. És a dir, hi ha un grup de savis que diuen, per aquí, el grup de savis es pot equivocar? Sí, però fa falta una èlit que digui, anem cap aquí. I anem cap aquí. És a dir, llavors, el que diu la Neus té tota la raó. El que no podem estar sempre és no a tot, i anar cap al col·lapse. Que és...
0: No, és a dir, tu vols nuclears, sí o no? No les vols? Personalment, jo crec que l'energia nuclear, a diferència del que està fent França, hauríem d'anar-la limitant. Ara, si no la vols, i això qualsevol expert en energia t'ho diu, has de buscar l'alternativa. I l'alternativa, tenint en compte que la més neta de les alternatives que ara existeixen podria ser la hidroelèctrica, però dona pel que dona, i a més en èpoques com les que hem patit de sequera, perquè recordo que totes aquestes centrals hidroelèctriques que tenim pel Pirineu, la llum que fan no és pels que viuen allà, vull dir que està bé recordar-ho, com la que es fa a Tarragona, no és pels de Tarragona, només. Llavors, com que això no apareix per màgia, doncs la gent ha de saber que sí, que resulta que Roses, aquell parc que els molesta tant a la visió, doncs segurament s'ha de fer. I altres també. El que passa és que, com deia una vegada un responsable d'una empresa d'aquestes que es dedica a buscar espais per energies alternatives, deia, tu en un poble dius, faré això i encara no has sortit de l'Ajuntament, ja tens la plataforma muntada, probablement per algun dels regidors.
3: Sí, però entre el no a tot i vendre la gigafactoria com si fos el monorail de Simpson, que tot és una meravella...
0: No, és que jo tinc dubtes amb la gigafactoria.
3: Per això ens deia l'experta que estava parlant ara, deia, no, és que hi haurà un retorn econòmic i cultural al municipi. No sé quin... És a dir, retorn econòmic es pot esperar en quan el PIB del poble creixerà, òbviament, però el retorn cultural, no sé si està associat a que es faci un teatre, m'ho invento, amb l'acord. Després parlava...
0: Sí, és a dir, els ajuntaments aquests...
2: Si tu ets una nuclear, per exemple...
0: Ets un ajuntament ric.
2: Ets un ajuntament, ets un ajuntament molt ric.
3: Ets un ajuntament ric, però a canvi de què?
0: Tens el millor polis...
2: Pues, escolta, l'Ajuntament del Prat és un ajuntament molt ric perquè cobra el IBI del port i de l'aeroport. I després estan tot el dia donant-se cops de pit perquè estan en contra de l'aeroport, però no
0: estan en contra de l'ampliació de l'aeroport.
2: No es vaig mai renunciar a l'IBI. És a dir, un dels ajuntaments històricament més d'esquerres que hi ha hagut a Catalunya, sempre per trincar l'IBI sempre han estat disposats.
3: No diguis que trinca.
0: Sí, jo crec que en el tema de les... Perdó, només acabo. En el tema de les energies renovables, el que sí que has de trobar és l'equilibri entre que els pagesos puguin continuar visquent de la pagesia i els espais perquè hi pugui haver les plaques o... És igual, o la eòlica. És a dir, aquest equilibri l'has de buscar. Has d'intentar també que hi hagi gent que no estigui fent uns negocis o intentant-ho uns negocis astronòmics, aprofitant-se perquè tenen amics a l'administració, que això també està passant. Però, clar, la percepció aquesta de que l'energia es crea per ciència difusa no passa.
1: Hem començat parlant d'aquesta gigafactoria i ens deia l'experta que això anava de sobirania a l'hora de tenir dades emmagatzemades, de saber on són les nostres dades, i hem acabat parlant de la gestió del territori perquè una mica tot va confluir allà mateix, i per això us deia que segurament la gent que ens escolta des del sud deu pensar això de ens torna a tocar. 10 minuts seran les 4, tenim pendent una pausa de publicitat i a la tornada parlarem d'una cosa que ha passat els últims minuts, que és que Junts volia forçar una votació al Congrés per demanar que es convoquessin eleccions generals anticipades, i la mesa del Congrés ha dit que no.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
8: No, te'n falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
9: Ahora bien lo bonito, atacantes.
8: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
8: Gemmarí Dongú.
7: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella. Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
10: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
7: Al tot costa.
9: Momento, seguimos.
10: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
5: Catalunya
10: Ràdio.
5: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
5: Catalunya migdia.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
13: Esclat. Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
17: Sí.
16: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo... i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
1: Us ho dèiem abans dels anuncis, és notícia d'aquest migdia. La mesa del Congrés dels Diputats ha inadmès, o sigui, ha rebutjat una proposta que era del PP i que portava una esmena de Junts perquè la cambra, el ple del Congrés, votés sobre si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions generals anticipades. L'argument és que això no és una prerrogativa de la cambra, sinó que les eleccions només les pot convocar el president del govern espanyol, però aquesta esmena de Junts volia una mica esquivar aquest problema que ja es van trobar quan van demanar aquella moció de confiança també a Pedro Sánchez, dient que era el Congrés el que li demanava al govern, que el govern espanyol li demanés al president que convoqués aquestes eleccions. En tot cas, no hi haurà pronunciament del ple sobre això. No sé si aquí hi ha una nova crisi dels socis del govern espanyol amb els seus socis, o si ja no són socis, i per tant aquí no hi ha crisi de res, però en tot cas és una mica aquella sensació que cada pantalla és allò, una escena més del divorci, però que cada vegada va cutrejant una mica més, si m'ho permeteu.
3: Podem tornar a rajar els espinotors.
2: És procés pur.
1: Sí.
2: És primera cosa, és procés pur.
0: Processisme, més aviat, no?
2: Bueno, és processisme pur. Això no es pot fer, intentem buscar una fórmula en la que es pugui fer, siguem imaginatius, llavors arriba la mesa del Congrés i diu que això no es pot fer, com era lògic, això no es pot fer. Està el tema de les mocions de confiança, que agrada molt a Junts. Junts té una grandària per les mocions de confiança.
3: Perquè van fer una que li va sortir més o menys
0: bé. Li va sortir bé al president
3: Puigdemont. I a partir d'aquí ja ha sonat com la fórmula màgica.
2: Ja, bueno, escolta,
0: però et dic una cosa. Els que hem fet informació parlamentària i anava a dir, tenim la sort ja de no haver-la de fer...
3: I hem sortit d'aquesta
0: edició. Hem sobreviscut, no?, aquí els tres presents... La qüestió de confiança és un instrument, jo crec que interessant, per revalidar el paper d'un govern quan té moltes dificultats per continuar, que és el que va fer el president Puigdemont en el seu moment.
3: I li va sortir bé perquè era un bon moment per presentar-lo.
0: Exacte. Per tant, i la va presentar ell, que jo crec que és el que, en principi, ha de fer un govern quan està en una situació complicada, com és el que està passant a Madrid. Aquesta cosa... De Junts, de dir, no, jo no estic pactant amb el PP, però presenta una moció perquè pugui semblar una qüestió de confiança, que el PP ho ha dit, diu, bueno, és una qüestió de confiança. Doncs és una mica, té un punt de filibusterisme parlamentari.
3: Uns no s'atreveixen a presentar una moció de censura i els altres no s'atreveixen a perdre una votació, que tampoc és res. Si la mesa ho hagués aprovat, era una moció que no ha de tirar endavant.
2: I és fascinant com manega just la telepatia, perquè suposadament no es parla amb el PP, suposadament no es parla amb el Partit Socialista, i és curiós com passen les coses. O sigui, hi ha una mena de poder telepàtic.
3: Jo crec que és l'efecte de la gigafactoria que fa que les dades es moguin.
2: O sigui, fascinant.
0: No, però és a dir, tu quan tu decideixes presentar una esmena, i aquest tipus d'esmena, el que estàs és jugant amb la possibilitat de que això prosperi. I, per tant, jo crec que la mesa, controlada per la majoria d'esquerres, diu, ostres, ens trobarem aquí... amb el que és una mena de qüestió de confiança encoberta, no? això és forma part del joc de la boleta d'uns i altres. La qüestió de fons és: aquest govern faria bé de sotmetre's a una qüestió de confiança perquè quedi clar que té el suport de la cambra, sí o no? Aquesta és la pregunta que probablement s'hauria de fer el govern. I que hi ha la resposta avui. Quan tu no acceptes aquesta proposta és perquè tens por que no te'n sortiràs.
1: Perquè probablement ara mateix no hi ha ni una majoria que aguanti el govern, ni una majoria que el pugui tombar.
0: Perquè estan bloquejats uns i altres.
3: És exactament aquest el problema. I mentrestant tots anem jugant i anem fent girar la bola fins que acabi la legislatura o fins que Pedro Sánchez decideixi que en aquell moment li va fer alguna cosa.
1: I tot això
0: que serà,
1: tenim...
0: que serà això segons.
2: Però és que el sistema és aquest. És el president el que convoca la selecció.
0: Sí, sí.
2: I és el president el que decideixi si presenta o no una qüestió de confiança.
0: Sí.
2: Perdó, és que ha de ser el president.
0: Estic d'acord, sí, és clar, això, sí, parlamentàriament és així.
1: I els capítols que tenim a l'horitzó, estem esperant a veure si el jutge Peinado imposa alguna mena de mesura cautelar a la parella de Pedro Sánchez. Demà José Luis Rodríguez Zapatero ha de compareixer per donar explicacions tant per Plus Ultra com també per Les Joies, finalment, perquè avui li han desestimat aquesta petició d'ajornar-ho. Aquests capítols que tindrem immediatament els pròxims dies amb un calendari a vegades molt sincronitzat, moure coses o...
0: Si tu em dius què farà el jutge Peinado, no ho sé. Jo crec que és un jutge capaç de tot i, per tant, ni idea. En el cas de la declaració de l'expresident Zapatero, jo suposo que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de Plus Ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.
3: Jo crec que no moure res, bueno, que seguirem en la mateixa dinàmica, a no ser que hi hagi una sorpresa i de sobte demà el jutge digui, mira, absolc Zapatero perquè m'ho he cregut tot, que no passarà.
2: El problema era...
0: Tampoc el pot absoldre, no, perquè bueno, és una instrucció.
2: Ja però és que el problema era de Rodríguez Zapatero, perquè el seu plantejament de demanar l'ajornament pel tema de les joies no s'aguantava gaire, perquè tu pots explicar l'origen de les joies i ho demostraré en els propers dies perquè aportaré la documentació necessària que està reunint el meu equip de defensa. Això és el que tocaria en un procés d'aquesta mena normal.
0: I és de suposar que des del moment en què les joies estan ja en mans de la Guàrdia Civil, doncs tu ja has pogut demanar aquest peritatge. Sí.
1: I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
0: que caure
1: en qualsevol moment.
3: És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
1: Aquests són capaços és
0: que sigui a bona hora,
1: també,
0: si us plau.
1: Molt raó del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3CatInfo per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Aponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer parlant, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
0: Adéu.
2: Bona tarda.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova audició de Vida i Miracles. Benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Una cita que el dimarts passat vàrem acomiadar escoltant a Miguel Bosé interpretant Sevilla, cançó que publicaria l'any 1985 entrant a les llistes dels 40 principals, compartint èxit amb Alaska i Dinarama.

En el mes de març de 1985, Alaska i Dinarama arribaven a l'úmuro dels 40 principals amb aquest Ni tu ni nadie que acabem d'escoltar. I Joan Manuel Serrat treia nou disc titulat El Sur, també existe, un àlbum dedicat al poeta uruguaià Mario Benedetti, un àlbum amb 10 poemes musicalitzats pel noi del poble sec.

sus gases que envenenan su escuela de Chicago.

Acabem d'escoltar El Sur també existe, la cançó que dona títol a l'àlbum que Joan Manel Serrat va publicar l'any 1985, que seria número 1 en el mes de desembre a la llista dels 40 principals. Un àlbum amb 10 poemes del poeta Mario Benedetti i musicalitzats pel Noi del Poble Sec, publicat l'any 1985. Aquell any, Anna Belén estrenava pel·lícula i ho feia al costat de l'actor Antonio Banderas. Es tracta de la versió cinematogràfica de la opereta bíblica La Corte del Faraón, on Anna Belén canta cançons com aquesta.

Acabem d'escoltar Anna Belén interpretant Aivà, una de les cançons babilòniques de la corte del faraón, estrenada l'any 1985, tenint a Antonio Banderas de company de rodatge. A les llistes espanyoles arribaven Josep Carreras i Núria Feliu per donar-li una empenta a la llengua catalana.

Núria Feliu, l'any 1985, va publicar un àlbum titulat Més que mai, on feia un duet amb el tenor Josep Carreras, compartint aquest bolero que acabem d'escoltar, titulat Escolta'm, la versió catalana del famós bolero Nosotros, escrit pel compositor cubà Pedro Junco l'any 1942. Diango també treia nou disc aquell 1985, un àlbum titulat Por amor a l'arte, on feia un duet amb la cantant escocesa Sheena Easton.

La noche y tú és el duet que la cantant escocesa Sheena Easton va fer amb Diango, que seria publicada en un àlbum del cantant barceloní titulat Por amor al arte, l'any 1985. I el senyor Julio Iglesias enregistrava un en anglès a l'icònic tema del compositor estatunidenc Cole Porter, I've Got You Under My Skin.

L'any 1985, el senyor Julio Iglesias publicava un nou treball discogràfic batejat amb el nom del seu signe del zodíac, on feia la versió cantada en anglès d'un dels temes més icònics del compositor estatunidenc Cole Porter, I've Got You Under My Skin. I José Luis Perales publicava un nou treball discogràfic amb cançons com aquesta.

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar a José Luis Perales, interpretant Hoy me acordé de ti, un dels temes del seu àlbum Amaneciendo en ti, publicat l'any 1985. L'ídol de jovenetes Ivan arribava al número 1 dels 40 principals en el mes de juny amb aquest tema.

L'ídol de jovenetes Ivan, l'any 1985, publicava aquest Baila, que acabem d'escoltar, que seria número 1 a les llistes dels 40 principals, coincidint amb la publicació del primer concert en directe que va fer el grup Mecano.

L'any 1984, el grup Mecano donava un concert al pavelló de Frontón de Segovia en el mes de novembre, concert que seria enregistrat, però que no es va posar a la venda fins al juny del 95. Va ser el primer concert de Mecano interpretant els temes més exitosos dels seus tres primers àlbums, com aquest titulat Aire, que acabem d'escoltar, que pertany al seu tercer treball titulat Ya viene el sol. Aquell 1985 publicaven el seu primer àlbum, el grup Hombres G, banda de rock and roll i pop rock, fundada per David Summers i Rafa Gutiérrez.

L'any 1985, David Summer, Rafa Gutiérrez, Javier Molina i Daniel Mezquita varen publicar el seu primer treball discogràfic com a Hombres G. Arribant a enregistrar un total de 13 àlbums, aquest primer treball titulat Hombres G està format per cançons com Devuélveme a mi chica, Lawrence de Arabia i No lloraré, i aquesta Venècia que acabem d'escoltar. Un any més, coincidint a les llistes espanyoles, coincidien les dos Rocíos, la Jurado i la Durcal.

Acabem d'escoltar a les dues Rocíos, la Durcal i la Jurado. La primera ens ha interpretat Tenies que ser tan cruel, un dels temes de l'àlbum Rocío Durcal canta lo romántico de Juan Gabriel, i la Jurado ens ha interpretat Se nos rompió el amor, el tema principal del seu àlbum escrit per Manuel Alejandro Paloma Brava, publicat també en el 1985. Aquell 1985 naixia una nova formació musical, la Dècada Prodigiosa, que es va dedicar a fer popurris de tota mena de cançons com aquesta que escoltarem, titulada Cuélate en mi fiesta.

Amb aquest popurrí de cançons interpretades per la dècada prodigiosa titulat Cuélate en mi fiesta, que acabem d'escoltar, hem arribat al punt i final del programa. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona tarda.

0: Trescat Info.
1: Bona nit, són les 9. La mesa del Congrés veta que es puguin debatre les iniciatives de Junts i el PP que reclamaven un avançament electoral. El PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Junts ho ha qualificat d'inaudit i el PP recorrerà la decisió. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder d'aquest entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $80 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon havia apuntat que s'havia aturat. La Generalitat i el govern espanyol aproven nous passos pel projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. L'executiu central anuncia una inversió de 719 milions d'euros i la Generalitat dona llum verda a l'empresa pública o privada que impulsa aquesta iniciativa. S'ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Per tant, continua la vaga indefinida que va començar el 26 de maig.
0: Esports.
2: Ha començat ja el Palau Blaugrana el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. De moment, primer minut de joc sense gols. El marcador es manté en empat a 0. Aquesta eliminatòria és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable a l'equip blaugrana. El Mundial de Futbol arrenca ara al França-Senegal, partit del grup I de la primera jornada, en un duel en què els francesos es presenten a la cita mundialista com un dels aspirants al títol. I a la primera divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades.
1: I pel que fa al temps, si avui ha fet calor, demà encara se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i a l'Ebre es poden assolir els 38 graus. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat a tot arreu, amb ruixats de tarda només al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
0: Trescat Info.
3: Trescat Info.
1: Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i ha intentat forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i han impedit una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Pedro Sánchez que posi punt i final a aquesta legislatura. Madrid, Paula Brujats.
4: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez, que acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
5: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
4: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
6: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
4: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
7: Són mentirosos,
3: que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
4: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
7: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
4: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
1: I continuem encara a Madrid perquè el jutge del cas Zapatero rebutja ajornar la declaració de demà i obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb la i el cor, Paula, però alhora defensa que és innocent.
8: La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge Calama es nega a ajornar la declaració. La foto de Zapatero entrant demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
6: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
8: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
9: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
8: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret, diuen, si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
1: A tot això, la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir les seves investigacions. Al PP i Vox li han exigit la dimissió. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
10: En to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
11: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
10: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
11: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
10: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
12: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
10: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
11: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
10: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijó han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Coldo, també al Senat.
0: 3CAT Info.
1: 3CAT Info. El preu del petroli torna a caure amb força avui per sota dels $80 al barril de Brent després que el Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
1: El Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden. Desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern, una part important de la població del sud intenta tornar cap a casa seva. Ens ho explica des de Jerusalem Jordi Brascó.
15: Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
16: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
15: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
17: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
15: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
1: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents. Deia això.
18: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Ara bé, el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona pels centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
19: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque ha explicat que ara mateix hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins a l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Ara bé, els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
20: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
21: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
22: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Vox, en canvi, defensa la continuïtat d'aquest pla.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Ara és 9:15 de la nit.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
2: Tarda de ruixats i localment intensos els que han caigut avui, restringits a l'àrea del Pirineu. Destaquen, per exemple, els 41 litres que s'han registrat a Malniu, 23 a Ulldeter, 13 a Núria, 7 a Molló o 5 a Gisclareny. Unes precipitacions que no han baixat com d'altres dies cap a punts del Prepirineu. I tot això també en un dia molt càlid. Les temperatures gairebé han tocat la xifra dels 38 graus a Vinebre. I atenció, perquè aquesta calor tindrà continuïtat i fins i tot s'accentuarà encara a més de cara a demà. Demà s'esperen temperatures de 35-36 graus a les comarques de Girona, Catalunya Central, i atenció, perquè cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir els 38. I si en tenim poca calor ja amb aquesta, atenció de cara al proper cap de setmana, perquè és molt probable que superem clarament la xifra dels 40 graus. No avancem esdeveniments i ens centrem en aquest dimecres, que serà assolellat de cap a cap, amb algunes nuvolades, sobretot de tarda al Pirineu, i que sí que deixaran alguns ruixats entre el Pallars i al nord del Ripollès, unes precipitacions que, a tot estirar, tendiran a ser moderades.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El Catalunya Nit, per tant, que començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats, sapiguem a aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
0: L'aposta.
1: I per això ja tenim preparat a l'estudi de 3Cat Info, com cada dia, el Marc Güell. Bona nit.
23: Hola, bona nit.
1: Què ens explicareu avui?
23: Doncs mira, diversos fronts polítics i judicials oberts, i podem dir que tots lligats entre ells, perquè estem a poques hores de la declaració demà de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional com a investigat. Doncs bé, avui Junts i el PP han presentat dues esmenes al Congrés demanant que s'avancin eleccions, però no se n'han sortit perquè ho ha vetat la mesa del Congrés, on Sumar i els socialistes tenen majoria. I tot això també el mateix dia que també ha comparegut al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, que ha negat haver ordenat les investigacions contra l'UCO en el marc del cas Leire Díez. Per tant, també a partir de les 10 hi posarem ordre i ho explicarem tot plegat. També passarem per aquesta cimera del G7 a França, on hi tenim en Jordi Baró. Es va ultimant la firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Sentirem què ha dit Donald Trump, que assegura que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran, però també ha carregat contra Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin. I avui al programa també parlarem del crim organitzat vinculat al narcotràfic.
24: El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
23: Mireu, ell és Antoni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra. És una de les veus que veurem diumenge al 30 Minuts de TV3. Aquest reportatge es diu La narcoamenaça. Explica que des de fa temps diverses institucions europees avisen que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més, i això posa en risc la seguretat dels països europeus, de les mateixes institucions, però també de la societat. Aquest reportatge es fixa en com ho han abordat Bèlgica i Marsella, ara aquí en parlava aquest agent dels Mossos, i què pot acabar passant aquí. I de tot això en parlarem amb la periodista Fàtima Llambric, que és una de les autores d'aquest reportatge d'aquest 30 minuts.
1: Doncs tot això i més a partir de les 10. Gràcies, Marc. Bona nit.
23: Bona nit.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts d'un 9:15 de la nit. Continuem repassant l'actualitat. L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligències artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Boigas.
25: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància
3: importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
4: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que és el territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
3: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen a empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
5: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
3: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
6: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
3: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
1: I la COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament

0: Unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
1: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
1: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat també una rectificació.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques de la ciutat. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a una entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Sentim Montse Serra, del Comitè de Vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que almenys avui l'Ajuntament no ha donat per acabada la negociació. Aquest migdia, la Comissió de Cultura del Consistori ha aprovat per unanimitat, tret del PSC, una proposició que defensa l'obertura d'espais de negociació amb la representació dels treballadors per tractar les reivindicacions plantejades i per cercar solucions que permetin millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari. I l'entitat Acció Cassandra ha presentat una querella contra els Mossos d'Esquadra i el cos de la policia espanyola per l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Els fets van passar el 10 de juny, quan es va fer la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Prop de 600 cantaires van ser desallotjats de la basílica i posteriorment encapsulats en un operatiu policial i de seguretat que, segons la querella, no tenia prou cobertura legal. L'entitat apunta a possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació, i no descarta responsabilitats penals per part del patronat de la Sagrada Família. I tenim temps encara abans dels esports per explicar que el segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons ha anunciat la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Félix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge engegarà a l'octubre i està previst que s'estreni el 9 de juliol de l'any vinent, quan farà 30 anys d'aquests fets.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
4: Bona nit, esports, que arrenquem ara pendents de l'esport en joc. Partits en marxa aquí a la sintonia de 3CAT Info, començant pel primer enfrontament de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. En dansa ja des de les 9 al Palau Blaugrana i en un duel que no ha començat gaire bé per als de Javi Rodríguez. Sapiguem-ne com marxa el partit del marcador de la mà d'en Francesc Ripoll, a qui saludem de nou. Francesc, bona nit.
5: Bona nit, no, les coses no han començat bé perquè quan falten 7 minuts per arribar al descans el Barça està perdent per 0-1 i no només això, sinó que Pito, una de les estrelles del Barça, ha estat expulsat, una expulsió revisada amb el videoarbitratge, molt rigorosa, molt protestada, però que fa que Pito es perdi també el partit de dijous aquí al Palau. Al Barça, però, que està intentant empatar el partit del Pozo Mercat, aprofitant la superioritat numèrica, menys de 7 minuts pel descans, Barça 0, el Pozo de Múrcia 1.
4: Això a la Lliga de Futbol Sala, primer partit d'una eliminatòria que és el millor de 5 enfrontaments amb el factor pista favorable al Barça. Aquest Barça-Pozo, Barça 0, Pozo 1, es pot veure per Esport 3. També tenim en joc aquesta hora un nou partit al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.

0: És un duel de la primera jornada del grup I i que enfronta França amb Senegal, i a la coda de la primera meitat, al minut 24, el marcador és d'empat a 0. A les 12 de la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega. A les 3, hora catalana, l'Argentina-Algèria, en el que serà el debut de la vigent campiona, la selecció argentina de Leo Messi, que iniciarà el seu sisè mundial. I de tot plegat n'ha parlat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
1: Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso es una, puede ser una buena, un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se pone, parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo. Pero a nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros, bueno, nos preocupa porque es un buen equipo.
0: I a les 6 del matí d'aquest dimecres, també a hora de casa nostra, es disputarà l'Àustria-Jordània. També de la Copa del Món, afegim que el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia. Substitueix el marroquí Sabri Lamouchi, destituït ahir arran de la golejada encaixada davant de Suècia per 5-1 en l'estrena dels tunisians.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: També en futbol, però mundial a banda, destaquem que el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per a 3 temporades fins al 2029. Prové del Cornellà, que la temporada anterior el va cedir primer a l'Europa i després al Granada. En declaracions als mitjans del club, Izan ha expressat la seva felicitat per fitxar pel Girona.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
0: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, mentrestant, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027, i el Madrid ha anunciat la continuïtat per un any més del defensa alemany Antonio Rüdiger, de 33 anys.
2: 3CAT Info.
0: De l'àmbit poliesportiu, novament, ens fem ressò també de l'actualitat del motor, perquè Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP a la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir al circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de passar però pels metges del Mundial, que li donaran o no el vistiplau definitiu. En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín després de superar la neerlandesa Susan Lammens en 2 sets, 6-3 i 6-2. I en hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest mitjà Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades. Arriba procedent del Noia, que ha fitxat Marc Zanon, de 19 anys, un terrassenc que ha jugat al Cerdanyola i al Caldes. Zanon té experiència internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola. I en bàsquet, l'Uni Girona no comptarà amb Mariam Koulibaly de cara a la propera temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina aquest últim curs.

0: Ara són 2:15 de la nit. A aquesta hora destaquem que la mesa del Congrés veta que es puguin debatre les iniciatives de Junts i el PP que reclamaven un avançament electoral. El PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Junts ho ha qualificat d'inaudit i el PP recorrerà la decisió. Tot això el dia que la directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder d'aquest entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. I del món, el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $80 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors per un cas d'abusos i explotació sexual en camps de refugiats sudanesos al Txad. També que a València han detingut un home que ha admès haver matat el logopeda del seu fill. L'home argumenta que tenia la sospita que abusava de la criatura de 2 anys. La policia ho està investigant. I també destacarem que l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou guanya el Premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El premi s'entrega aquest vespre en un acte amb una 50 d'autors i il·lustradors. I en esports, què destacarem, David?
1: Doncs que hi ha en joc la final, el primer partit de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. De moment, a 5 minuts pel descans, és a dir, el 15 de la primera meitat, el marcador li és advers a l'equip blaugrana, que perd 0-2 davant dels murcians en una eliminatòria que és el millor de 5 partits i amb el factor pista favorable als blaugranes, que de moment estan cedint 0-2-5 pel descans.
0: I pel que fa al temps, si avui ha fet calor, demà encara se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i l'Ebre es poden assolir els 38 graus. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat a tot arreu, amb ruixats de tarda només al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i ha intentat forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i han impedit una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Pedro Sánchez que posi punt i final a aquesta legislatura. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
3: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez, que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
3: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
6: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y 3 meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
3: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
7: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
3: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: A tot això, la directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'una vegada amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni tampoc per entorpir les seves investigacions. El PP i Vox li han exigit que plegui. Madrid ara Àngels Lafuente.
8: Amb to rotund, Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern, i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
9: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
8: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díaz, ha estat contundent.
9: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díaz, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
8: Arguments i paraules que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
10: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
8: La directora de la Guàrdia Civil ha admès, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
9: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
8: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González, i els de Feijóo han anunciat que citaran a la directora de la Guàrdia Civil a la Comissió d'Investigació del cas Coldo, també al Senat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El preu del petroli torna a caure amb força avui per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
11: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
12: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
11: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
12: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
11: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Un informe intern de l'organització no governamental Metges Sense Fronteres conclou que desenes de treballadors van abusar de menors en camps de refugiats de sudanesos al Txad. Segons ha revelat l'agència d'informació Associated Press, la investigació interna de l'ONG conclou que empleats locals i internacionals d'aquesta organització van abusar de menors o els oferien menjar i feina a canvi de sexe. Els fets es van començar a investigar a finals del 2024 i les víctimes, a més de dones refugiades del Sudan, també són dones del Txad i treballadores i contractistes de Metges Sense Fronteres. Alguns dels casos denunciats són d'explotació sexual. Empleats de l'ONG exigien tenir relacions sexuals amb dones refugiades a canvi de proporcionar-los menjar, aigua o llocs de feina. També s'han documentat casos de prostitució als camps de refugiats, fins i tot amb menors d'edat. L'ONG admet que l'informe no inclou tots els casos reals per la dificultat de trobar testimonis de les denúncies i tampoc alguns dels denunciats pels freqüents canvis de plantilla de l'organització al país africà. Com a resultat de la investigació interna, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 dels treballadors denunciats per aquests abusos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell de Ministres dona permís a la Generalitat perquè s'endeuti de gairebé 3.200 milions d'euros amb operacions a curt termini per tenir diners immediatament. Els imports es destinaran a liquidar deutes que acaben els propers 6 mesos, així com a noves operacions fins a finals d'aquest any, com ara cobrir el dia a dia dels ens públics. L'autorització s'emmarca en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la LOFCA de Finançament de les Comunitats Autònomes. I la bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya i no només els dies de ple, com s'ha fet els últims 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars dictades per aquest mateix tribunal. La mesa ha acordat acatar aquesta resolució judicial per protegir els funcionaris de la cambra. El Tribunal Superior va ordenar fa uns dies que la bandera espanyola onegés permanentment a la façana com a mesura cautelar mentre resol el fons del requeriment presentat per l'entitat Impulso Ciudadano. Des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana onegen a la part alta de la façana només els dies de ple amb l'acord de tots els grups. A partir de dijous al vespre, quan acabi el ple d'aquesta setmana, les banderes continuaran de forma permanent hissades a la façana, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós. I encara de l'àmbit polític, el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com són la Plataforma per la Llengua o la Bressola, a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
13: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. I a poc menys d'un any de les eleccions municipals, avui hem sabut que Junts per Catalunya i Ara Pacte Local concorreran plegats a Mollerús, a la capital del Pla d'Urgell. La candidata serà l'actual número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, Anna Carné. Ens ho explica des de Mollerussa, Júlia Albacar.
14: L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local sota la marca Mollerussa Primer s'ha escenificat esta tarda a la Casa Canal de la capital del Pla d'Urgell, des d'on Anna Carné ha anunciat que serà la candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
15: Un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
14: Un acte en què també ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
16: I quan és infinitament molt més el que t'uneix a dues forces polítiques que no pas el que et pot separar, doncs quin sentit tindria anar separat?
14: Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, encapçalada esta legislatura per Marc Solsona, que deixarà l'alcaldia després de 16 anys. Solsona ha governat este mandat amb un govern tripartit amb Junts per Catalunya i el PSC. A la demarcació de Lleida, este és el segon acord al que arriba Ara Pacte Local de cara als comicis de l'any vinent, després que fa unes setmanes es donés a conèixer que l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, anirà de la mà amb el Partit Socialista.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El jutge que investiga l'actriu Elisa Moulia per suposades calumnies a Íñigo Errejón ordena la seva detenció. En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que se la detingui i sigui posada a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Moulia ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant la justícia s'exposava a ser arrestada. I al País Valencià, la policia ha detingut un home de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va passar ahir a la tarda a València. El pare de la criatura es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació està oberta.
17: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a la disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat ja l'arma del crim. Ara són 3:15 de la nit.
2: El temps.
0: Moment d'escoltar la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
18: Després d'un matí assolellat, hem tingut una tarda amb enrenou meteorològic a les comarques estrictament del Pirineu, que és on han descarregat els ruixats i les tempestes. Fins a 41 litres per metre quadrat amb el Niu, a la Cerdanya, i destaquem també els 23 d'Ull de Ter al Ripollès. A la resta del país, les precipitacions no han arribat, i sobretot el que hem tingut és una tarda assolellada que ha ajudat, sobretot al sud del país, a impulsar la temperatura ben amunt. Unes màximes que a Vinebre han arribat als 37,5 graus. Destaquem també Artés, Seròs o també Alcarràs i Lleida, 37 graus o gairebé 37 graus. I una calor que anirà a més de cara aquest dimecres. Unes temperatures que tocaran la xifra dels 38 graus a poblacions com Lleida, Tortosa o Tàrrega. 37 graus de temperatura màxima prevista per dimecres a Móra d'Ebre, Mollerussa, Balaguer i Tremp. I temperatures altes a tota la Catalunya central i comarques de Girona per sobre dels 34 graus. També a la façana costanera la calor es deixarà sentir amb màximes entre els 28 i els 33. El dia serà assolellat, potser a primera hora del dia amb algun núvol cap al delta de l'Ebre, de poca importància, i els núvols més importants arribaran a la tarda. Creixeran a partir del migdia a qualsevol punt del Pirineu i estrictament o bàsicament restringits a l'àrea del Pirineu és on s'esperen alguns ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, però en principi tendiran a ser moderats. La situació de calor tindrà continuïtat durant tota la setmana i s'accentuarà molt més de cara al proper cap de setmana, on és molt probable que superem la xifra dels 40 graus.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15. Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament va haver de tancar-la de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i la negativa a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Laia Claret.
19: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
20: Sí, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
19: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
21: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, podria rondar el 9%, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades. El que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, i que un guàrdia avui en dia de Lloret de Mar cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes.
19: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.

0: Fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho ha permès comprovar una base de dades publicada per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: És una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
2: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
1: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa que qualifiquen d'excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra des de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
0: I l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre. Daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Es van trobar de forma inesperada. Fa dos anys van aparèixer en dos llibres de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs a la Terra Alta. Parlem d'un immoble que forma part del catàleg de l'Inventari Arquitectònic de Catalunya i que, de fet, també està en vies de convertir-se en propietat de l'Ajuntament Terralti. El propietari del fons de la casa, Joaquim Ferrer, va donar 33 volums a l'arxiu, entre els que hi havia els dos documents. Un cop els van rebre, des de l'ENS van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada, que ha estat qui ha confirmat que eren escrits en hebreu. Laura Tienda, directora de l'Arxiu Comarcal.
4: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
3: L'ús de textos en hebreu per enquadernar llibres era força habitual, sobretot després de la expulsió dels jueus de la península.
4: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no la utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
3: La major part del fons a la Casa Coll es pot consultar en obert al web Arxius en línia.
0: L'autora i il·lustradora Lídia Osbou ha estat guardonada amb el Premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El premi s'entrega aquest vespre durant la celebració del 60è aniversari de la col·lecció Els grumets de la Galera, en un acte en què assisteixen una cinquantena d'autors i il·lustradors. Barcelona, Montse Camps.
5: El protagonista del conte és el senyor Rutinelli, un gos amb vida tranquil·la i organitzada, però un dia un vent huracanat s'emporta les seves agendes i comença així una vida plena d'imprevistos que li ensenyaran que a vegades no és dolent perdre el control i deixar lloc a la improvisació. La valenciana Lídia Osbou ha escrit i il·lustrat el conte i defensa el goig de la lectura per sobre del missatge.
6: El tema és que últimament tots els llibres han de tindre com un per, que serveixin per alguna cosa, que ensenyen alguna cosa, que tinguin un missatge superprofund. Jo el vaig escriure per passar-m'ho bé inicialment jo, i si després la xica hi ha al llit i s'ho passa bé, genial. El meu únic objectiu era la diversió i el goig de llegir, que se'ns oblida, que els, que, els menuts s'han de llegir per diversió i pel goig de la lectura.
5: El Premi Emili Teixidor, dotat amb 2.500 euros i que es publicarà en català i castellà l'octubre, s'entrega en un dia molt especial perquè la Galera celebra 60 anys de la col·lecció dels grumets de la Galera, que va néixer amb l'objectiu d'oferir als nens i joves llibres que combinessin intel·ligència, rigor i alegria. Va començar amb Els Odempitos, de Sebastià Sorribes, una de les obres més importants de la literatura infantil contemporània. Pema Maimó és directora de la Galera en declaracions a aquesta emissora.
7: El tercer llibre més llegit, després de La plaça del Diamant i El mecanó escrit de segon origen, un altre llibre mític de totes les nostres infanteses i joventuts. Que Els Odempitos hagi perdurat i que encara s'estigui llegint i que s'hagi convertit per això en un mite. I que retrata tan bé una època i tan bé amb nota les aventures. Els Odempitos és pura aventura. O sigui, és pura aventura a partir d'una cosa com és la solidaritat.
5: 50 autors i il·lustradors de la col·lecció, com Maite Carranza, Oriol Canosa o Mercè Canela, assisteixen a la celebració a la seu de l'editorial La Casa Bacus de Barcelona. Maria Rovira, coneguda com a Oya Sherman, ha fet el pregó i s'ha fet un homenatge a Anna Fiter, una de les autores emblemàtiques de la Galera.
0: I abans dels esports us expliquem novetats del Mercat de Música Viva de Vic. Mua, mua, mua. Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre, Marc Ruiz.
8: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, amb d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Kali, amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana, resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i de com l'han transformada les xarxes o la IA. El director artístic Joan Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
9: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
8: Aquest any desapareix el sucre i es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i l'Església de la Pietat.
9: Tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin.
8: De les 72 propostes artístiques que es podran veure al mercat aquest any, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Vino, Henrio, Pep Jimeno, el Botifarra, o projectes també valencians com Malifeta, amb membres de Zoo i Pupiles. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 finalistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
0: 5 minuts i les 10.
10: Esports.
0: Amb el David Huac, bona nit.
11: Bona nit, 5 minuts, una mica menys per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia. L'encapçalem amb Esport en Joc. Amb un primer pas pel Palau Blaugrana, on s'està jugant el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Partit al descans en una eliminatòria que és el millor de 5 enfrontaments i amb el factor pista favorable als blaugranes, que, de tota manera, malgrat jugar a casa, de moment van ben a remolc en el marcador. L'actualitzem amb en Francesc Ripoll de moment. Francesc, bona nit.
12: Hola, bona nit. A punt de començar la segona meitat. Ho farà tot just ara. Com deies, el Barça remolc perquè està perdent per 0 gols a 3 davant el Pozo de Múrcia. 3 gols a la primera meitat en un partit marcat per la polèmica arbitral, sobretot per la primera expulsió de Pito, que ha vist vermella directa amb empat a 0 al marcador i amb aquesta avantatge numèrica ha estat quan el Pozo ha fet el 0-1. El Barça també ha demanat una falta amb el 0-2, que després de revisar-la l'àrbitre no ha assenyalat i més tard ha arribat al tercer. El Barça, que busca escurçar distàncies al marcador, comença ara la segona meitat, 20 segons de la represa. Barça 0, el Pozo 3.
11: Així doncs, el Barça ben a remolc al marcador, haurà de remuntar en aquesta segona meitat per evitar perdre el factor pista. També tenim esport en joc al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Avui, amb un partit del grup I de la primera jornada, s'estan enfrontant França i el Senegal, de moment sense gols al descans al final de la primera meitat. Totes dues seleccions empaten a 0. Més tard, a la mitjanit, a les 12, hora catalana, tindrem l'Iraq-Noruega. A les 3, el debut de la vigent campiona en la selecció argentina de Leo Messi, que iniciarà el seu 6è Mundial. Els argentins s'enfrontaran a Algèria. I a les 6 del matí, hora catalana, de demà dimecres, l'Àustria-Jordània. També de la Copa del Món, un apunt, perquè la selecció tunisiana ja té nou entrenador, és el francès Hervé Renard, en substitució del cessat ahir Sabri Lamouchi.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Més futbol, però mundial a banda. El Girona ha comunicat la incorporació del blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades. El migcampista prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada primer a l'Europa i després al Granada. Sentim les valoracions d'Izan.
13: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
11: Encara en futbol, l'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanc i blau s'enfrontarà al Pou de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. Per la seva banda, l'Espanyol femení ha renovat la portera Paula Cova per una temporada més. I el Madrid, renovació també del defensa alemany Antonio Rüdiger, de 33 anys, fins al 2027. I afegirem encara en futbol que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, que és hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució encara no és ferma i, per tant, pot ser recorreguda.
10: L'actualitat esportiva a fons.
11: Recuperem fil poliesportiu per parlar d'handbol, i és que fa una estona que hi ha hagut presència del jugador del Barça d'handbol, Dick Amem, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Un mem que, 48 hores després de guanyar el títol de la Lliga de Campions i completar un ple de títols aquesta temporada, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta temporada.
14: O sea, que a nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. O sea que, no, tiene mucho mérito y la verdad que mucho... Estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
11: En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, al Gran Premi de la República Txeca, un mes després del fort accident que va patir al circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló.

0: setmana Pedro Sánchez viurà jornades complicades. Avui n'ha estat un exemple. Junts i el Partit Popular han demanat que es voti al Congrés la petició d'avançar eleccions. La mesa ho ha tombat amb la majoria del PSOE i Sumar, al·legant que la convocatòria electoral és una prerrogativa del president del govern. Jordi Turull, de Junts, i Esther Muñoz, portaveu del PP, diuen que la situació és insostenible.
1: Defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
2: Que són mentirosos, que són corruptos, y ahora confirma también que son cobardes, porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
0: L'argument de la covardia és justament el que ha fet servir també el PSOE per respondre.
3: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
0: I aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a la comissió del Senat en què s'investiga el cas Leire Díez. Ha admès reunions amb ella, però hi ha tret ferro i ha afirmat que no va maniobrar per frenar cap investigació del cos que dirigeix.
4: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
0: Aquestes són algunes de les coses que han passat avui, però és que demà l'atenció pujarà encara més a Ferraz. D'entrada, de bon matí, li tocarà declarar davant del jutge a Zapatero. Haurà de respondre, per exemple, d'on van sortir les joies valorades en 1.300.000 euros que van trobar a la seva caixa forta.
5: Catalunya nit. El preu del petroli ha caigut per sota dels 80 dòlars al barril de Brent davant la perspectiva que divendres a Suïssa es signi el memoràndum de pau entre l'Iran i els Estats Units. Un memoràndum del qual encara no sabem els detalls, tot i que Donald Trump assegura que impedirà que Teheran pugui fabricar armes nuclears. Ja veurem en quins termes s'expressa aquest memoràndum. Un president dels Estats Units que avui s'ha mostrat descontent amb Netanyahu i Putin.
6: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
5: Tot això s'està coent a la cimera del G7 a França, on tenim el Jordi Baró.
0: I abans de les 11 conversarem amb la periodista Fàtima Llambrí, que ens parlarà de la narcoamenaça, el 30 minuts que s'emetrà diumenge a TV3. Entre altres coses, alerta que la violència, que abans només afectava les bandes de traficants, en alguns punts d'Europa ja ha passat a ser contra les institucions i la societat. Aquest 30 minuts aborda els casos de Bèlgica i de Marsella, que segons Llambrí val la pena prendre nota del que ha passat allà perquè podria arribar a passar aquí.
5: I al Catalunya Nit escoltarem una de les parelles de moda de Hollywood.
7: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos.
5: Parella a la vida real i a la gran pantalla. Tom Holland és Spider-Man.
8: I mean, look, Barcelona is one of my favorite places to visit.
5: I avui a Madrid ens ha dit que és un enamorat de Barcelona, una de les seves ciutats preferides del món. I ella és Zendaya, MG Spider-Man.
9: Yeah, it's interesting. We were kind of sitting down trying to figure out, like, who these characters have much.
5: El nostre company Dani Sainz de Aja els ha entrevistat a Madrid per parlar de Brand New Day, la nova entrega de l'heroi de Marvel, que s'estrenarà el 29 de juliol.
0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: per Catalunya està pressionant Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana a la Moncloa. Intenta forçar que el Congrés li demani eleccions anticipades. Els de Carles Puigdemont es volien posar al costat del Partit Popular per exigir la convocatòria electoral, però el PSOE i Sumar han aprofitat la seva majoria a la mesa del Congrés per vetar la iniciativa i impedir la votació. Un nou xoc que arriba a poques hores d'un moment crític per al govern espanyol. La declaració a l'Audiència Nacional demà de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Comencem per aquest intent de Junts. Què és el que ha intentat el partit de Puigdemont i què volia deixar en evidència?
1: Doncs ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar. La iniciativa de Junts tenia més de simbòlic que de pràctic, però ha descol·locat el PSOE, que ha acabat vetant la votació i s'estalvia, per tant, la foto de la majoria del Congrés reclamant eleccions. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
2: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Sumar i el PSOE justifiquen el veto, diuen que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta, i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
3: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional, i a veure qui se suma.
1: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'avui. El Partit Popular, indignat, presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
4: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
1: Mentre Esquerra retreu a Junts la seva maniobra, Oriol Junqueras a les xarxes ha defensat la continuïtat de la legislatura, però reclama Sánchez que prioritzi les carpetes catalanes. Gabriel Rufián va més enllà, veu a Junts còmplice del PP i Vox.
5: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforman una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox, pues nada, si se gustan, ¿no?
1: I a la Moncloa respiren tranquils, aliens a la polèmica, diuen que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: I com dèiem, Paula, a més, tot això arriba a poques hores d'una declaració que es preveu crucial, la de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge. Per on pot passar la defensa de l'expresident espanyol?
1: Serà una defensa molt tècnica per desmuntar els indicis contra ell i qüestionarà fins i tot la legalitat dels whatsapps que l'esquitxen, negarà haver liderat cap trama de tràfic d'influències, ni haver mediat a favor del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un altre front per desmuntar, el de les joies milionàries de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir i si les va declarar. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és crítica per al govern espanyol, però confien en la seva innocència. Elma Saiz, ministra portaveu.
6: Confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental.
1: La imatge de demà és una cita històrica, és el primer expresident del govern espanyol que declara com a imputat.
0: Gràcies, Paula, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
7: I avui el cas Leire s'ha traslladat al Senat amb la declaració de la directora de la Guàrdia Civil. Ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per frenar causes judicials contra el govern espanyol. Durant la seva compareixença a la Cambra Alta, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni en les seves investigacions. El Partit Popular i Vox li han exigit la dimissió. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
8: Bona nit. Des del primer minut de la compareixença, Mercedes González ha volgut deixar molt clar que mai ha participat en cap trama ni cap tipus de conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol. I ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
9: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
8: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
9: No me he reunido jamás nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
8: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
9: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
8: Unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
10: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
8: Mentrestant, els socis de l'executiu, tot i ser crítics, rebaixen el to. Carla Delgado, de Més Madrid, i el republicà Joan Josep Caral.
11: Lo que está en juego no es el cargo de una directora o un director de la Guardia Civil, es la credibilidad de una institución.
12: Si lo que dice la UCO es verdad, usted está participando en un gobierno que, digamos, tiene algo de barrillo.
8: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Coldo, també al Senat.
0: Doncs bé, sobre l'ambient d'avui al Congrés, amb el veto del PSOE sumar a la petició d'eleccions per part de PP i de Junts, hi posa la mirada el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
13: El papa ja ha marxat, la selecció espanyola va empatar i Pedro Sánchez es va quedant sense aire. D'acord. La mesa del Congrés, on hi ha majoria progressista, ha maniobrat aquest migdia per impedir que es votessin unes sorprenents esmenes de Junts i el Partit Popular que haurien forçat una moció de confiança encoberta. Una iniciativa parlamentària no vinculant, en virtut de la qual la cambra hauria votat sobre si considerava necessària o no la convocatòria d'eleccions. No passarà, però, de fons, sí que passa i passa gairebé cada dia. És la pèrdua de confiança del govern al Parlament i del projecte socialista de Pedro Sánchez de cara a la societat. També l'expresident Rodríguez Zapatero volia maniobrar per guanyar temps i justificar per què tenia aquella joia caríssima sense declarar a la caixa forta del seu despatx. Però els jutges són els jutges, ell i Sánchez són el mateix objectiu de mira i demà, vulguis que no, Zapatero haurà de declarar. Potser es defensa amb un argumentari convincent, tant de bo per ell, però el personatge en el qual s'havia abraçat Sánchez de 2023 per fonamentar èticament el seu projecte s'està desemmascarant com un polític molt tèrbol per contrast amb la imatge de Bambi que havia projectat. Les joies ho revelen. Les fotografies policials dels collarets, dins de bosses de plàstic, són la imatge terminal d'una legislatura que sobreviu amb respiració assistida.

0: Dos minuts i arribarem a un quart d'11. El govern de la Generalitat ha corregit avui la consellera d'Interior i ha afirmat que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho vulguin. En una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el donava per aturat per les crítiques dels docents.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Doncs això és el que ha dit Núria Parlon aquest matí. Txell Vallespí, què diu exactament el govern de Salvador Illa?
2: Que de paràlisi res, que tot segueix igual i que el pla pilot és bo per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena, les paraules de Parlon, ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
3: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà. Admet, però, que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat.
0: L'oposició, Txell, ho ha aprofitat per carregar contra el govern.
2: Això mateix, fins i tot els socis parlamentaris d'Illa li reclamen que aparqui definitivament el pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra i David Cid, dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
5: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
6: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
0: Doncs a punt d'arribar a un quart d'11 de la nit, fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passem per la cimera del G7, on s'hi estan discutint coses molt importants.
7: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
8: Catalunya ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
10: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
11: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
13: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
13: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El preu del petroli ha tornat a caure amb força avui, per sota dels 80 dòlars al barril de Brent, després que Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, a Jordi Baró, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què s'ha concretat de nou avui sobre l'acord amb l'Iran?
1: No s'ha fet públic encara el document, tot i que fa ja gairebé 2 dies de l'anunci de l'acord, però la discussió al G7, el segon dia de cimera, ha seguit girant bastant al voltant d'aquest pacte que s'ha de firmar divendres i que Trump ha continuat defensant. Avui el president dels Estats Units ha volgut garantir que l'acord recull per escrit la negativa de l'Iran a tenir una arma nuclear. Enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com càrrecs destacats de la Casa Blanca tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran en aquest assumpte. Trump, però, ho té clar i amenaça, en cas contrari, amb represàlies.
2: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Avui hem sabut que la firma de l'acord amb l'Iran serà finalment en un resort de luxe a prop de Lucerna, a proposta dels mediadors de Qatar i el Pakistan, i després de les protestes anti-G7 amb aldarulls i mig miler de detinguts diumenge a Ginebra, on s'havia especulat que es faria en un primer moment. L'hotel finalment triat ja va acollir fa 2 anys una cimera sobre la pau a Ucraïna.
0: L'altra gran discussió, Jordi, al G7 avui ha estat precisament sobre Ucraïna amb l'assistència de Zelensky. Què s'hi ha negociat?
1: Els líders europeus del G7 han reclamat que es mantingui l'ajuda a Kiev i la pressió a Rússia i Trump, presumiblement amb la solució a la guerra de l'Iran ja encarrilada, ha tornat a posar atenció en aquest conflicte que dura des de fa més de 4 anys. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord de pau.
2: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
1: Zelensky ha participat avui aquí a Evian a la reunió del G7 i assegura que ha notat un canvi de percepció de Trump i la resta de líders, que al seu parer coincideixen tots que Rússia està perdent la guerra.
3: Putin ha d'aturar aquesta guerra i tinc la unanimitat de tots els líders i dels presidents de la Unió Europea. Així doncs, hem tingut la unanimitat que Rússia no està guanyant, està perdent molta gent i que ha d'arribar a un acord com més aviat millor.
1: Zelensky assegura que avui s'han discutit aquí noves sancions contra Rússia. No hi ha hagut públicament massa concrecions, més enllà que Trump ha suggerit que amb la situació a l'Orient Mitjà, en vies de normalització, podria reactivar represàlies contra el petroli de Moscou.
0: Gràcies, Jordi Baró, des d'Evian, França. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs les crides del G7 a Rússia per negociar el final de la guerra amb Ucraïna no han provocat de moment cap reacció del Kremlin, més enllà d'insistir que si Zelensky vol negociar amb Putin haurà d'anar a Moscou. El president rus vol demostrar a Trump que està obert al diàleg, però només sota els seus termes. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula. Per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
2: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat

Armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia. L'artista era conegut per les seves caricatures de Putin, però també del líder bielorrus Alexander Lukashenko i del dirigent txetxè Kadyrov. Fa només uns dies hauria participat en una protesta davant l'ambaixada russa a Berlín.

0: I aquest matí una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest matí, que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. La Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'avui no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al canal de la Mànega, d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
2: Cinc minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats d'aquesta ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos per part de treballadors locals i internacionals del Txad. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són fonamentalment dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució també en camps de refugiats amb menors també. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta a una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària que va fer pel terratrèmol a Haití el 2010.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts per arribar a 11:15, el govern espanyol s'ha compromès a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte. Tarragona, Ricard Boigas.
5: Un dels acords que s'han tancat és que Móra la Nova tindrà la seu jurídica de l'empresa. És un fet rellevant perquè la candidatura comparteix seu amb San Fernando de Henares, a Madrid. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ho celebra.
6: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que des del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
5: La Generalitat, que posarà els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol del 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Brussel·les aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. A la plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA li preocupa l'elevat consum energètic i d'aigua que suposarà l'equipament, com explica el portaveu Aleix Carbó.
7: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició.

0: El consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en què prioritzem els recursos naturals que tenim.
1: Bé, la candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Si s'acaba executant, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. Són els anomenats mercaurans. També ha denunciat 50 fleques degustació per intrusisme i també per incomplir la normativa municipal. Anna Escura, què diu la normativa sobre el fet que els supermercats puguin tenir aquests espais habilitats? Bona nit.
3: Bona nit. Prohibeix que la zona que hi entra la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
4: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: En el cas dels mercaurans, el gremi ha presentat la denúncia contra 30 establiments de la cadena Mercadona, però ja ha avisat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus.
2: Ja hem dit, Anna, que també s'ha denunciat 50 establiments de fleca degustació.
3: Efectivament, en aquest cas, però ja fa temps que el gremi denuncia aquest tipus d'establiments per incomplir la normativa municipal. De fet, aquests 50 locals ja se'ls havia denunciat. Roger Pallarols ha explicat que són reincidents i ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de locals.
4: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, totes aquestes denúncies són administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
1: I arribarem a 11:15 amb una qüestió que ja acostuma a portar polèmica i que, a més, avui, amb les declaracions que s'han fet, encara potser en portarà més. La COE ha demanat a la Seguretat Social que assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. De moment, comencem per aquí. Rafael de Ribot.
5: Doncs una petició que ha fet el president de la patronal, Antonio Garamendi, que ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front, ha dit, als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics, o sigui, segons ell, a la saturació del sistema sanitari.
6: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de l'empresa.
5: Una reivindicació dels empresaris que Garamendi ha fet en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals, tu ho avançaves, el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Àngel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant així dels treballadors joves.
7: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Así de claro.
5: I encara anant més lluny.
7: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
5: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
1: Gràcies, Rafael.
2: excursionista ha mort aquesta tarda a la Vall d'Aran en precipitar-se per una canal a la zona de Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa. Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
8: Bona nit. L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima es trobava pujant per una de les canals del Cap del Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company que ha presenciat els fets ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers n'han certificat la mort i han traslladat el cos a Viella.
1: I l'home detingut per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home de 24 anys es va entregar ahir a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. El detingut va sospitar que el logopeda havia abusat del menor. Maria Costa.
9: Segons el relat del detingut, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva, es va entregar a la comissaria i va confessar el crim. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
10: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a disposición judicial.
9: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim.
2: I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
11: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
12: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
11: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
13: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
11: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
14: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: A partir d'aquest dijous, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
1: Per tant, no només els dies de ple, com en els últims 45 anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano. La mesa del Parlament ha acordat acatar aquestes mesures per protegir els funcionaris que hi treballen. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven els dies de ple. Dijous, un cop s'acabi la sessió d'aquesta setmana, les banderes continuaran hissades ininterrompudament, si més no fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a Íñigo Errejón ordena ara la seva detenció.
1: Per tercera vegada, l'actriu no s'ha presentat a declarar com a investigada l'exdiputat de Podem i Sumar la va denunciar per haver dit que ell havia pressionat testimonis en la causa oberta contra ell per suposadament haver-la agredit sexualment. Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
0: Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
1: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar, per tant, a ser de 24 euros, als quals s'hi afegirien els 6 de la taxa del govern. Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol.
2: Els grans bancs en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les hipoteques.
1: L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja han pogut alterar la competència revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. La comissió aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.

0: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Perquè no solo soy.
1: La nova parella de moda Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel, que s'estrena el 29 de juliol. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Un equip de 3CAT amb el nostre company Dani Sainz de AHA ha parlat amb els protagonistes.
2: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i tothom, també la seva estimada MJ, ha oblidat Peter Parker. Ara és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
3: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
4: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
2: Queda enrere el to juvenil que ha marcat fins ara la saga i també a un Tom Holland i una Zendaya arribats a la maduresa interpretativa.
3: Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
4: Sí, gairebé la nostra versió de l'institut barra universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió, saps?
3: Sí, sí, vam anar a la universitat de Spider-Man.
2: I és que són 10 anys fent Spider-Man plegats i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT les seues preferències.
3: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
2: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
5: A tothom que hi vulgui col·laborar. Necessitem tot tipus d'animals domèstics per ser exposats al Zoo d'en Pitus, que s'inaugurarà el dia 15 de març a la nau del barri.
6: El Zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribas és un clàssic de la literatura infantil i juvenil. Va inaugurar la col·lecció Els Grumets de la Galera, que avui justament ha celebrat 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Una col·lecció impulsada per Andreu Dòria i la pedagoga Marta Mata, que va ser clau per fomentar la lectura i la normalització del català en plena dictadura franquista. Montse Camps.
7: Els Grumets de la Galera va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades hi han publicat autors com Sebastià Sorribas, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza o Anna Fiter. Dividida en diferents sèries de colors segons l'edat recomanada, ha publicat més de 300 títols. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
8: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
7: Amb 60 anys fets, es marca aquests objectius.
8: Seguir, que seguessin estant a les escoles, això seria el nostre objectiu. Trobar noves veus, que això és una cosa que sempre la Galera també va ser, des del moment de la seva fundació, va ser fonamental, tant d'autors com d'il·lustradors.
7: A la celebració d'avui s'ha atorgat el Premi Emili Teixidor per Premis Lectors que ha guanyat l'escriptora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb el conte El senyor Rutinelli. La història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també es va perdre el control. Es publicarà l'octubre en català i castellà.
1: I la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques ha acabat sense acord. Després de 6 hores de negociació no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Montse Pujol.
9: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: De 9:30 del matí o de 9:15 del matí matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3 quarts d'hora arribar a la biblioteca, vull dir, que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
9: Montse Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha donat per tancar d'aquest cop la negociació.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Ho veus? L'Angi Anys. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir... Posarem llum?
16: A la foscor.
15: O com dir... Aventureres, aventurers.
16: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
20: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
21: Quina ratxa! Quants maig portes?
20: 150.
21: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
25: ¡Hijo!
26: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
26: Sí,
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
22: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
28: És veritat que la cara però estava rara.
22: Era Shakira o no era Shakira?
28: Jo estic segura que sí.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: En punt 3 quarts d'11, ara volem dedicar uns minuts a parlar d'una qüestió que trobem molt interessant. Des de fa temps, diverses institucions europees alerten que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més i que això posa en risc la seguretat dels països d'Europa. En aquest sentit, Catalunya també viu una situació canviant. Per això, diumenge, el 30 Minuts de TV3 emetrà un reportatge d'anàlisi que posa el focus en l'origen de tot això, en la realitat d'entrada que hi ha a Bèlgica i a Marsella. El reportatge es diu La narcoamenaça, i la seva codirectora la tenim aquí amb nosaltres, i hem parlat a vegades d'aquestes qüestions, però avui l'agafem des d'una altra perspectiva. Fàtima Llambric, benvinguda.
29: Gràcies, bona nit.
1: D'entrada us heu fixat en els casos de Bèlgica i Marsella. Per què?
29: Sí, una mica la idea és que Bèlgica i Marsella ens facin d'espill per veure les rèpliques que d'això poden arribar a haver aquí o que ja estem veient aquí.
1: Perquè què és el que passa a Bèlgica i Marsella?
29: Mira, per exemple, a Bèlgica el crim organitzat va amenaçar directament el que era ministre de Justícia. Països Baixos, la princesa va acabar a Madrid protegida perquè també estava amenaçada. Marsella, la tardor passada, van matar a trets al mig del carrer el germà d'un activista molt conegut contra el crim organitzat. un germà que no estava vinculat amb el tràfic de drogues, i justament les autoritats allà van dir això és un punt d'inflexió, això és un avís, això és una amenaça. Per tant, està canviant, i el que alerten les institucions europees és està canviant molt ràpid, s'està enfortint. La realitat que veiem aquí, Mossos d'Esquadra ja fa molts anys, i també els altres cossos policials, fa molts anys que avisen de les particularitats que es viuen a Catalunya, concretament amb el tràfic de marihuana. Òbviament tenim l'entrada de cocaïna pel port de Barcelona i el que ha suposat la marihuana aquí en quant a un augment d'armes de foc, és a dir, hi ha més gent amb armes de foc, per tant.
1: Clar, perquè el que ens deies de Marsella i Bèlgica són casos de criminalitat ja no entre les bandes, sinó que surten, no?, que ataquen les institucions o fins i tot a persones d'altres entorns.
29: Sí, sí, és a dir, les dues situacions, no? El conflicte entre organitzacions criminals, que això a Marsella es veu molt clar, i a més van tindre un any de punt d'inflexió en què van duplicar els homicidis. Només a Marsella, pensa, la població de Marsella estem parlant que no arriba als 900.000 habitants, la meitat del que seria la població a Barcelona. En canvi, 2023 van registrar, només a Marsella, vinculat al crim organitzat, 49 homicidis, quan venien de 24, 25. Per tant, se'ls va dir
1: El Catalunya, per tant, encara no és Marsella.
29: No.
1: S'espera no arribar-hi, però al reportatge heu parlat, per exemple, amb Antoni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, que diu això.
0: El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
1: O sigui, encara no s'han instal·lat aquí, però ho intenten, ho troben atractiu.
29: Clar, hem tingut experiències aquí, a la zona de Salou, també Costa Brava, amb homicidis, d'aquestes guerres intracriminals, però que això vol dir que Catalunya... mira, quan vam anar a Marsella ja fa un any i mig, el fiscal deia, bueno, és que Catalunya queda molt a prop, hi ha aquesta tendència ja natural, no?, este vincle, per tant, pot servir com a refugi. I això també és un problema.
1: Aquí havíem parlat del teu llibre Brots de Narcosocietat. Sí. Fa 4 anys vau fer un altre 30 minuts, que era una radiografia del que passava ja aquí a Catalunya. I avisàveu, ja fa temps que aviseu, d'aquest risc de convertir-se en una narcosocietat pels molts cultius que hi ha il·legals de marihuana, l'entrada de haxix per mar, la cocaïna que entra pel port... S'ha arribat ja a aquesta narcosocietat o no? Què la definiria?
29: No s'ha arribat perquè s'entén com a narcosocietat doncs, la realitat que pot tindre Mèxic o Colòmbia també en alguns moments, però... És que no ha de ser la por, és a dir, sinó la situació que estem vivint ara es pot parar, és la realitat que volem. I a més, sempre ho expliquen els policies, no? Això no és territorial. És a dir, no és tant el número d'homicidis que estàs tenint aquí, sinó en quina conjuntura estàs. El reste d'Espanya, per exemple, el problema està focalitzat en el sud d'Espanya, però el sud d'Espanya no viu... aïllat de la realitat del reste territorial, com Catalunya no viu aïllada de la realitat d'Europa, no? Per tant, com que hi ha aquesta interconnexió física, és com fiscals i també magistrats, i no només policies, sempre diuen la mateixa. El crim organitzat no té aquestes fronteres físiques, ni tampoc té burocràcia. Per tant, és molt més ràpid. Llavors, és com ens adaptem a resoldre això, no? I també és interessant, en realitats potser de Bèlgica, que no focalitzen només en cossos policials i justícia. No? Una mica el 30 és obrim la finestra i veiem altres realitats. I a veure què de tot això és interessant poder aplicar aquí.
1: Clar, està bé aprendre dels que ja estan passant per segons quines situacions, perquè de seguida també es pot crear una alarma que pot ser bona per actuar, però que pot ser exagerada. No sé, per exemple, fa pocs dies parlàvem d'aquest crim de Balmes i de seguida es va dir que feien falta prendre mesures.
29: Sí, clar. Mira, vam tindre, ens vam fer un briefing, no? És a dir, a porta tancada a tots els periodistes, una mica explicant la realitat. I el director general de la policia de Catalunya li va sortir de dins, no?, un comentari que em sembla interessant. Venia a dir, ara esteu focalitzant molt en això, em preocupa tant que estéssiu focalitzant en això, no sé si va fer servir la paraula preocupa, però és el que transmetia. Com em preocuparà si no tenim més homicidis durant els propers 6 mesos i ja no pregunteu res amb això, res sobre això. Per què? Perquè el tema del crim organitzat no és només el que veus, sinó el que es va gestant i com a societat i com a periodistes no veiem. En realitat, el crim organitzat, qui ens el fa veure són els operatius policials. Un robatori, no? Quan roben un telèfon, això ens adonem tots, no? I ens activem tots. Aquí no. Este és el perill, que no anem veient que s'està gestant per sota.
1: Clar. De tota manera, traieu un testimoni al 30 minuts que hem pogut escoltar, que és Julian Garzani, és cap de l'Oficina de les Nacions Unides, que us diu que aquí hi ha hagut molts policies, per exemple, i altres institucions, podem dir, que anaven ensenyant banderes vermelles de compte que això s'està desmadrant.
29: Sí, és un comentari molt interessant, perquè ell el que ve a dir és, des de diferents punts, des de diferents països europeus, cossos policials especialitzats, ja fa anys que van donar la veu d'alarma, i és com si la societat i els polítics no volguessin escoltar. I, de fet, la fiscal antidroga de l'Audiència Nacional, només fa uns mesos, també deia algo molt similar, si no el mateix, en relació al que està passant a Espanya, no? Diu, bueno, sembla que no estigui a l'agenda social i política esta temàtica. I això també ens hauria de preocupar bastant.
1: Sí. Alguna allò conclusió important del que has vist a Marsella i Bèlgica, o ens esperem a veure el 30 minuts? Bueno, podem fer les dues coses, eh?
29: L'heu de veure, segur, però això no treu que poguéssim dir que ves que encara no estéssim a temps, però potser no ens podem adormir.
1: Doncs no ens adormirem. Aquest diumenge, 30 minuts, la narcoamenaça, un reportatge de Joan Carles Calvera i Fàtima Llambric. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar.
29: A valtros.
2: Sis minutets i arribarem ja a les 11 de la nit. Arribem a l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
2: A veure, en joc la pròrroga del Barça-Pozo de Múrcia, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Sí, i al millor de 5 partits s'està jugant la pròrroga, per tant el partit s'ha allargat, i allà hi tenim un company que està seguint el partit, que és en Francesc Ripoll.
4: Hola, bona nit. Mira, què tal? Bona nit. Mira, s'ha acabat ara la pròrroga. Barça 5, el Pozo de Múrcia 5. Això vol dir que el primer partit d'aquesta final es decidirà des dels penals. Ha estat un partidàs. El Pozo guanyava per 1-4. El Barça ha aconseguit empatar a l'últim minut. Destaca també que han expulsat en vermella directa un dels millors jugadors del Barça, Pito, al minut 3 de la primera meitat. Ara començaran aquesta tanda de penals.
2: Molt bé, moltes gràcies a Francesc Ripoll, a Connexió en Directe. D'altra banda, segon document sonor del dia, el seleccionador argentí Lionel Scaloni parlant de Leo Messi.
5: Creo que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha. Quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos.
3: Messi, que a partir de les 3 de la matinada afrontarà el seu 6è Mundial. A les 3 tindrem hora catalana l'Argentina-Algèria. Per tant, l'estrena de l'actual campiona de la selecció argentina des de la banqueta, liderada per Lionel Scaloni, aquí sentíem, i damunt de la gespa, liderada per Leo Messi. Avui, dels partits del dia, destaquem que s'està jugant el temps afegit del França 2, Senegal 0, gols pels francesos Dembappé i Barcola, tots a la segona meitat, i ha costat força a França aconseguir anar per davant en aquest partit. Als minuts 66 i 82 han arribat els gols en un duel en què el jugador del Barça, Koundé, ha estat titular amb la selecció francesa.
2: Molt bé, doncs anem amb l'últim document sonor del dia. Izan González, nou jugador del Girona.
6: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Ojalà fos així.
3: Per tant, el Girona acaba configurant el seu nou projecte a la segona divisió. Izan González ja estava previst que arribés a l'equip gironí de tota manera. És un migcampista de Blanes, de 21 anys, que l'última temporada Doncs l'ha jugat, s'ha dit, primer a l'Europa i després al Granada, a l'Europa, la primera federació, el Granada segona, tot i que era propietat del Cornellà, que és amb qui ha firmat, ha negociat el Girona. Ha firmat 3 anys, Izan González, i això, pel que fa al Girona, al Madrid tenim renovació d'Antonio Rüdiger, el central alemany, per una temporada més, de 33 anys, i firma fins al 2027.
2: Molt bé, doncs això és tot, David. Que vagi bé, fins demà.
3: Igualment, fins demà.
2: Adéu-siau.

0: Abans d'acabar el Catalunya Nit, sempre li entreguem el control de la música a la nostra meteoròloga, la Gemma Puig, per fer-nos la previsió de cara a demà. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria avui de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Bangkok Boy que es diu Tumor, perquè demà tindrem un parell de graus més. Avui ja ha fet calor.
0: Doncs ja estem molt amunt, eh? Ja estem molt amunt.
1: Molt amunt, anem pujant ràpidament. No tot arreu pujaran 2 graus, però en conjunt podríem dir que sí. Avui els valors més alts han quedat a les portes dels 38, 37,5, gairebé 38 graus, cap a Ponent, molts valors de 37, també cap a la Catalunya Central. A la costa, alguns valors arriben als 30 o acostant-s'hi, doncs demà hi arribaran, i també pujarà la temperatura cap al Prepirineu. Només al Pirineu, amb la possibilitat, altre cop, com avui ha passat, d'algun ruixat de tarda, aquí la temperatura seria semblant o un pèl més baixa. En un dia de sol, en un matí de sol a tot arreu, i sí que a partir del migdia poden créixer algunes nuvolades i algun ruixat en aquest sector. Demà encara més restringits que avui al Pirineu, però aquesta tendència d'un parell de graus, no és que sigui matemàtica, però ens anirà acompanyant també de cara als propers dies.
0: Doncs ens anem preparant mentalment perquè això serà dur. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs demà a suar, Agnès, a suar fort.
2: Va ser molta calor.
0: Encara més que avui.
2: Què però... farem? Aquí s'està fresquet, però.
0: Aquí s'està bé.
2: Doncs mira, ja està.
0: I
2: ja
0: tornarem.
2: Ja ho tenim.
0: A les 10 estem aquí per explicar les notícies ben pensades.
2: Bona nit a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Dimarts 16 de juny del 2026. Atenció avui, perquè comencen les obres al Pont dels Ocells del carrer Sant Honorat i no són unes obres menors. Atenció, veïns, la impermeabilització i la rehabilitació de l'estructura durarà prop de 3 mesos pel cap baix i suposarà també que es faci feina per la nit. En un moment els ho comentem tot. Avui que ja tenim la contesta de l'Ajuntament al comunicat del Rugby Club Sitges sobre la cancel·lació del torneig Seven Platja de Rugby. La Casa Gran fa valer que la prioritat sempre ha estat la celebració de l'esdeveniment i que es facin totes les garanties de seguretat i el compliment de la normativa, des de la instal·lació de policlins a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil davant de tercers i a la cobertura de l'assistència sanitària. Des del Rugby Club Sitges han declinat fer declaracions més enllà del seu posicionament inicial. Per tant, en uns moments, el resumim allò que diu el club i allò que diu l'Ajuntament. En un context en el qual cada cop s'insisteix més en la renaturalització de les platges com a estratègia davant de la pèrdua de sorra, ahir TV3/3CAT en va fer un reportatge en el qual es podien veure les obres de reforma de la platja de la Riera Xica, La Vanguardia ha fet notícia d'un cas inusual o no. L'Estat ha cedit a Barcelona un tram de 5,2 quilòmetres de costa entre el barri de la Barceloneta i el límit amb Sant Adrià i implica modificar la delimitació de la zona marítim-terrestre, o sigui, allò que ens convindria o ens hagués convingut aquí. Avui que Carola Fernández ens explicarà un cas d'ocupació, el passatge Morera número 4, que té molt neguitosos els veïns i en el qual hi ficarem una explicació sobre allò que vostès deuen haver escoltat molts cops. Què passa si transcorren 48 hores després d'una ocupació?
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
1: Nou i tres minuts, avui que s'ha fet clar a 6:15 del matí i el sol ha sortit a les 6:19. El sol es fondrà a les 9:27 i es farà fosc a les 10:01. El dia s'allargarà 20 segons, tindrem 15:08 de llum i 8:51 de foscor. Avui que és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, presents a la Terra des de l'època dels dinosaures, fa més de 200 milions d'anys. O sigui que l'objectiu de tot plegat, protegir-les. Dia Mundial de les Tortugues Marines. Avui que Adif, si tot va com el calendari diu que ha d'anar, comença les obres de reparació del Pont dels Ocells, avui 16 de juny. Per tant, veïns i veïnes, sitgetans tots, però sobretot veïns i veïnes del carrer Sant Honorat, que és també una de les vies d'accés al casc urbà de Sitges. El conjunt de l'obra consisteix en la impermeabilització de la base de les vies, que és el sostre del pont, i per fer-ho possible cal retirar tot el material de sobre del pont. Per tant, la grava, les travesses i les vies del ferrocarril. Per mantenir la circulació, la línia ferroviària, s'inhabilitarà la via del costat de mar i es mantindrà la via del costat de muntanya. Això suposarà que només hi haurà una sola via de circulació ferroviària, però en el seu moment el secretari de Mobilitat, el secretari de Transports del Govern de l'Estat, va assenyalar que no hi haurà problema amb la circulació del trànsit de ferroviari. O sigui que, però l'obra és una obra important, eh? És a dir, s'han d'aixecar les vies del Pont dels Ocells per impermeabilitzar tota l'estructura. L'obra suposa afectacions en la mobilitat de la zona i molèsties a causa del soroll, perquè la segona fase de l'actuació comprèn treballs tant en horari de dia com en horari de nit, entre les 2:00 i 5:00 de la matinada. Per tant, veïns del carrer, armeu-vos de paciència perquè hi haurà una fase d'aquesta obra del Pont dels Ocells en què es treballarà de 2:00 a 5:00 de la matinada, veïns del carrer i dels voltants, eh? El pàrquing del carrer Sant Honorat ja ha quedat inhabilitat per als vehicles, per tant, facin vostès el que puguin per aparcar el cotxe on creguin que s'hi pugui aparcar, eh? No cal ni dir-ho. Aleshores, al carrer Sant Honorat s'hi muntarà una bastida i només s'hi podrà circular en sentit baixada. O sigui, que els que arriben a la cruïlla entre Isabel i Julià, al torrent i al carrer Sant Honorat, en aquella cruïlla, no podran pujar carrer Sant Honorat amunt. el carrer Sant Honorat només serà de baixada mentre durin aquestes obres. Això vol dir també que hi haurà canvis a les parades d'autobusos. Només es podrà circular en sentit baixada, com els deien, pel carrer, i exclusivament turismes i motocicletes. Aleshores, es modifica el recorregut del bus urbà a partir de demà. Perdó, què dic de demà? A partir d'avui, 16 de juny, dient que comencen les obres, i fins que s'acabi. Com a alternativa a les parades afectades, es crearan dues parades noves que estaran senyalitzades a la carretera de les Costes i una altra al camí Capellans davant de l'ambulatori. Per tant, atenció, usuaris d'autobús. Les obres del pont dels Ocells al carrer Sant Honorat obliguen a eliminar parades d'autobús i crear parades alternatives. Una d'elles a la carretera de les Costes i una altra davant de l'ambulatori al camí Capellans. Pel que fa a l'estacionament dels vehicles, com els dèiem, es recomana fer ús de l'aparcament públic del carrer de la Devesa. I, com saben tots vostès, a la corba del pont dels Ocells del carrer Sant Honorat hi havia una bateria de contenidors, just al peu de les escales que connecten amb la carretera de les Costes. Bé, aquesta bateria desapareix d'aquest lloc i es col·locarà al cantó, al costat mateix de la bateria de contenidors del carrer de Pompeu Fabra. O sigui que al carrer Pompeu Fabra hi haurà una enorme bateria de contenidors, perquè hi haurà l'actual ja i aquesta del carrer Sant Honorat. Totes dues bateries en línia al carrer Pompeu Fabra. Repetim, comencen les obres avui del pont dels Ocells al carrer Sant Honorat. Obres importants que duraran 3 mesos pel cap baix. Primera qüestió, queda inhabilitat el pàrquing de vehicles del carrer Sant Honorat. Segona qüestió, pel carrer Sant Honorat només s'hi podrà baixar, no s'hi podrà pujar cap a la carretera de les Costes, només s'hi podrà baixar. Tercera qüestió, les obres també implicaran treballs a la nit. Una de les fases d'aquesta obra implicarà treballs entre les 2 i les 5 de la matinada, per tant, paciència als veïns. I quarta, canvi en les parades d'autobús. S'eliminen parades d'autobús i se'n creen dues de noves, una a la carretera de les Costes i una altra davant de l'ambulatori del camí Capellans. A l'agenda d'avui, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, encara podeu veure l'exposició de dibuixos de Corpus de Pilar Mena i també una exposició commemorativa del 90è aniversari de la biblioteca. El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, una exposició que presenta fragments dels diaris de la biblioteca, aquells 10 volums de diaris que varen fer les bibliotecàries des de la primera, Maria Lluïsa Gansenmüller, fins a la jubilació de Lolita Mirament. Ella va ser qui va tancar aquest període on les bibliotecàries cada dia escrivien el que passava, escrivien la feina que tenien, etc, etc. Per tant, des de el 1936 al 1995 hi ha 10 diaris, 10 volums de diaris, i la biblioteca n'ha extret alguns dels fragments en aquesta exposició que podeu veure al vestíbul de la biblioteca i que ve acompanyada de les felicitacions que els usuaris de l'equipament han fet amb motiu del 90è aniversari. L'exposició la podeu veure també al llarg d'aquests dies a la biblioteca. I avui a les 6 de la tarda al Prado, concert solidari per la solitud no volguda. És un concert que organitza la Creu Roja de Sitges i que tindrà com a protagonistes el grup Aroma de Sitges, tribut amb playback de grans artistes. Un acte que presentarà Àgata Montaner, que ja va presentar el diumenge l'acte del cinquantenari del grup d'estudis. L'Àgata, que s'està convertint en una presentadora, i ho celebrem perquè feia falta gent jove i gent que s'hi posi. Per tant, benvinguda al Club de les Presentacions. Avui, 16 de juny, a les 6, al Prado, aquest concert solidari que organitza la Creu Roja. L'entrada solidària és de 15 euros i inclou l'entrada una butlleta del sorteig de l'or, el sorteo de l'oro de la Creu Roja. Per tant, avui, a partir de les 6, qui vulgui bona música, Aroma de Sitges, tribut en playback de grans artistes, concert solidari al Prado. Vinga, 4 punts més d'activitats d'agenda per aquesta setmana que segur que els interessen. Aquest dijous, dia 18, Els alumnes i les alumnes del Centre de Formació d'Adults organitzen la festa de final de curs. Serà a partir de les 6 de la tarda amb música en directe de les versions de les cançons que han fet història. El preu és de 3 euros i inclou el sorteig d'un tastet per al pròxim curs. Tastets, ja ho saben, aquests cursos destinats a un tema molt determinat. Dijous 18 de juny, a les 6 de la tarda, festa final de curs al Centre de Formació d'Adults. Els museus, que en el marc d'aquest mes de la Pride, aquest mes de l'Orgull, organitzen dues activitats aquesta setmana. Una el dijous 18 de juny, taller d'art contemporani, memòries dissidents, la memòria del col·lectiu queer durant el tardofranquisme i la transició democràtica a Sitges, taller dijous 18 de juny, a partir de les 6 i fins a les 8:30, fins a 8:45, al Saló de Vaixells del Palau Maricel. I el divendres dia 19, els museus també organitzen una performance titulada El Ball dels Monstres, allò que no es veu. Aforament limitat, divendres 19 de juny, amb l'artista Jais, a les 7 de la tarda i a les 8, al Saló d'Or del Palau Maricel. Aquesta setmana, que també ens presentarà des del punt de vista cultural, teatre, a l'Escorxador, aquest divendres 19 de juny a les 8, la primera i les mestres de la República. Els artistes David Pintor i Nan Valentí presenten aquest espectacle teatral, que és un muntatge, ens diu la nota de premsa, feminista, emotiu i impactant, que reivindica la memòria i el paper de les dones a la història. La cita, aquest divendres 19 de juny, a partir de les 8 del vespre, a l'Escorxador. I s'acosta Sant Joan, el dissabte dia 20, el tradicional sopar del pa amb tomàquet, a la plaça de Catalunya del Poble Sec, que donarà inici a les festes de Sant Joan. Evidentment, tota la resta, prou que la saben i ja la comentarem. Però de moment, qui s'hi vulgui apuntar, dissabte dia 20, a les 9 del vespre, sopar del pa amb tomàquet i l'elecció de la pubilla del Poble Sec. Les festes de Sant Joan al Poble Sec, que comencen aquest dissabte dia 20, amb el sopar tradicional del pa amb tomàquet. El 20 de juny, que el Retiro també viurà una celebració molt especial, en parlarem aquesta setmana, un certamen de moda dedicat als que tenen més de 40 anys. Una desfilada de moda amb l'actuació de la ballarina Sílvia Cuesta, en fi, hi ha tot un seguit d'activitats al llarg de tot el dia, de tot el dissabte, al Retiro, Mercat Fashion, al matí, i, com els dèiem, tarda, nit, certamen de moda, majors de 40 anys. O sigui que els models i les models són majors de 40 anys. El dissabte, una nova edició del concert de mitjanit. Atenció, qui us hi agradi, Rafaela Carrà, perquè el tribut a Rafaela Carrà serà el protagonista dels concerts a mitjanit a Aiguadols aquest dissabte dia 20. I el diumenge dia 21 és el Dia Internacional de la Música, amb el concert del duo Aidos. Això serà a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure fins completar l'aforament. L'eix central del recital és una sonata per violoncel i piano de Beethoven, considerada una peça fonamental del repertori de música de cambra. El duo Aidos, aquest diumenge 21 de juny a partir de les 6 de la tarda a l'Escorxador, en el marc del Dia Internacional de la Música. I de cara al juliol, dos apunts. Primer apunt, diumenge 5 de juliol, saben que per Sitges també passarà el Tour de França. Repetim, passarà. Passarà i passarà, passarà ràpid. Són 3 minuts, 3 minuts de ciclistes, però òbviament abans la caravana publicitària i tot aquest parament del Tour de França. Parlarem amb ells perquè els viciats del Garraf organitzen una fan zone el diumenge 5 de juliol, òbviament, a la cantonada del Passeig de la Ribera amb Avinguda Sofia, és a dir, davant del pícnic. Hi haurà música i animació, zona de restauració, exposició i activitats ciclistes, sortejos i sorpreses, activitats per tota la família, en aquesta fan zone que, repetim, organitzen els viciats del Garraf el diumenge 5 de juliol, el dia que passa el Tour per Sitges. Per Sitges, passa per Vilanova, òbviament, en direcció a Barcelona, marxarà per la carretera de les Costes. Dir-los, per altra banda, que el 27 de juny, divendres de la setmana que ve, hi haurà una parada informativa al cap de la vila per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el pas del Tour de França per Sitges. Dubtes vinculats a talls de trànsit, talls de carrers, on es podrà aparcar, totes aquelles qüestions des del punt de vista dels serveis que val la pena tenir en compte. Això serà el diumenge dia 5 de juliol, el pas del Tour de França. Dijous 9 de juliol. Atenció, primera data que ens portarà cap a la Festa Major. Dijous 9 de juliol, presentació de la imatge de la Festa Major de Sitges 2026. Ja us donarem més detalls, però la Comissió de Festa Major anuncia ja la presentació de la imatge de la Festa Major de Sitges per aquest dijous 9 de juliol.

9 i 16 minuts, i com els dèiem a l'inici de programa, l'Ajuntament ha respost a la nota de premsa del Rugby Club Sitges a l'entorn de la cancel·lació del torneig Semen Platja després de més de 30 anys de celebració continuada. Des del Rugby Club Sitges no s'ha volgut dir res més que el que hi ha en aquesta nota. Us hem ofert la possibilitat de poder-los entrevistar per explicar fil per randa què ha passat o com ha anat, més enllà del que es diu a la nota, però han declinat la invitació. Per tant, el que farem ara, ens sembla que és el més normal, és llegir-los a vostès les dues notes, tant les del Rugby Club Sitges i la de l'Ajuntament de Sitges. Després es podran fer segurament algunes preguntes en relació amb el que els llegirem. Però bàsicament això és el que tenim sobre la taula, perquè ningú vol anar més enllà de les notes de premsa dels comunicats. El Rugby Club Sitges deia en aquest comunicat datat el divendres 12 de juny: el Rugby Club comunica la cancel·lació del torneig Semen Platja corresponent a la present edició del juny del 2026, decisió adoptada amb profund pesar després de més de 3 dècades de celebració ininterrompuda. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat, i en particular l'actuació del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidoria competent. En primer lloc, es va imposar unilateralment, diu la nota, una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club. Posteriorment es van formular requeriments documentals i tècnics de caràcter sobrevingut, alguns dels quals referits a documentació ja aportada i d'altres de difícil o impossible compliment en els termes exigits. Com els dèiem, no podem anar més enllà del que diu la nota. Aquests altres no sabem de què van. El club va atendre en tot moment les peticions formulades, va aportar la documentació requerida i va proposar solucions raonables per garantir el correcte desenvolupament de l'activitat. Tanmateix, l'acumulació de requeriments, els canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable han fet inviable la celebració del torneig en les condicions que aquest mereix. Aquesta manca d'un marc administratiu clar i estable és el que ha provocat la presa de la decisió de suspendre el torneig de Rugby Seven. El torneig Semen Platja s'organitza de forma altruista, sense ànim de lucre, amb l'únic objectiu de mantenir una activitat esportiva i de convivència plenament arrelada al municipi. El club lamenta que l'actuació municipal hagi impedit preservar una cita que forma part del patrimoni esportiu i social de Sitges. El club agraeix el suport dels participants, col·laboradors i del Departament d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, que al llarg d'aquests anys han fet possible el Seven, i reitera el seu compromís amb l'esport i la vida social del municipi. Aquest és el comunicat que signava el passat divendres el Rugby Club Sitges. I a l'entorn d'aquest comunicat, l'Ajuntament ha fet públic també el seu posicionament i així ens l'ha enviat. La nota de l'Ajuntament de Sitges diu: l'Ajuntament lamenta la decisió del Rugby Club Sitges de suspendre l'edició d'enguany del torneig Semen Platja, una activitat esportiva amb una llarga trajectòria al municipi. Des del primer moment, la voluntat municipal ha estat facilitar la celebració de l'esdeveniment amb totes les garanties necessàries de seguretat i compliment normatiu. Després ja veuran que bona part de l'argumentari de la nota de l'Ajuntament té a veure amb el compliment normatiu i les mesures de seguretat. En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han mantingut un seguiment continuat de la tramitació i han treballat conjuntament amb l'organització per fer possible la realització de l'activitat. La nota de l'Ajuntament diu que cal recordar que des de la presentació inicial de la sol·licitud, entenem la presentació formal de la sol·licitud del torneig per part del rugby, durant aproximadament 4 mesos no es va rebre resposta per part de l'organització a diversos requeriments efectuats pels serveis municipals. Repetim, durant 4 mesos no es va rebre resposta per part de l'organització a diversos requeriments efectuats pels serveis municipals. Malgrat aquesta circumstància, que hauria pogut comportar, diu l'Ajuntament, la desestimació de la petició, l'Ajuntament va continuar treballant per trobar alternatives que permetessin mantenir l'activitat. Així mateix, es van plantejar diferents opcions de dates i d'ubicacions amb l'objectiu de facilitar la celebració del torneig i garantir-ne la viabilitat. Per tant, tindríem ja un punt de desencontre quan la nota de premsa del Club Rugby Sitges diu que es va imposar unilateralment
una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club i l'Ajuntament diu que es van plantejar diferents opcions de dates i d'ubicacions amb l'objectiu de facilitar la celebració del torneig. La nota de l'Ajuntament continua dient: els requeriments formulats per l'Ajuntament no tenen caràcter excepcional ni específic per a aquesta activitat, sinó que responen a les obligacions que s'apliquen a qualsevol esdeveniment que es desenvolupa a la via pública. En aquest cas, es tracta d'una autorització en espai públic a la qual s'aplica la normativa vigent en matèria d'espectacles, activitats recreatives i esdeveniments esportius. Les mesures sol·licitades responien exclusivament, diu l'Ajuntament, a criteris de seguretat, responsabilitat i protecció dels participants i assistents. Entre elles, la disponibilitat d'un extintor, requisit que ja havia estat resolt gràcies a la col·laboració municipal, la instal·lació de cabines higièniques provisionals, atenent l'afluència prevista de participants i públic, la ubicació de l'activitat i la necessitat de garantir les condicions adequades d'higiene, salubritat i convivència, o sigui, ras i curt, la instal·lació de policlins, i la

pensant, bé, l'Ajuntament demanava això, això no s'ha complert, l'activitat no s'ha donat, però és clar, es va complir l'any passat i l'anterior, i l'anterior de l'anterior, i l'anterior de l'anterior, perquè el torneig s'hagi pogut celebrar fins ara, o que havia passat amb anterioritat. La nota de l'Ajuntament diu: l'Ajuntament té l'obligació de vetllar perquè totes les activitats que se celebren a la via pública compleixin aquests requisits amb independència de l'entitat organitzadora i no pot autoritzar esdeveniments que no acreditin el compliment de les garanties exigides per la normativa. Recordin el que hem llegit, eh? Un extintor, el qual l'Ajuntament ja oferia, la instal·lació de policlins i una assegurança de responsabilitat civil. Això és el que feia falta. Volem deixar clar que en cap moment s'ha denegat la celebració del torneig Seven Platja si s'hagués aportat la documentació requerida i s'haguessin acreditat les mesures exigides per la normativa vigent, incloses les cobertures asseguradores corresponents i la resta de requisits tècnics sol·licitats, l'activitat hauria pogut obtenir l'autorització municipal preceptiva. L'Ajuntament de Sitges reitera el seu reconeixement a la tasca desenvolupada pel Rugby Club Sitges i manté la voluntat de continuar treballant conjuntament perquè futures edicions del torneig es puguin celebrar amb totes les garanties necessàries. Com els dèiem, no podem anar més enllà del que els acabem de llegir. Per tant, diguem-ne, deixem-ho així. Hi ha un comunicat del Rugby Club amb uns arguments i un comunicat de l'Ajuntament amb els arguments de la institució per no poder donar el permís per a la realització del torneig Rugby Seven Platja. Si hi ha més informació, òbviament, la facilitarem, però de moment hi ha un cert capteniment sobre aquest assumpte. Aquesta setmana que hi ha hagut, com cada dilluns, Junta de Govern Local que ha aprovat adjudicar a l'empresa Maderes Impregnades per a l'exterior. Poden imaginar de què va, eh? Una madera impregnada per a l'exterior és una empresa que es dedica, doncs això, a passeres de fusta, diguem-ne especialment resistents a l'intempèrie i a les condicions meteorològiques adverses. Passeres accessibles i desmuntables de fusta que permeten accés segur i còmode a la zona de bany. Subministrament també de grues de transferència per la millora de qualitat del servei de bany assistit a una empresa que és Caldeve Ingenieria Geriàtrica, o sigui, tot plegat, serveis destinats a la temporada de platges. I a la Junta de Govern Local, que també va aprovar el programa oficial de les festes del Poble Sec i de les Cases Noves i el vistiplau a les dates de les fires. La Fira del Poble Sec, o sigui, els autoxoques, etcètera, etcètera, del 19 al 24 de juny, des del divendres fins al dia de Sant Joan a la plaça Sant Joan Baptista, i a la Fira de les Cases Noves al carrer Aragó del 3 al 5 de juliol. Del 3 al 5 de juliol. També s'aprova adjudicar a l'empresa Iniciatives Events el contracte de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització de la Festa de Sant Joan del Poble Sec. Per tant, tot a punt també perquè Poble Sec i Cases Noves puguin celebrar la seva festa. L'Ajuntament i la Diputació, que impulsen una enquesta de satisfacció adreçada a totes les persones consumidores que hagin fet ús dels serveis de l'Oficina Municipal d'Informació de l'OMIC. La finalitat és conèixer la valoració de la ciutadania sobre l'atenció rebuda. Per tant, és una enquesta destinada a tots aquells que han utilitzat l'OMIC i, per tant, a valorar com s'han sentit en el tracte amb la resolució del seu problema, etc, etc. L'enquesta està disponible fins al 15 de juliol del 2026 a la secció de consum responsable del web de l'Ajuntament i a l'espai Participa 311 del portal de participació a la web municipal. Per tant, l'OMIC ha activat aquesta enquesta per recollir el feedback de les persones que han utilitzat el servei. Nou i 27 minuts, i el que els dèiem a l'inici del programa. A Barcelona ha passat bé, en podem dir un miracle, però la informació de La Vanguardia diu que han estat dues dècades de negociacions. Dues dècades per aconseguir què? Doncs Barcelona ha aconseguit que l'Estat, que Costes, li cedeixi la plena competència en un tram de 5,2 quilòmetres de costa. 5,2 quilòmetres de costa que veuran variada
la popularíssima línia marítim

0: terrestre que defineix la competència de l'Estat de la competència municipal, 5,2 quilòmetres de costa. Per tant, Barcelona, en aquest tram de 5,2 quilòmetres de costa, no direm que podrà fer el que li doni la gana, però tindrà la capacitat plena de gestionar el que s'hi faci allà. Vaja, allò que haguéssim volgut aquí o que encara voldríem aquí. La variació de la línia marítim terrestre i, per tant, les plenes competències a la franja costanera, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord pel qual l'Estat cedirà gratuïtament al consistori la propietat de 62,8 hectàrees al front litoral de la ciutat, és a dir, una superfície equivalent a 63 camps de futbol. La cessió afecta un tram de 5,2 quilòmetres de costa que s'extén des del barri de la Barceloneta fins al límit municipal amb Sant Adrià de Besòs. Aquest acord implica modificar la delimitació de la zona marítim terrestre que es va aprovar el 2009 i, per tant, permetrà a l'Ajuntament de Barcelona gestionar directament un espai estratègic per a la ciutat i avançar en nous projectes de millora urbana. Barcelona ha aconseguit allò que aquí voldríem després d'una negociació, diu la informació de La Vanguardia, de gairebé dues dècades. I en una trobada empresarial al Pirineu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, atenció també al titular, ha situat el futur túnel del ferrocarril del Garraf, aquest futur túnel que s'ha de començar a construir l'any que ve, com una de les inversions que han de dibuixar les infraestructures ferroviàries de la Catalunya del segle XXI. Això ho va anunciar el divendres passat, en una jornada, com els dèiem, en una trobada empresarial al Pirineu. El president de la Generalitat va parlar de la R1, va parlar de la R3, el seu desdoblament fins a Puigcerdà, del futur túnel del Garraf, de la línia orbital i de l'eix transversal ferroviari. O sigui, que pel que fa referència a casa nostra, el túnel del Garraf i la línia orbital han de ser claus en el dibuix de la infraestructura ferroviària de la Catalunya del segle XXI. Vinga, unes quantes informacions més interessants. El Consell d'Infants de Sitges 2026 proposa un parc d'atraccions amb tobogans. La cloenda del curs es va celebrar la setmana passada al Saló de Plens de l'Ajuntament i els consellers i conselleres, representants dels cursos de 5è i 6è de primària de Sitges, han titulat el seu projecte com Sitges Slide. Slide, que és lliscar. L'aventura sostenible sobre rodes del Consell d'Infants. I han explicat que es tracta d'una oferta d'oci pionera al Garraf. El consell ha destacat que el nucli actiu del parc estaria format per un circuit de tobogans de metall de darrera generació on les persones es desplaçarien amb trineus sobre carros retolats amb el logotip oficial dissenyat pel Consell d'Infants. No es pot negar que és una proposta divertida, eh? S'ha concebut des d'una perspectiva inclusiva, un espai dissenyat per connectar diferents generacions amb una àrea infantil de baixa velocitat i màxima protecció pels més petits de la casa, l'àrea jove amb un circuit amb més emoció, revolts tancats i velocitat controlada i la zona per adults per gaudir de l'esport i el dinamisme. Aquesta proposta es complementaria amb una xarxa de tirolines forestals, amb zones esportives amb taules de ping-pong, amb àrea de pícnic i descans, una xarxa d'hidratació, de fonts públiques, etc, etc. En fi, una proposta d'aquestes que demanaria que demanin un espai i una inversió important, eh? Però en qualsevol cas, aquesta és la proposta que ha deixat el Consell d'Infants. I una informació que lamentem, l'escola Miquel Utrillo, a través de les xarxes socials, ha denunciat que cada cap de setmana l'escola és víctima d'actes vandàlics de manera sistemàtica. Han ensenyat a les xarxes socials com han quedat de malmeses les decoracions de la festa de final de curs i el mobiliari exterior del pati de l'escola. I, com els dèiem, es veu que cada cap de setmana el centre viu actes vandàlics de manera sistemàtica, gratuïta i sense cap conseqüència. Cap conseqüència en el sentit que no s'ha pogut trobar qui ha estat el protagonista d'aquests actes incívics. Estem farts, diuen des de l'escola, de trobar-nos desperfectes cada dilluns al matí. Animem el veïnat i a tota la comunitat sitgetana a denunciar sempre que es vegin actituds incíviques en espais municipals. Per tant, lamentem els fets perquè veritablement el que es veu no és gens edificant. Cada cap de setmana l'escola Miquel Utrillo, que és víctima d'actes vandàlics. I Núria Fortuny, l'artista tan vinculada a Sitges, ha estat l'autora del cartell de Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Segurament més d'un de vostès ja l'haurà pogut veure. És una gran lluna i en al voltant d'aquesta gran lluna orbiten algunes de les peces del bestiari vilanoví més conegudes. Ho llegim de l'Es Diari. Vilanova ja té imatge oficial per la Festa Major. Es va presentar aquest diumenge al migdia. I el cartell destaca per una composició imaginativa i plena de simbolisme, presidida per la característica lluna de la cercavila de l'imaginari de la Festa Major, convertida en l'eix central de l'obra, i al seu voltant hi graviten diversos entremesos, balls populars i elements del bestiari local, tots ells emblemàtics de la cultura popular vilanovina. El cartell de la Festa Major de Vilanova aquest any és de Núria Fortuny. Els agraden els callos? Si us agraden els callos, un cuiner sitgetà ha aconseguit, llegeixo textualment, el Campionat Mundial de Callos. El cuiner Alberto González, nascut a Sitges, format a l'Escola Hoffman, amb carrera professional a França, Anglaterra i afincat a Madrid després de conèixer a Sílvia Rato, també cuinera, i avui la seva sòcia en el restaurant El del Medio, que fa uns callos, es veu, de cine. Per tant, els aimants dels callos s'hi van a Madrid al restaurant El del Medio. El jurat va destacar la seva recepta per damunt de la dels altres 8 establiments hotelers de Madrid, Astúries, Castilla i León, Catalunya, Galícia, Extremadura i País Basc. La recepta d'Alberto González destacava per una llista d'ingredients arribada de diferents racons del país, com el chorizo de León i el compango asturiano. Llegeixo textual, un guiso meloso con sabor profundo y sin espesantes añadidos que convenció al jurado experto en el concurso nacional. I abans no el recordem algunes de les paraules que ahir Anton Llop dels Veterans del Bàsquet li va deixar a en Pitu Valera perquè aquest dissabte és el torneig de veterans i està destinada a la recaptació a la lluita contra el Parkinson. A veure si demà tenen bones notícies els veïns d'Artur Carbonell, perquè des de l'establiment Calma Beauty i des de la xarcuteria Mauricio cada dia s'ensenyen els contenidors de davant dels seus establiments amb, com es poden vostès imaginar, amb una imatge espantosa. Els contenidors farcits, plens fins dalt, bosses d'escombraries al seu voltant, coixins de sofàs, en fi, tot allò que es puguin vostès imaginar, perquè, òbviament, que els contenidors estiguin davant de Can Mauricio, davant de Calma Beauty, no els fa allò per defecte més nets ni torna la gent més cívica. I ha passat el que els mateixos veïns preveien que passaria, que és més o menys el mateix que passava quan estaven davant de l'Ave Maria, perquè això, repetim, no canvia. Han publicat a les xarxes socials un missatge que diu: mentre esperem la resolució del 17 de juny, o sigui, demà hauria de passar alguna cosa, la situació dels habitatges i dels comerços continua empitjorant. Les escombraries, les males olors, els mobles abandonats i l'incivisme afecten directament al nostre entorn i a l'activitat comercial. Necessitem una solució per als habitatges i els comerços. No més esperes. I ensenyen dues fotografies prou gràfiques, prou eloqüents. Senyalen també la furtó urina, perquè ja ho saben que el carrer també s'ha convertit en una mena de lavabo públic en més d'una ocasió, i quan Sitges s'omple de gom a gom, doncs encara més. A veure si demà hi ha una solució per als establiments, per als veïns de l'avinguda Artur Carbonell, que demanaven aquest trasllat dels contenidors al carrer Salvador Miravent, i l'Ajuntament els va dir que la intenció és que l'avinguda Artur Carbonell sigui de sentit únic, i al fer-la de sentit únic les voreres seran més amples i els contenidors quedaran més lluny, però encara hi ha una mica encara ha de passar una mica de temps perquè això no sigui ja una una evidència. A veure si demà se sap ja, com a mínim, el calendari d'actuacions perquè aquests contenidors no facin aquesta impressió tan malaurada davant dels establiments i del veïnat. No, 38. Avui també protagonista, ahir parlàvem amb ella, amb Pitu Valera, amb Anton Llop, dels veterans del bàsquet, perquè 10 equips participaran aquest dissabte al pavelló de Pinsbens del quart torneig solidari de veterans. Això serà, com els dèiem, el 20 de juny, les prèvies a la 1 del migdia, les finals a les 5 de la tarda, però és que a més dels partits, òbviament, hi haurà un munt d'activitats per passar un dia en família. L'objectiu de tot plegat, recollir fons, i els fons aniran a la Fundació IDIBAPS de l'Hospital Clínic. És l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. I, en concret, la feina d'aquest institut és el desenvolupar tècniques per poder en el futur, lluitar d'una manera més efectiva contra el Parkinson i altres trastorns del moviment neurodegeneratius. Serà, per tant, una diada familiar aquest dissabte dia 20, amb molt esport, molt de bàsquet, molta companyonia i molt bon ambient. L'Anton Llop, així li comentava, amb Pitu Valera.
1: Ostres, va ser amb el gran Edu, que ens va dir, l'Edu Piñero,
2: sí,
1: que ens va dir, voleu fer un torneig a final d'any i portem dos o tres equips o quatre equips? Vinga, va. Aleshores va venir la penya el primer any, el Joventut de Badalona, sí, i ens van dir, nosaltres venim encantats i els diners que recaptem volem que els donem a tal fundació.
2: Cap problema.
1: Doncs, dit i fet, doncs el primer any ja vam començar així i a partir d'aquí doncs hem anat trobant fundacions, hem anat trobant...
2: És a dir, aquesta idea més solidària parteix d'aquesta proposta que us fa la penya, no?
1: Bueno, des de la penya i nosaltres al principi, des de que ens vam fundar com a equip,
2: sí,
1: vam dir que volíem ser la part solidària i social del bàsquet Sitges. Vull dir, nosaltres sempre anem a sota del bàsquet, amb el nom de bàsquet Sitges a tot arreu. Aleshores vam dir que ja vam començar amb xocolatades i sempre buscant coses i intentant recaptar diners per ajudar a fundacions. El primer any va ser la fundació del senyor Benaventura Clotet, el segon va ser per Idivell, l'any passat vam fer per la fundació Xana,
2: sí, senyor,
1: i aquest any, parlant aviam com feia, un company diu... La meva germana té Parkinson, què us sembla si donem un cop de mà a l'Hospital Clínic amb la Fundació IDIBAPS de Parkinson? Doncs som-hi.
2: Dit i fet, som-hi.
1: Ens vam reunir amb tres o quatre investigadores i elles encantades, nosaltres també. I...
2: De fet, ja heu anat fent campanya al llarg d'aquesta última temporada.
1: Aquest any...
2: Amb la presència dels equips del bàsquet de Sitges, doncs ja heu estat molt, molt visibles, diguem-ho així, doncs. Durant els partits dels equips del bàsquet Sitges.
1: Sí, un cop al mes fem l'esmorzar solidari, vull dir, ens posem allà, fem biquinis, cafès i refresc, ja que no hi ha bar al...
2: Va ser bé?
1: Sí,
2: sí,
1: sí, sí, sí, sempre va bé. Al final, la canalla sempre menys, vull dir...
2: Sí, sí, sí, per això, per
1: tens,
2: això.
1: Tens una manera i a la gent li agrada, vull dir, la gent del club ens diu, per què no ho feu cada setmana? Bueno, tots tenim...
2: Sí,
1: amb un
2: sí.
1: dia al mes anem fent. En els últims mesos hem anat fent cada dia, però fem l'esmorzar solidari, fem xocolatada, recollim joguines, que van a Càritas sempre, i bé, doncs la gent contenta, nosaltres també, perquè ens dona una visibilitat, perquè bàsicament volem donar visibilitat a aquest tipus de fundacions. Vull dir, recaptem diners que van per ells, evidentment, tot el que ha recaptat va per ells, però volem donar visibilitat a la lluita contra el Parkinson que fan aquests investigadors, que és brutal la feina que fan, i bueno, i tot el grup està supersolidaritzat.
2: Aquí hi ha diguem, un doble vessant, no? El vessant més estrictament esportiu i aquest vessant més solidari, més de sortejos, de regals, etcètera, etcètera.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, dir... estem tot l'any preparant-nos pel torneig, sí, per dir-ho d'una manera, poder se'ns fa una mica llarg i al final
2: sí, no?
1: Estem cansats, ara fa molta calor,
2: sí,
1: també som grans, i comences al setembre amb molta il·lusió i tal, i ara ja tens ganes de que arribi, també són nervis, que tot funcioni bé, aquest any venen 10 equips, ha d'estar tot...
2: Sí,
1: tot controlat,
2: ben calculat.
1: Tot... Però bueno, estem molt contents amb el trofeig final per part nostra, és poder jugar contra equips de tot el món, perquè aquest any venen un equip francès que ja va venir l'any passat i que va voler repetir, ve un equip iranià, sí, sí, d'un company nostre.
2: Mira, ara que t'hi poses, els anomenem, si no m'equivoco, m'ho he apuntat aquí, València Bàsquet, Espanyol, els No Surrender Towers Bàsquet, els Most Veteran Players, els Noirs Le Grand, que és l'equip de França, sí, no sé si ho he pronunciat bé, els Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, aquest combinat iranià i, òbviament, els veterans del bàsquet Sitges.
1: Sí, sí, vull dir, València, quan va acabar l'any passat, ja va dir, compteu amb nosaltres, que aquest any vam contactar amb bàsquet Girona, amb veterans, des de primera vegada van dir, sí, digue'm dates i farem tot el possible per ser, prepararem un equip i venim. Amb Espanyol, amb el senyor Espiga al capdavant, cada any, de veritat que cada any venen sense... Vull dir, i bueno, a poc a poc.
2: Per cert, hi ha aquí al darrere una campanya, diguem-ho així, mediàtica molt potent. Hem vist aquests últims, no diré mesos, però sí setmanes, aquí hem vist aparèixer a través de les xarxes gent com, m'he apuntat uns quants, Roger Esteller, l'actriu Ana Barrachina, el també actor Pep Plaza, l'Audi Norris, Sant Roger Grimau, l'exjugadora i ja, actualment locutora de Movistar, Amaya Maldemoro, Joel Parra, Guillem Vives, en fi, aquí un estol de gent i de famosetes.
1: Tenim la sort que a la gent li agrada molt col·laborar.
2: Sí.
1: I parles amb un amic de Sitges, amb l'altre, dic, mira, estem organitzant això, ens fem la... Vols que volem fer uns vídeos promocionant? Ostres, doncs jo conec amb aquest, vols que parli? Dic, home, estem encantats. I al final...
2: Sí, va ser una xarxa, no?
1: Sí, sí.
2: Vas crear una xarxa.
1: Jo conec aquest, jo conec l'altre, volíem fer primer a nivell local, bueno, i el Ramon Mirabet també, sí, vull dir... I al final, bueno...
2: T'ha sortit aquí un...
1: Estem sobrepassats, perquè no, quasi no tenim temps d'anar penjant, no saps en quina hora... Bueno, és brutal. Molts no poden venir, l'Andrés Jiménez ens va dir, estic a Madrid, llàstima, perquè no sé què, del Barça, del Norris...
2: El gran Andrés Jiménez.
1: Vull dir, estem supercontents de la gent que tothom vol col·laborar, vull dir... I bueno, aviam si omplim el pavelló.
2: L'objectiu, precisament, més enllà de veure bon bàsquet, que encara se'n pot veure, malgrat doncs, es tracti d'un torneig de veterans i estrictament amistós, és que hi hagi el màxim de públic possible, Ton,
1: home,
2: perquè
1: són
2: hi hagi aquesta
1: hores.
2: Aportació econòmica amb aquest, vaja, amb aquest rerefons, en aquesta lluita contra el Parkinson.
1: Sí, sí.
2: Però tinc aquella certa sensació també que la gent està molt predisposada, en general.
1: La gent està predisposada a ajudar. Que pugin al pavelló...
2: Ja, potser ja costa una miqueta més, no?
1: No és una altra costa. Vull dir, tots els establiments que ens han cedit productes pels dos sortejos de paneres, vull dir, a la primera, sí, ja hi pots comptar, com cada any, no cal ni que m'ho preguntis. Fes servir el logo i tal. Fantàstic.
2: Perfecte.
1: Ara ens falta omplir el pavelló. Sabem que són moltes hores. Fa calor... I és un dissabte, i a Sitges hi ha de tot.
2: Sí. Ve de gust potser més anar a la platja o anar a la piscina que no anar a passar calor al pavelló.
1: Però aquest any ho hem fet d'una manera que des de la una, començant per un Sitges-Girona, fins a les 5 de la tarda, és tota la fase de grup.
2: Sí.
1: Després farem un concurs de la canasta del millón. Canasta, vull dir, has de posar un tir de baix, un tir lliure, un triple i una de mig camp.
2: No te digo nada.
1: Amb samarretes, sí. El premi és les samarretes, sortejarem les dues paneres amb cap de setmana, bueno, són dos cap de setmana Sitges, complerts, des de dormir, sopars, visites a museus, entrades al cine, vull dir...
2: Molt complert.
1: Complert, vi, cava i de tot. I després, a partir de les 6, 6:45, parlaments i tal, llavors fem la Final Four, els dos primers de cada grup, el primer contra el segon...
2: És a dir, format competició, dos grups...
1: De cinc equips.
2: De cinc equips, que òbviament jugaran tots contra tots.
1: Sí, juguem tots contra tots, i els dos primers van a la Final Four.
2: A partir de la una, m'has dit.
1: A partir de la una, primer partit.
2: D'acord.
1: Són dos partits alhora, i a partir de la una, el primer partit, i llavors anem jugant ininterrompudament fins 6:45, les 6. Aleshores, farem una estona, descansem, i els dos primers de cada grup s'enfrontaran amb una final fort, digue-li així, i després es juga la final. Abans de la final farem els parlaments que baixen els de la Fundació, farem l'entrega de dels tots els diners que haguem pogut recaptar amb la Fundació, fem la final, i quan acabem la final ens anem tots a sopar al CIU, al port de Sitges.
2: Caram.
1: On farem l'entrega de trofeus, que t'he portat un trofeu.
2: Sí.
1: Un recordatori que donarem a tots els...
2: Fet amb fusta, eh?
1: De, justament és de l'empresa Fet amb Fusta, de Sitges.
2: Ah, mira, ostres!
1: Del Fèlix Panadero, que ens ho cedeix cada any.
2: Molt bonic,
1: sí, sí.
2: I també
1: ens ha portat unes medalles, també donem unes medalles, que sou els primers...
2: Sou caram, els primers, bé, tenir... llàstima que això no és televisió, però bé, en qualsevol cas...
1: Medalles que us donarem,
2: sí, sí.
1: També fetes
2: bé,
1: amb fusta.
2: Medalles fetes amb fusta, òbviament.
1: Fes sí, un sí, recordatori sí. Per cada jugador.
2: Molt bé, moltes gràcies, eh? Déu-n'hi-do.
1: I això, i després ens anem a això, al CIU, sopar, entrega de premis i celebrar-ho, que d'això també en sabem una mica. I bé, i allà el port és fantàstic, vull dir...
2: Va, ja és un ambient molt més distès, ja aquí ha acabat, super... diguéssim, tota la feinada que hi ha al darrere.
1: Sí, és quan et deixes anar, com si diguéssim. No, però tothom ve i el lloc és idíl·lic, no fa calor perquè estàs al costat del mar... I ja et dic, moltes ganes, nervis, evidentment.
2: Que tot surti bé, òbviament, sí, sí.
1: I aviam.
2: I hi ha un favorit, per cert?
1: Bueno, MVPs i València són els finalistes de l'any passat. El Barça porta molt bon equip. El Girona no hem jugat mai, però ve amb Gerard d'Arnès i ve amb el Miquel, que també són ex-ACBs. Els francesos juguen molt bé. Els diran una incògnita, però tots juguen. Al final, tot comença 0-0. I...
2: Sí, sí, tothom tindrà les seves oportunitats.
1: L'Espanyol sempre ha estat allà, també. Sí, sí. L'Espanyol va guanyar el segon torneig, crec. T'ho dic de memòria, eh? O el primer o el segon el va guanyar l'Espanyol. Vull dir, hi ha molt de nivell, encara que siguin gent gran, hi ha molt de nivell, hi ha competitivitat, hi ha bon rotllo, perquè al final guanyes, perds, però... tothom sí, sí, està sí, sí. Content i la piloteta sí, sí. Guanya el que entra més
2: sí, sí, el que la fica dintre la cistelleta, eh?
1: És el truc
2: i una miqueta pregunto pel paper dels veterans dels Sitges, del bàsquet Sitges.
1: Va, nosaltres a gaudir dels equips que juguem i tenim uns que juguen, uns que no juguen, que estan més pendents del bar, de vendre...
2: Sí, clar, perquè aquí s'heu de multiplicar, com aquest que diu, no?
1: Sí, però... Teòricament ho tenim ben organitzat. Tenim música també, tenim un disjoque i vull dir que al final ha estat tot ben planificat. Som 10 jugadors, els altres estaran uns al bar, uns venent la panera i venent samarretes i pulseres que hem fet també per la Fundació, uns estarem a la pista, vull dir... Tot està...
2: Allò...
1: Que podia començar demà.
0: Dissabte 20 de juny, Anton Llop li comentava amb Pitu Valera aquest quart torneig solidari de veterans que es vol que el pavelló s'ompli com més millor. Les prèvies a la 1 del migdia, les finals a partir de les 5 de la tarda, 10 equips hi participen i tota aquesta activitat paral·lela que hi comentava l'Anton i tot plegat destinat a recollir fons, com els comentàvem, per la Fundació IDIVAPS de l'Hospital Clínic, la Fundació que respon a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer a l'objectiu de trobar cada vegada estigui més a prop la solució al Parkinson. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Tutusau, saludarem Carola Fernández. Bé, i aquesta és una qüestió delicadeta perquè viuen amb molt neguit el grup de veïns d'un bloc de pisos del passatge Morera, número 4. Passatge Morera, que és aquell petit corraló que està situat a l'entrada del barri de Sant Crispin. Bé, aquest bloc de pisos té 7 pisos, hi ha 5 veïns. En el seu moment un pis fou ocupat i el pis fou tapiat posteriorment i ara s'han ocupat uns baixos. I pel que es veu, es va entrar per la finestra. Tot això va passar el mes de maig, a finals del mes de maig. Els ocupes, segons expliquen els veïns, han pressionat per poder tenir la clau del portal de la vivenda. I a partir d'aquí, com que el pis és d'un banc, ai las. I hem passat les 48 hores. Aquestes famoses 48 hores de les quals també en parlarem. Què passa si algú entra en un pis que no és de la seva propietat i passen 48 hores? Bé, que passa aquest període en el qual els cossos de seguretat poden actuar d'ofici i a partir de 48 hores ja només hi pot actuar un manament judicial i aleshores tot s'estira. Bé, una situació difícil la que viuen aquests veïns fastiguejats absolutament. Com els dèiem, un pis dels quals ja havia estat ocupat en el seu moment i ara s'han ocupat un altre. Pisos propietat d'una entitat bancària al passatge Morera número 4. La Carola ha parlat amb els veïns, els escoltaran, els veïns que han anat a parlar amb els Mossos, l'Ajuntament també ho sap, en fi, escoltaran tota aquesta situació. Després, aquest dijous dia 18, ja ho podem dir d'aquesta manera, una petita diada castellera al cap de la vila, aquest dijous dia 18, entre les 10 i les 12 del migdia. En diem una petita diada castellera, però a cap i a la fi és el final de curs del projecte Jo Jove de la Jove de Sitges, aquest projecte en el qual la colla, en la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges i la Regidoria d'Educació, ha portat a escoles i instituts al món dels castells. Ens ho comentava ahir en Marquill, fent referència al desconeixement que hi ha sobre el fet casteller, sobre el món dels castells. Bé, doncs, ha passat ja tot aquest curs i saludarem a Anna Àguila, que ha estat la coordinadora de tot aquest projecte, i per tant parlarem d'aquesta, com els dèiem, petita, o no tan petita, diada castellera d'aquest proper dijous entre les 10 i les 12 del migdia al cap de la vila. I el programa l'acabarem amb l'agenda de les biblioteques, ara que les biblioteques ja han complert el seu 90è aniversari i a punt ja d'entrar a l'estiu, amb la Marta Sánchez i en Joan Totosaus, l'agenda de les biblioteques per aquests dies.

9 i 55 minuts, les efemèrides d'avui. 16 de juny. 16 de juny del 1900 es constituïa a Barcelona una societat anònima en la qual hi van tenir a veure sitgetats. I per tots aquells que siguin, i n'hi ha, de fidels, del Vichy, que sàpiguen que tal dia com avui del 1900 es va constituir a Barcelona la societat anònima Vichy Catalán. Dels 5 socis fundadors, 3 eren sitgetans: Bonaventura Blai i Milà, Josep Ferrer i Torralbes i Josep Vies i Camps. Han passat 136 anys, el Vichy ha canviat de mans, però continua sent Vichy i surt del mateix lloc. Ja ho saben, que és aigua en gas, no aigua gasada. I aquesta és la gran diferència respecte a allò de les aigües carbòniques franceses i tot plegat. Un 16 de juny del 1916, la plaça de l'estació era batejada oficialment amb el nom d'Eduard Maristany. El director de la companyia de ferrocarrils Madrid-Zaragoza-Alicante, Maristany, fou l'impulsor de la construcció de l'estació ferroviària que s'inaugurà precisament l'endemà, un 17 de juny del 1916, s'inaugurà l'estació de Sitges. Per tant, demà farà 110 anys de la seva inauguració. I un 16 de juny del 1925, l'Ajuntament, presidit per José Cordero, acordava canviar el nom del torrent de Sant Damià pel de carrer Rafael Llopart. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui anant enrere en el temps, anant gairebé 30 anys, tal dia com avui del 1997, sortia al mercat una de les peces més icòniques també de la música dels anys 90. Ells van néixer com a grup el 1989. Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones i Peter Salisbury. Ells són The Verve. I de l'LP Himnes Urbans, 1997, aquest clàssic, clàssic, clàssic ja de tots els temps, Bittersweet Symphony, la simfonia agredolça de Verve.

No cal que en diguin himnes urbans, perquè si alguna cosa té aquest tema és aquest aire urbà, aquest aire de gran ciutat, aquest aire de penombra. 1997, Bittersweet Symphony. Tal dia com avui del 1937, Andreu Nin, polític marxista, és detingut davant la seu del POUM. Dies més tard seria assassinat per agents de la policia soviètica. Fou durant dos mesos, des del setembre al desembre del 1936, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Tal dia com avui de l'any 2009, el Prat de Llobregat s'inaugurava la nova terminal, la T1, de l'aeroport de Barcelona. Han passat 17 anys. Tal dia com avui de l'any 1903, una de les grans dates en la història de la indústria de l'automòbil. A Detroit, Henry Ford fundava la Ford Motor Company, tal dia com avui del 1903, amb una frase que ha passat a la història en el món empresarial, en el món dels llibres d'autoajuda empresarial: aprendre a fer fent-ho. Una frase clàssica de Henry Ford. Ford fou constituïda avui, fou fundada tal dia com avui del 1903. Tal dia com avui del 1816, en el marc d'una vetllada literària organitzada per Lord Byron, als afores de Ginebra, l'anfitrió va proposar als convidats que escrivissin un relat de por. Gràcies a un malson, Mary Shelley trobà la inspiració que la portaria a escriure Frankenstein, en el marc, com els deien, d'una vetllada literària organitzada per Lord Byron als afores de Ginebra, tal dia com avui del 1816. Tal dia com avui de l'any 1779, Espanya li declarava la guerra a la Gran Bretanya. Començava el setge de Gibraltar, i Gibraltar continua sent una colònia anglesa. Tal dia com avui del 1903, la beguda de cola Brad's Drink canviava de nom i a partir d'aleshores es va anomenar Pepsi Cola. 1903, i així va quedar registrada com a Pepsi Cola. Tal dia com avui del 1903, saben que almenys a casa nostra la Pepsi Cola no ha tingut la volada de la Coca-Cola, va de vent també dels països. En qualsevol cas, va haver alguns anys de lluita aferrissada entre Coca-Cola i Pepsi, primer Pepsi Cola, després Pepsi a seques, però ara ja definitivament la Pepsi sembla bastant desterrada de les barres dels bars i de les cafeteries. I tal dia com avui de l'any 1963, l'astronauta russa Valentina Tereshkova es convertia en la primera dona que va realitzar un viatge espacial. 10 i un minut, i en què tanquem avui, ara que s'acosta l'estiu? Aquesta és una pel·lícula d'estiu que val la pena sempre revisitar-la. Podríem dir així, perquè en qualsevol cas la pel·lícula es va estrenar a Espanya la vigília de Santa Tecla del 1978, però és una pel·lícula d'estiu i es podria recuperar cada estiu perquè té aquell punt de diversió, té aquell punt musical que entusiasma. Bé, té tots els ingredients per passar-s'ho bé. Tal dia com avui s'estrenava Gris als Estats Units.

Olivia Newton-John i John Travolta, que es varen convertir en una parella icònica també. Música de John Farrar, tema musical de Barry Gibb, i aquí tenim un dels grans clàssics de Chris.

Aquest tema que apareixia al final de la pel·lícula, després de tot una colla també de cançons que es convertirien en èxits. Ets la persona que vull, ets la dona que vull, l'escena final protagonitzada per Olivia Newton-John, a qui malauradament després la salut, Olivia Newton-John va viure uns quants càncers al llarg de la seva vida, i John Travolta, un John Travolta que després redescobriria molts anys després Tarantino, i que aquest any està premiat al Festival de Cannes per una pel·lícula que es veu que no val gran cosa, però bé, és igual. En l'imaginari popular, en l'imaginari col·lectiu, ells dos sí que són una parella icònica, la parella de Gris.

Els deixem acabar, Gris, que es va projectar el Retiro. Amb una gentada, amb uns crits, amb un escàndol, una festa gran, una festa grandíssima.

0: Marxen Olivia Newton-John i John Travolta i les efemèrides tornaran demà a la mateixa hora. Avui que Sant Quirze, que també és Sant Ferriol, Santa Lutgarda, Sant Ticó i Santa Justina. L'infatigable Jordi Hurtado, un home d'aquells que en diríem d'ofici. Això és un locutor d'ofici, un presentador d'ofici. Jordi Hurtado, 69 anys, celebra avui, l'home de xifres i lletres. I com els deien, impecable sempre. Aquella, allò, tanques els ulls i saps que sortirà bé. L'escriptor Joel Dicker, 41 anys, celebra avui. L'actor John Chu en fa 54. L'actor Daniel Brühl en celebra 48. I l'entrenador de futbol Jürgen Klopp, 59 anys, celebra avui. Caloreta. I com els comentàvem els darrers dies, la previsió anuncia calor i es veu que la setmana que ve, i nosaltres encara, França, es veu que la setmana que ve es torrarà, però ben torrada. Aquí també en tindrem de calor, sobretot a Ponent. Nosaltres també en tindrem, però es veu que França serà de por que els ve la setmana que ve. 26 graus de temperatura amb un 63% d'humitat. Per tant, tenim una temperatura de sensació de 32 graus. Bé, avui farà calor, la mateixa calor que ahir i la mateixa que ens farà demà. El cap de setmana es veu que encara pujarà una miqueta més això. Cap de setmana plenament d'estiu, tot i que l'estiu arribarà la setmana que ve. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. De nou avui tornem a parlar d'un ambient força càlid. De fet, ja hem començat el dia amb una temperatura alta en alguns sectors de la costa i a part amb aquesta inversió tèrmica que s'ha d'anar trencant durant aquestes pròximes hores. D'altra banda, cal dir que de cara al migdia s'espera un ambient força càlid amb aquests valors màxims de 37 graus a punts del Pla de Lleida cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i és que dominarà l'ambient assolellat durant el matí. Sí que a partir de migdia de formar o créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya, i també hi haurà creixement de nuvolades en zones del Pirineu, i aquí cauran alguns ruixats localment acompanyats de tempesta i calamarsa, però no s'espera que siguin d'intensitat. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 11 minuts del matí, Dua Lipa. En uns moments el repàs als titulars dels diaris. Avui que hi ha una miqueta de tot a la primera pàgina. Matèria esportiva també, va, hi ha diverses coses, eh? Avui debuta Messi i és probable que sigui ja, bé, és probable, que sigui el darrer Mundial de Messi. Ahir que va debutar la selecció espanyola amb aquest empat. Avui que aquestes notícies fan... diguem-ne, fan que quedi a la rebotiga una informació no menys important, que ha estat la sentència condemnatòria al jugador de futbol Rafa Mir, sentència de 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. No és poca cosa, entre altres coses, per uns fets que remunten a la nit del 31 d'agost a l'1 de setembre del 2024, quan Rafa Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Aleshores fou detingut conjuntament amb el també futbolista Pablo Jara, després d'haver estat denunciat per una dona la qual havia conegut en una discoteca i amb la qual varen anar a casa seva al costat d'una amiga d'ella, i tot una situació que al final, com els dèiem, ha desembocat amb aquesta pena de 8 anys i mig de presó. O sigui que en matèria esportiva hi ha notícies que han acaparat els titulars, com la selecció espanyola, com Cucurella, que així pim-pam, Cucurella al Madrid. O sigui que el que ens deia ahir en Pitu sobre el que havia comentat, aquest home italià que ho sap tot, bé, doncs sí, doncs ho sabia, perquè ahir es va confirmar el fitxatge de Cucurella i ha estat un altre dels titulars esportius de les darreres hores. Afegim, perquè en tinguin coneixement, que cada vegada això es va estenent. El Regne Unit també ha prohibit l'accés a les xarxes socials als més joves de 16 anys. Londres opta per aquesta mesura en comptes de regular més els continguts digitals. Es veu que tothom ja ha claudicat a l'hora de regular els continguts digitals, i com que no tens la capacitat de regular-ho, doncs en prohibeixis l'accés. I això és el que ha decidit el Regne Unit. Una xifra d'aquelles que també permet la reflexió. Moren 90 persones dependents al dia sense l'assistència que dicta la llei de dependència. Ep, que això és important. Els primers 5 mesos de l'any, la llista d'espera ha crescut a més de 7.000 persones, fins a 265.000 persones dependents. I una que també els interessarà: Barcelona és un altre món, eh? Però aquesta també té un punt. Barcelona vol que els creueristes paguin 24 euros de taxa turística. I amb aquesta taxa turística es vol que bona part d'aquests diners vagin a les llars d'infants municipals. El pacte dels regidors del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra depèn de la ratificació del Parlament. Però, com els dèiem, es vol que els creueristes paguin 24 euros de taxa turística. I això també té un punt. Barcelona, ja ho saben, que té la capacitat d'administrar-se per ella mateixa en aquest assumpte, eh? Per tant, una altra de les notícies que ens crida l'atenció avui, mentre les fotografies a la primera pàgina dels diaris ensenyen aquesta catedral de la Dormició a Kiev, atacada per drons russos. Ja ho saben, que el patrimoni és un altre dels drames que es viuen en estats de guerra, i continua existint, òbviament, una guerra oberta entre Ucraïna i Rússia. Després està per veure com acaba la d'Iran, els Estats Units, Israel, que, com diuen els diaris, va per lliure. Bé, en uns moments el repàs als titulars dels diaris. Mentrestant, pocs jutjats. Ahir passava la dona de Pedro Sánchez, avui ha de passar la directora de la Guàrdia Civil, em sembla que era avui o demà.
1: Sí, bon dia,
0: Joan.
1: Bon dia, sí. També anem perdent una mica el compte. La compareixença d'ahir de Begoña Gómez davant del jutge Peinado és estranya, en el sentit que no és normal que el citi com una prèvia per abans de la, diguem, d'enviar-los directament a judici. I a més, amb aquesta incertesa de si tira endavant l'execució de mesures cautelars que bàsicament passaria per la retirada del passaport adduint risc de fuga. No sé d'on s'ha de fugar la dona del president del govern, oi? Però bé, crida força l'atenció i a més que el jutge ara s'ha donat uns dies per reflexionar sobre el particular.
0: Aquest és un dels titulars del dia d'ahir. L'altre, que José Luis Rodríguez Zapatero hauria demanat al jutge més dies per poder-se preparar bé.
1: Correcte.
0: De cara a la seva compareixença, que havia de tenir lloc aquest dijous i aquest divendres, per l'assumpte de les joies, eh?
1: Exacte.
0: Aquestes joies, com els dèiem, que s'estan fent més populars que les de la Castafiore.
1: Però que no és el motiu inicial, eh?
0: No és el motiu de la visita, no, les joies.
1: Però clar, es van trobar les joies i escolti, vostè, el que passa és que sí que és veritat que aquí pot passar una cosa que, com a mínim curiosa, que pugui ser veritat que aquestes joies doncs no van ser declarades, però que això hagi prescrit, i pot ser veritat que realment Zapatero estés al darrere d'una xarxa, diguem, de favors mutus, però que això s'hagi sabut a partir d'un hackeig il·legal d'un telèfon mòbil, i per tant...
0: Estem en allò de sempre, no?
1: Que tot això també caigui a l'aigüera, perquè el procediment ha de ser immaculat i podria no haver-ho estat.
0: És a dir, saben com funciona això, eh? Si per aconseguir una determinada informació tu fas servir mètodes il·lícits, diguem-ne que no et servirà per
1: Correcte,
0: res.
1: Encara que puguis certificar que això ha estat així, perquè sempre pot quedar el dubte a partir d'aquest moment en què no es va custodiar correctament la prova.
0: Aha.
1: I, per tant, el mètode il·lícit.
0: Bé, ahir que també va transcendir, ja que estem en l'àmbit dels jutjats, també hi hauria una altra, diguem-ne, una altra derivada sobre, com ho podem dir això, sobre l'ètica, l'estètica dels mitjans en tot el que fa referència al cas de Jonathan Andic i la mort del seu pare, i aquestes, que no són declaracions, la trucada,
1: sí, correcte,
0: del fill, el 112,
1: que ha distribuït la defensa. I que la principal emissora pública de Catalunya ha emès, diguem, seguint el joc de...
0: És allò de l'interès informatiu,
1: clar,
0: però condicionat a... És difícil, eh? Perquè és allò, hem tingut accés, perquè no. Has tingut aquí el detectiu de Meta 3.
1: I t'ho ha portat i ho has posat.
0: I ho has posat. Que, informativament parlant, pot tenir, estem amb allò, eh? Pot tenir un interès. Si no...
1: És més morbós que informatiu,
0: bé,
1: interès.
0: És que moltes vegades, com que la informació té morbo afegit...
1: Sí, aquí s'obriria un debat.
0: És interessant,
1: és a dir,
0: eh?
1: Les declaracions del senyor Marco, que és el detectiu, des d'un punt de vista informatiu, són impecables, és a dir, pots estar d'acord o no en el que diu, però té un interès informatiu. Ara, l'aportació d'aquest document sonor, que no sabem si és complet o no ho és, perquè, clar, es veu que hi ha una trucada prèvia que aquesta no la distribueixen. Clar.
0: Sí, sí. Quin va ser el fil de trucades?
1: Ah, aquí està.
0: I el que s'escolta és un home angoixat. Sí. Bàsicament, angoixat, eh? Per cert, els que diguin, no, és que el 112 podrien ser... Els serveis d'emergències acostumen a ser molt neutres a l'hora de parlar, perquè si no vas afegint aquí una tensió. Un servei d'emergències, diguem-ne, que actua per protocol d'una forma neutra. La qual cosa no vol dir que actuï d'una forma desagradable, eh? Però s'actua d'una forma molt neutra. Aleshores estem en una altra derivada que ahir també més d'un posava sobre la taula. El dia que hi hagi, si és que hi ha de ser, un judici sobre aquest assumpte i hi hagi un jurat popular, és clar, serà difícil trobar algú que veritablement no se senti, no direm que condicionat, però que ja no tingui una mena de mapa previ sobre aquest assumpte després d'haver tingut l'accés a tants inputs a través dels mitjans, siguin el que escoltàvem ahir, siguin molts d'altres. Eh?
1: I afegir que això probablement també és una estratègia de la defensa. Com més distribueixes aquesta informació,
0: doncs
1: més difícil fas la configuració d'un jurat que jutgi el teu cas.
0: Perquè, és clar, tots nosaltres, sense tenir res a veure, al cap i podem tenir un pensament.
1: Correcte.
0: Per tant, que segur que és difícil, eh? No, en un cas tan mediàtic, no tenir un pensament, perquè d'una manera o una altra transcendeix. Però tot això es va afegint en el cistell, i quan sigui el dia, si és que hi ha d'haver un dia en què això arribi al jutjat, per descomptat que també serà un altre dels problemes afegits. Com trobar un jurat popular, diguem-ne, que puguis dir no, és que és absolutament neutral, que segur que s'haurà de trobar, eh? Però com a mínim haurà també vist i haurà escoltat moltes d'aquestes coses que hem escoltat nosaltres. Deixem l'àmbit judicial.
1: L'acord de pau, que no és acord de pau, és un MOU, que no té res a veure amb l'entrenador del Madrid, que és un Memorandum of Aulnay... sí, reconeixement. Aulnay. És un memoràndum de reconeixement, que és una figura en la qual les parts estan d'acord que han de parlar d'això.
0: Ah.
1: Ja està. Això no és un acord. Tu reconeixes que els problemes que tens sobre la taula són aquests.
0: Els que hagin viscut un procés de divorci pensaran, mira, això és com allò, tenemos que hablar.
1: Sí.
0: Però doncs és on tenemos que... Diguem-ne que sí. Més que un acord de pau, és un acord de no...
1: Bueno, és a dir...
0: De no interferència.
1: Aturem, hem vist on són els punts de divergència que hem de mirar de resoldre i els acordem que són aquests. I això és... el que s'acorda. No és un acord de pau, com ahir es deia en alguns mitjans.
0: És, diguem-ne, una prèvia a la necessitat de parlar de tot això.
1: Correcte. I aleshores ara es donen 60 dies...
0: Amb això sobre la taula.
1: Amb això sobre la taula per intentar arribar a una solució. Que no és fàcil.
0: Sí, perquè hi ha un tercer. I aquest tercer ha fet sempre, des del primer dia, allò que els deien. Quan algú té alguna cosa al cap ficada i no se la treu, que no se la treu. I Benjamin Netanyahu té una cosa al cap ficada i ja pot ser Donald Trump, ja pot ser qui sigui.
1: Més que una cosa al cap ficada, el que té és una necessitat, que és que això no s'aturi.
0: El que vulguis, doncs ja està. Aquesta obsessió

0: pocs voldrien tenir un soci com aquest, eh? Perquè diguem-ne que és soci de paraula, però després fa el que vol. Donald Trump també intenta fer el que vol, però el que està clar és que Benjamin Netanyahu sí que ha acabat fent el que vol. Eh?
1: Donald Trump ho ven com una victòria, evidentment és una derrota amb totes, és difícil trobar-li alguna cosa que afavoreixi els Estats Units respecte de la situació prèvia, i evidentment els iranians també ho venen com una victòria. En el seu cas tampoc és una victòria, perquè evidentment han quedat molt afeblits, però han sabut resistir, diguem que aquí el paper de David l'assumit Iran, malauradament, i a sobre la teocràcia iraniana, que surt reforçada quan estava contra les cordes fa 3 mesos. És a dir que si alguna cosa es podia fer malament, s'ha fet pitjor.
0: Com deien els romans, resistir és vèncer. Vinga, doncs també de resistència va aquest assumpte. Aquest drama entre russos i ucraïnesos.
1: Sí, el que passa és que en aquest cas sembla que lleugerament la balança comença a inclinar-se una miqueta més cap a Ucraïna, perquè Rússia ha perdut efectivitat. Els drons ucraïnesos són efectius al camp de batalla. De fet, el que s'anomena la zona de la mort, que és una franja de ben bé 30 quilòmetres on qualsevol cosa viva és atacada per drons i desapareix immediatament, cada cop és més controlada pels ucraïnesos. Això no dona la capacitat d'Ucraïna de fer un contraatac, però evidentment Rússia l'únic que llença és, diguem, carn a la batalla que acaba desapareguent.
0: És a dir, una mena de taules?
1: Sí, és com, bueno, com el som de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí.
1: Ja estan acaparats i vinga.
0: Exacte.
1: Aleshores, i l'únic que pot fer Rússia és enviar aquests drons. Jo crec que aquest és error, vull creure que és error. Perquè...
0: Bé, en aquest cas, diguem-ne, allò de el patrimoni utilitzat també per ferir, eh? Més allà, òbviament, de les desgràcies personals, que sempre són superiors a les patrimonials. Però veure el patrimoni cremar, doncs tampoc ajuda gens a la moral en general i a la humanitat. Tampoc,
1: i lligat amb això, dues notícies també d'ahir. Una, per una banda, la Unió Europea, que es posa de cara per la integració futura d'Ucraïna, i per una altra banda, el dictador de Bielorússia, Lukashenko, que ahir sorpresivament li va dir a Zelensky que no pateixi, que des de Bielorússia no s'atacarà Ucraïna. Cosa que...
0: Que no era aquell que sortia cada 2 per 3 al costat d'en Putin?
1: Sí, aquell del bigoti.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, aquell. Aquell. Diguem, surt poc en els mitjans, però ahir em va sorprendre molt. I això què vol dir? Això vol dir que el vent està començant a canviar.
0: I en matèria esportiva...
2: En matèria esportiva, doncs, l'empat a 0 entre Espanya i la selecció de Cabo Verde doncs, ha propiciat forces crítiques entre els mitjans de comunicació de l'estat espanyol. Anem a donar un cop d'ull, si et sembla, a les portades dels diaris esportius. Per exemple, els d'aquí, Mundo Deportivo diu Palo Verde, alerta roja.
0: Aquest és bo.
2: Aquest és bo. El diari Sport diu Qué bajonazo. Anem als diaris de Madrid. El diari AS diu Chasco histórico, i el Marca diu Petardazo.
0: El del Mundo Deportivo és el que m'agrada més.
2: Sí. I l'esportiu, que diu Festa major a Cap Verd. doncs sí, crítiques per aquest empat a 0, perquè el seleccionador Luis de la Fuente no va saber com gestionar aquest defensiu Cabo Verde. Per cert, una anècdota, una fotesa, si vols. El porter de Cabo Verde, Boisinha, fou el millor jugador del partit. Li van donar el trofeu al millor jugador del partit.
1: 40 anys té.
2: Ahir va passar de tenir 50.000 seguidors a Instagram a tenir-ne més d'un milió. Gràcies a la seva actuació.
1: És que ho va per a tot, eh? També és veritat.
0: Sí, sí, sí. De 50.000 a més d'un milió.
2: És una autèntica bogeria. Però bé.
1: I dos dades més, si vols les comento, sí. Pitul. Ahir a la plataforma d'apostes Polymarket, dues apostes. Una d'una persona que va apostar 1 milió d'euros...
0: A què guanyaria?
1: A que guanyaria Espanya.
0: Oh!
1: I els va perdre.
2: Adiós.
1: I una altra persona...
0: Desclar, si l'apostes és perquè ho pots fer.

0: Una altra persona que va apostar 400.000 euros a que Espanya no guanyava.
1: A que Espanya no guanyava.
0: Ha guanyat 4 milions d'euros.
1: Oh, que bo.
2: Sí, sí, clar, les dues cares de la moneda.
1: Que bo. Però, ara, esclar, la clau d'aquí és apostar que Espanya no guanya.
0: Clar.
1: I, ara, la, 400, i la pena és apostar que Espanya guanya.
0: 400.000 euros d'aposta, eh? És a dir,
1: sí, no, també els has de tenir.
0: Has de tenir.
1: Has de tenir. I n'aconsegueixes 4 milions, eh? Dels quals hauràs de declarar...
2: Per aquells més fervents seguidors de la selecció espanyola, que estiguin tranquils, perquè, si recordeu, al Mundial de Sud-àfrica, el del 2010, Espanya va encetar el seu camí cap al títol perdent precisament el primer partit. Crec que va ser contra Suïssa.
0: Contra Suïssa, 1-0.
2: Per 1-0, i Espanya va acabar guanyant aquell Mundial, que no vol dir que torni a passar, però, en fi, és una dada que també ha sortit diverses vegades aquestes últimes hores. Bé, aquest empat a 0 obliga el conjunt espanyol a guanyar el proper partit, que serà contra l'Aràbia Saudita el proper diumenge, dia 21, a partir de les 6 de la tarda. Per tant, ja Espanya que afronta, diguem-ho així, entre cometes, la seva primera final. Va ser un dia d'empats, perquè també van empatar, en aquest cas, a un, les seleccions de Bèlgica i Egipte, empat entre Aràbia Saudita i Uruguai, també a un, i l'Iran 2, Nova Zelanda 2. Els partits que s'han programat per avui són el França-Senegal, a partir de les 9 de la nit, i aquesta propera matinada, a les 12, l'Iraq-Noruega i el debut d'Argentina i el possible, probable, darrer mundial de Messi, amb aquesta Argentina-Argèlia que es jugarà a les 3 de la matinada, d'aquesta propera matinada. Més enllà del Mundial del Futbol, avui recordem que comença la final de la Lliga de Futbol Sala, que jugaran el Barça i el Pozo de Múrcia. El primer partit és el millor de 5 partits, el primer partit es juga al Palau Blaugrana d'avui a partir de les 9. El segon partit també seria al Palau, el tercer a Múrcia, en fi, una bona final, la que disputaran, com dèiem, el Barça i el Pozo de Múrcia, que torna a una final de Futbol Sala després d'uns quants anys de no ser-hi.
0: I una notícia de darrera hora. El jutge li ha denegat a Zapatero la pròrroga.
1: O sigui que dijous i divendres s'haurà d'anar a declarar.
0: Sí.
1: A la contraportada de La Vanguardia, una entrevista que potser els pot interessar. És de la psicòloga Lynn Ten Brink, que ha publicat Persones venenoses. O sigui...
2: altrament dit, tòxiques.
1: Exacte. Gent fosca. Així ho defineix, eh? Què defineix una personalitat fosca? Dos trets fonamentals: la fredor emocional i la manipulació. És una entrevista en la qual es parla de la mentida, eh? Ella diu: la majoria de mortals, això de mortals ho hem afegit, la majoria diem la veritat la major part del temps. Són molt poques les persones que menteixen constantment. Li pregunta Ima Sanchís: així doncs, som crèduls? I diu: sí. Per això les personalitats fosques solen sortir-se amb la seva, perquè la resta estem predisposats a creure. Què és veritat sobre la confiança? Que cada vegada confiem menys en les institucions, però creiem en les persones. Quina és la seva conclusió sobre l'engany? Que mentir i detectar mentides són dues habilitats que han evolucionat juntes. Els mentiders milloren les seves tàctiques i els altres intentem descobrir-les. Aquesta batalla ens acompanya tota la vida. És una entrevista molt, molt, molt interessant, eh? Sobre això, el fet de mentir, els qui menteixen i els qui utilitzen posicions de poder per influir sobre els altres. Hi ha més psicòpates entre els directius? Li pregunten. I ella diu: algunes investigacions eleven la seva presència fins al voltant del 4%, que és 4 vegades més que en la població general. I Massanchís li pregunta: i en la política? I ella contesta: les persones amb trets narcisistes solen mostrar més interès per la política. I els sistemes més autocràtics tendeixen a concentrar més personalitats fosques. Com els dèiem, una entrevista molt interessant a la contraportada de La Vanguardia. Pitu, gràcies. Joan,
2: adéu-siau.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El mestre.

cases ha punxat a petjar. Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Ho

8 minuts, segona hora d'aquest A cel obert, és 16 de juny, és dimarts 16 de juny, i d'aquí uns moments una història d'aquelles complexes. Complexes i que viuen un grup de veïns d'un bloc de pisos del passatge Morera número 4, amb un bloc de pisos que dona a un costat al passatge Morera i a l'altre costat al carrer Gabriel Pallarès, a l'entrada del barri de Sant Crispín. Una història d'ocupació i una història també de neguit absolut, esperant que d'alguna forma o una altra es pugui resoldre aquest assumpte en un bloc de pisos que ja havia estat ocupat en el seu dia. O sigui que els pobres veïns, no és allò del gat escaldat, doncs escaldat dues vegades.

0: Molt sovint hem sentit a parlar en els mitjans de les ocupacions i de les ocupacions de moltes menes. Bé, aquí explicarem un cas concret d'ocupació. Un cas concret que té unes raons concretes, unes causes concretes, que es viu d'una determinada manera i que, evidentment, cadascú de vostès és lliure d'extrapolar-lo o no, però parlarem d'un cas concret, que és aquest cas concret. D'un immoble situat al passatge Morera número 4, d'un immoble que dona al passatge Morera, per un costat, que és aquell corralet que segurament molt recordaran, perquè en el seu moment, bé, això està al costat del que és la casa de la qui fou pendonista de Santa Tecla, fa uns quants anys enrere. I aquesta casa dona també al carrer Gabriel Pallarès. Els qui vagin a nivell 10, per exemple, o al barri de Sant Crispín, veuran que hi ha una part d'aquesta casa, un dels pisos que dona al carrer Gabriel Pallarès, tapiat amb maó, tant a la planta baixa com a la planta del pis. Aquest immoble té 7 pisos, hi viuen 5 veïns. Un pis d'aquests va ser ocupat i ara està tapiat, i ara s'ha ocupat una planta baixa. Carola, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Els veïns diuen que probablement van entrar per la finestra perquè hi havia una porta d'aquestes antiocupació en aquest pis, eh?
1: Efectivament, és a dir, es tracta d'un immoble que, segons expliquen també els veïns, està com marcat, diguem, per aquesta xarxa de professionals de l'ocupació, que sabem que n'hi ha, no ho diem nosaltres això, ho diuen Mossos d'Esquadra, és a dir, hi ha gent professional d'alguna manera que es dedica a això de la ocupació.
0: I si no en volen dir professionals, perquè no és una professió, diguem-ne que hi ha gent que té un especial coneixement de tot allò que forma part, tant des del punt de vista legal com des del punt de vista pràctic, a l'hora de fer una ocupació d'un immoble. Allò que s'ha de fer, allò que no s'ha de fer, allò que ajuda d'alguna manera a que aquesta ocupació quedi ja d'una forma instituïda. Tot això, hi ha persones que en tenen un coneixement molt evident, ja ho tenen per l'experiència, i per tant, quan parlem de professionals de l'ocupació, parlem de persones amb aquesta experiència en tots els recursos que es poden posar.
1: Efectivament, amb coneixement, diguem, i que probablement no és la primera vegada que fan. El que diuen els veïns que aquest edifici està com marcat per aquest grup de persones, per aquesta gent que controla, coneix el tema de l'ocupació i que hi han patit diverses ocupacions. Ells ho expliquen després i, per tant, entenc que davant d'aquesta situació el que van posar va ser una porta antiocupació a l'immoble i al pis que estava buit, que és una planta baixa d'aquest passatge Morera número 4.
0: Primera qüestió. És una planta baixa propietat d'una entitat bancària.
1: Efectivament.
0: Per tant, no estem parlant aquí d'una persona, d'un particular, sinó és una entitat bancària qui és la titular d'aquest pis.
1: En aquest immoble, com deies, hi ha 7 pisos, 5 residents actualment, n'hi ha que són propietaris, n'hi ha que són inquilins de lloguer, hi ha una que hi viu fa gairebé 15 anys, més de 10 anys, per tant hi ha gent que hi viu des de fa anys i d'altres que fa menys anys que hi viuen. Però en qualsevol cas hi viuen, diguem, amb el que els atorga, amb la legalitat que atorga el fet de ser propietaris inquilins, a excepció d'aquests dos pisos, que un ja havia estat ocupat i per això està tot tancat,
0: I que continua tapiat, aquest no és motiu de problema, sinó és l'altre.
1: Efectivament, i aquest altre, que és aquesta planta baixa, a la que els veïns, de la que els veïns asseguren que es va ocupar el passat dia 22 de maig, que va ser un divendres. Per què ho diuen així els veïns? Perquè ells diuen que els van sentir. Sí, això va ser, expliquen i ho sentiran després, que va ser de matinada, que van sentir com entraven i que automàticament en aquell moment van començar, diguem, a alertar i van fer les denúncies corresponents, avisar
0: veïns
1: el banc, etcètera.
0: Veïns que tenen un xat de veïns, eh?
1: Sí, sí.
0: És a dir, no és allò de veïns que no es poden parlar entre ells, sinó que són veïns que, diguem-ne,
1: per parlar de temes de comunitat, com en molts altres edificis, no? Parlant d'això, i a partir d'aquí van alertar que passava això, es va fer la denúncia corresponent a Mossos. De fet, ells no van poder fer la denúncia perquè, i això és una cosa que hem entès.
0: Primer punt molt important,
1: A partir de parlar amb Mossos d'Esquadra, arran d'aquest cas, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè estaven preocupats per aquesta ocupació, perquè, segons diuen els veïns, no es tracta d'una ocupació, diguem, d'una família vulnerable que té una necessitat molt greu i que simplement ocupa un edifici sí. prou, sinó que es tractaria de gent amenaçant o diguem que dificulta la convivència uh-huh. fortament amb aquests veïns.
0: Ara quan els escoltin comprovaran per què els diem això, eh? Uh-huh. Però primera qüestió molt important.
1: Sí, parlem amb Mossos d'Esquadra perquè d'alguna manera ens expliquin quin és el protocol d'actuació davant d'aquests uh-huh. casos d'ocupació.
0: Primera qüestió.
1: Sí.
0: En el cas d'una ocupació, la denúncia l'ha de fer el titular de l'immoble. Si no, no serveix per res.
1: Efectivament.
0: Això.
1: Per tant, quan els veïns ens expliquen hem denunciat l'ocupació, el que em diuen Mossos és que el que és correcte dir és que el que fan ells és donar coneixement d'una ocupació, però la denúncia, com a denúncia, perquè quedi constància, sí. com a denúncia d'ocupació només la pot fer el propietari. En aquest cas és l'entitat bancària. I en aquest cas, tal com diuen els veïns i confirmen, també està realitzada. És a dir, també la propietat, en aquest cas el banc, uh-huh. va realitzar la denúncia un cop els veïns els van alertar que havien ocupat el pis.
0: Per Primera tant, qüestió.
1: Per tant, si mai s'hi troben, sàpiguen que qui ha de denunciar la possible ocupació és el propietari o la propietat de uh-huh. l'immoble,
0: per
1: no
0: tant,
1: els veïns.
0: Aquí estaríem en el cas de... No és que hi hagi un immoble on hi visqui gent i s'hi han ficat unes persones, sinó un immoble buit que té una propietat, que és una entitat bancària, i en la qual s'hi han ficat unes persones. És com, si vostès ho volen veure d'aquesta manera, com si... en el pis de davant del seu replà s'hi fiqués algú.
1: Efectivament.
0: I vostès poden trucar a Mossos i dir, escolta'm, que han entrat uns senyors al pis del meu veí del replà. Mm. I Mossos els diran, bé, doncs molt bé, gràcies sí. per avisar.
1: No, i és probable que s'hi acosti, Mossos.
0: Ara ho explicarem també, que s'hi acosten amb tota probabilitat, però qui ha de denunciar aquesta ocupació és el titular de l'immoble, el propietari, sigui una entitat bancària, sigui sí. una persona. Aleshores, segona qüestió, que la Carola es va preocupar molt que Mossos ho deixessin ben clar. Què és l'assumpte de les 48 hores, d'aquest marge de 48 hores des que es coneix el fet, des de que l'ocupació d'un immoble és un fet, fins que aquest fet passa ja a l'àmbit judicial.
1: Efectivament.
0: Què passa en aquestes 48 hores i per què són importants les 48 hores?
1: Perquè hi ha una llei que determina, que parlen de l'ocupació flagrant, és a dir, que si es detecta una ocupació ràpidament i es denuncia, és a dir, s'alerta a sí. Mossos, aquests poden realitzar una desocupació sense una sentència judicial. Per tant, què hem d'entendre?
0: En aquest marge de 48 hores.
1: En aquest marge de 48 hores. Què hem d'entendre? Que quan nosaltres truquem a Mossos alertant d'una ocupació, ja sigui perquè siguin veïns o fins i tot perquè som propietaris i estem denunciant, si no han passat 48 hores des de que han començat aquesta ocupació, Mossos, hi ha una llei que els permet desocupar el pis sense que hi hagi sentència judicial. Si han passat 48 hores, aleshores el procés ha entrat en el circuit judicial i Mossos passen a ser simples executors de sentències. Per tant, els Mossos d'Esquadra no poden desocupar un pis sense una sentència judicial. I això, òbviament, el que representa sí o sí és més temps.
0: D'acord.
1: I no sabem quan, i aquest és el gran drama, eh? Però això de les 48 hores és important tenir un compte per això, perquè sí que hi ha la possibilitat de que Mossos desocupi ràpidament un pis, però diguem que tot ha d'anar molt ràpid, s'ha d'alertar mm-hmm. molt ràpid i, clar, moltes vegades no és fàcil. Què diuen en aquest cas els veïns?
0: Que és una qüestió molt singular, la sí. que escoltaran ara, i forma part d'una estratègia que coneixen els grups de persones que ocupen. És una estratègia d'aquestes, diguem-ne, que interessants perquè no hi haguéssim pensat mai, però ara ens explica la Carola.
1: I la coneixen Mossos, que de fet és que ens ho ha explicat. Els veïns asseguren que aquest pis es va ocupar del passatge de Morera número 4, aquesta planta baixa, es va ocupar el divendres dia 22 de maig. I diuen que va ser així perquè ells hi eren i ho van sentir, va ser de matinada.
0: És a dir, a la matinada van sentir sorolls.
1: Exacte, van sentir la matinada i va ser quan es va alertar tot. Que avisen, és clar, ells no entenien per què, si van el mateix dia 22 els van sentir... Van avisar a Mossos, van avisar propietari, que és el banc, va posar una denúncia. I tot això va passar abans de les 48 hores perquè Mossos d'Esquadra no els van desocupar. Què passa? Que quan tu com a veí d'un immoble que s'ha ocupat arribes i anuncies una ocupació o expliques que s'ha ocupat un veí o un pis, Mossos d'Esquadra s'aproxima en aquell edifici i pica la porta del pis ocupat. Mhm. Investiga, és a dir, pregunta sou aquí, esteu ocupats.
0: Sí, sí, sí.
1: Què t'explica Mossos? Que aquesta gent estan ja, són, com dèiem, professionals entre cometes, és a dir, coneixen molt bé la dinàmica i els tempos. I què va passar en aquest cas? Doncs que van anar allà...
0: I els Mossos van anar allà.
1: Mossos van anar al pis, van parlar amb els ocupes, els van preguntar, escolteu, els veïns diuen que acabeu d'ocupar aquest pis, vosaltres no sou els propietaris, els hi demanen, òbviament, i ells diuen, accepten, sí, no som els propietaris,
0: sí.
1: Hem ocupat el pis, i què diuen els ocupes? Però no l'hem ocupat divendres 22. Ja fa dos dies que som aquí, som des del dimecres dia 20. I aleshores Mossos d'Esquadra què ha de fer? Demanar proves o quelcom que certifiqui que efectivament aquell pis està ocupat des del dia que els ocupes diuen i no des del dia que diuen els veïns.
0: I per aquí... tant, els Mossos necessiten certificació que aquest pis estava ocupat des de feia tres dies,
1: clar,
0: per exemple.
1: Quina és la certificació dels veïns? Que
0: atenció
1: els han sentit.
0: Ara. Atenció.
1: Què diuen els ocupes? No, nosaltres us ho podem certificar. Com ho fan en molts casos? Doncs, per exemple, t'ensenyen un tíquet conforme van demanar una pizza en aquest, per sopar aquell dimecres dia 20.
0: En aquesta adreça.
1: Exacte, en aquesta adreça. O simplement una foto des de dins. I això, ja d'alguna manera, clar, Mossos ho ha de fer constar a un jutge i el jutge ja pot determinar que aquell pis està ocupat des del dia X i no des del dia que, per exemple, en aquest cas, des del dia 20 i no des del 22 que diuen els veïns.
0: Perquè al final ho determina un jutge, eh?
1: Sí.
0: I vostès diran, com es fa això? Fàcil. Una d'aquestes persones se situa a la porta de l'edifici i demana a l'empresa de pizzeria,
1: clar,
0: una pizza margarita a Passatge Morera número 4. T'esperes a baix al portal, et porten el tíquet, en el tíquet hi ha l'adreça.
1: El pitxero, pobre, no et pregunta si ets ocupa.
0: Exacte.
1: Només
0: I ja està.
1: I ja està. I de fet, aquest comentari li vaig fer jo, Mossos, dic, home, però això és una mica trampós, perquè clar, i diu, ja, ho sabem, ho sabem. I ells també ho saben. És a dir, juguen amb això. Per tant, diu a mentir dels veïns, doncs probablement
0: pensaran,
1: no.
0: A casa seva vostès pensaran, home, un tiquet de pizza amb l'adreça d'un dia
1: és fort,
0: prou,
1: eh?
0: Prova. Com, per
1: clar,
0: què?
1: Que entenc que determina, entenc que aquí un jutge que diu és la veu d'uns veïns, perquè al final no es deixa de ser,
0: sí,
1: la veu,
0: sí,
1: d'uns veïns,
0: davant
1: contra
0: d'un...
1: una prova, entenc que física, no? Com pot ser una fotografia, com pot ser un tiquet, doncs, això d'una compra, d'una entrega, no?
0: Sí,
1: de,
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: qualsevol cosa. I clar, aquesta circumstància, que òbviament es perverteix i que la gent que controla aquests tempos, no sé què, doncs, què ha fet en aquest cas? És el que suposem, havent sentit totes les parts, doncs que, tot i que els veïns estiguin convençuts i certifiquin
0: que van denunciar
1: va
0: en aquestes
1: 48
0: hores,
1: que la denúncia es va produir en aquestes 48 hores i, per tant, doncs, haguessin desitjat, doncs, que haguessin pogut desocupar aquest pis immediatament, sense esperar cap sentència judicial, doncs va passar això. I ara està tot...
0: Per tant, ara s'està en l'àmbit judicial.
1: Efectivament.
0: Segona part, que no és menys important, perquè és la que ha propiciat també un neguit dels veïns, diguem-ne, gran. És el fet que aquestes persones que han ocupat han insistit de maneres molt diverses, però, diguem-ne, sembla que amb molts tics d'assetjament, els veïns de l'immoble perquè els donguessin les claus del portal del carrer.
1: Clar, és a dir... Què fa aquest cas, diguem, especialment dolorós o pertorbador als veïns? Perquè al final algú pot entendre, doncs home, igual es tracta d'una família vulnerable que necessita un pis, no està fent mal a ningú, no? Algú podria pensar això. Què diuen els veïns? Que no es tracta d'aquest tipus d'ocupació. Diuen que en aquest pis hi ha 8 persones, hi ha canalla, però que també hi ha persones que es dediquen a amenaçar-los de manera constant perquè els reclamen la porta de l'entrada del portal, que no tenen.
0: Recordin, un pis de la planta baixa, el qual s'ha entrat per la finestra.
1: Sí, de fet, tenen col·locat una espècie de moblet davant de la finestra, que és la que els permet fer d'esglaó per entrar,
0: per pujar i baixar
1: en aquest pis.
0: Però clar, no tenen la clau de l'entrada de l'immoble, la clau dels veïns.
1: I els hi demanen d'una manera persistent i constant a tots els veïns, i pel que expliquen els veïns, no els hi demanen de manera amable. És clar, s'entén aquí el neguit dels veïns de conviure amb unes persones que t'estan amenaçant constantment.
0: Els mateixos veïns escoltaran que li diuen a la Carola que un dia es van trobar amb 5 persones, diguem-ne, fortes, amb 5 armaris, demanant al veïnat aquestes claus del portal de l'entrada. És a dir, que sembla que d'una manera continuada s'han produït situacions tenses, situacions d'assetjament amb aquest objectiu, aconseguir la clau de la porta d'entrada d'aquest edifici. Però com que això està en l'àmbit judicial, Espera i aguarda, guarda i espera, perquè clar, els Mossos no hi poden fer res més del
1: no,
0: que ja han
1: clar,
0: fet.
1: No, clar, què expliquen Mossos? Que entenen, quan parles amb ells, ho entenen perfectament el neguit dels veïns, per descomptat cada vegada, perquè es veu que continuen alertant, perquè aquesta gent sembla ser que fa sorolls i munta siderals i tal, i els continuen alertant, i Mossos continuen anant. Però els veïns no podrien fer res més que denunciar en cas que hi hagués algun delicte. Fora d'això, l'únic que poden fer és deixar constància o alertar de possibles sorolls
0: sí.
1: qüestions d'aquestes. I això ara està en mans d'un jutge o d'una jutgessa, és a dir, està en mans judicial i aquí això ja és un tema de tempos. Fins i tot Mossos ens van dir que han tingut sort en el sentit de que en aquest cas el banc ha decidit denunciar. Moltes vegades sembla ser, cada vegada menys,
0: ja.
1: Però els bancs no sempre tenen pressa, diguem, per denunciar aquestes
0: vegades,
1: ocupacions.
0: De vegades es trobin ofertes de piso con ocupes dentro.
1: Efectivament, perquè no hi ha probablement una denúncia, llavors aquest tema s'eternitza.
0: Fins i tot els veïns assenyalaven, perquè vegin com són les coses, no sé si Mossos t'ho va confirmar o no, que els Mossos els van aconsellar que si s'havien de produir reiterades situacions de tensió, que entreguessin la clau del portal de l'edifici perquè evitarien problemes.
1: No, Mossos no em va...
0: Això no,
1: no
0: ho va confirmar Mossos,
1: No em va confirmar
0: Mossos,
1: això, però és probable que també entenc que Mossos pugui d'alguna manera entendre que la situació no serà...
0: Gens fàcil,
1: ni immediata, ni se solucionarà de manera immediata i d'alguna manera es faci possibles recomanacions per tal que la convivència sigui el menys desagradable possible, cosa que es fa difícil d'imaginar, perquè...
0: Només pel fet que saps que algú ha violentat un pis que està...
1: Efectivament, i cada vegada que arribes a casa teva no saps amb qui et trobaràs o amb què, o si vindran a amenaçar-te o vindran a dir-te, home, realment és desagradable. Clar, la desesperació d'aquests veïns és fàcil d'entendre i una mica és, jo crec que el sentiment que tenen és d'abandó. D'abandó i de manca d'escolta, perquè és una situació en la qual ells ja no poden fer més, és a dir, no hi ha res ara en les seves mans, no hi ha res més que el que han fet i aquell, el que segueixen fent.
0: I aquell neguit d'intentar buscar solucions per protegir-se ells mateixos davant d'aquesta situació absolutament desquiciant.
1: Per descomptat que aquests ocupes han punxat tot, que això tampoc no és denunciable, ho ha de saber la gent. Només seria denunciable en el cas que punxessin a la teva...
0: Escomesa elèctrica.
1: Si ho fan al compte general, qui hauria de denunciar
0: és
1: la companyia. I com que això tampoc no ho fan perquè no estan per aquestes històries i perquè tant els
0: hi
1: fa...
0: Perquè és un petit comptador d'un petit pis.
1: Efectivament. Per tant, que ho sàpiga la gent. És a dir, que a l'hora de denunciar has de ser tu el propietari o l'afectat directe per poder emetre denúncia i que, per tant, això arrenqui la roda judicial.
0: I no es pot perdre temps a fer-ho.
1: No.
0: Perquè si no, després, el que comentava la Carola, un document tan, diríem vostè, escolta'm, una cosa tan prosaica com un tiquet de pizzeria pot servir després perquè la valoració d'aquesta ocupació es marqui en una forquilla temporal diferent de la que creuen els veïns. Amb qui has parlat, Carola?
1: He parlat amb un grup de veïns d'aquest immoble, en total amb quatre dels cinc veïns, de fet, que van venir. Els escoltaran diferents idiomes perquè diversos són estrangers, tot i que van fer l'esforç la majoria de parlar en castellà i se'ls entén perfectament. Hi havia un que parlava català perfectament i jo crec que percebran bé l'angoixa i amb la que viuen aquests veïns de passar a Morera, número 4.
0: Els apuntem només això que comentava la Carola al principi. La data oficial, la que consta com a data d'ocupació, és el 20 de maig. Però els veïns asseguren que aquests fets van passar el 22 de maig.
1: El 22, que amb això també ara ja no hi ha, vull dir, ja és tan fa. Perquè...
0: Sí, és igual, Però el 20 de maig és arran d'aquest tiquet de pizzeria.
1: Efectivament. En tot cas, entenc que això, igual, arribat el moment que el jutge o la jutgessa hagi de determinar, podria ser, no sé si podria ajudar a prendre o determinar a fer sentència.
0: Sí.
1: Però a hores d'ara, clar, les
0: ja 48 no
1: hores
0: res,
1: ja
0: això.
1: Han passat, per tant...
0: Perquè ara ja estem en una altra pàgina.
1: En una altra pantalla, sí.
0: En una altra pantalla. Aquesta és la conversa que va mantenir la Carola amb els veïns del passatge Morera número 4.
2: Sou els veïns del passatge Morera número 4,
3: sí.
2: D'aquí de Sitges, i un edifici reformat ara fa uns 15 anys aproximadament, jo crec, perquè està prou reformat, i estan denunciant l'ocupació d'una planta baixa, de la planta baixa que dona justament al passatge Morera, una ocupació que... ¿Cuándo se produjo esta ocupación? ¿En qué fecha?
3: 20 de mayo.
2: Vale, me comentabas que el día de la ocupación la oísteis, ¿eh? O sea, lo vivisteis en directo.
3: Sí, sí.
2: Explícame un poco cómo fue, qué es lo que pasó, qué es lo que visteis y qué hicisteis luego, cómo actuasteis vosotros los vecinos.
3: Mira, estamos escuchando un ruido, sí, parece como, no sé, que fuera, porque es que tenemos al lado donde está la basura y tal, es que a un día hay ruidos, hay muchos ruidos. Y luego nada. Y luego, nada, silencio, silencio, silencio.
2: ¿A qué hora era esto aproximadamente?
3: A las 3. Y luego parece como han sacado la puerta a segundo día.
4: No, es que a las 5:45 ha empezado a picar todas las puertas. Uh-huh. Y después cuando Dan ha salido afuera, ellos estaban con un flex cortando la puerta desde interior. Eso estaba sobre las 8:30 en la mañana.
5: Aquesta porta que menciones, és que, uh-huh, com que aquest edifici havia estat ocupat, té una porta antiocupa.
2: D'acord.
5: Que és, sí, o sigui, des de fora és impossible trencar-la. Per tant, entenem que ells van entrar per la finestra, es van colar allà dins, es van amagar i quan els hi va donar la gana, doncs van començar a fer tot aquest soroll i a trencar la porta.
2: D'acord. I quina va ser la reacció dels veïns? És a dir, què és el que vau fer? Vau trucar de seguida? Vau fer la trucada a Mossos pertinent de manera immediata? Sí?
3: Sí, sí.
2: Quin llamó? Llamas tu?
3: No.
2: Sí,
3: jo, de luego, cuando me está esta mujer que me está llamando directamente a puerta, yo estaba avisando al nuestro chat de vecinos y propietarios, sí, que ya tenemos ocupación y tenemos que llamar.
2: Dices, ya tenemos, porque tú eres la vecina que llevas más tiempo viviendo en este edificio,
3: sí,
2: ¿no? Me has dicho, y has vivido otras ocupaciones, ¿eh? En este mismo piso has vivido otras ocupaciones.
3: Arriba sí, hace mucho tiempo, uh-huh, sí.
2: ¿Y en esta planta baja había habido...? En esta planta baja no, ¿eh?
3: No, nada, uh-huh, nada. Esta planta baja hace mucho tiempo es que vivieron una familia, son muy mayores,
2: sí,
3: y...
2: Ok, y luego... con lo cual... Truquem a la policia, sí, es truca a Mossos,
5: sí,
2: no?
5: Sí, perquè bueno, tenim el xat aquest del grup de veïns i aleshores elles van començar a dir, escolta, que hi ha gent que han ocupat, ens estan amenaçant que volen les claus del portal. Clar, vam veure que tenien molta por. Aleshores, jo estava a Barcelona, estava treballant, sí, i des d'allà vaig trucar a Mossos, dic, escolta, està passant això, sisplau, aneu cap allà, que les estan amenaçant. Clar, jo no ho vaig viure tot això en directe, uh-huh, jo ho vaig viure tot a través del WhatsApp.
2: I què et van dir Mossos en aquell moment? Van atendre, diguem, la teva petició i van dir anirem o què?
5: Això és el que em van dir.
2: D'acord.
5: I aquell dia crec que fins a 3 vegades van anar els Mossos, perquè clar, a la que elles ens deien ens estan amenaçant, volen les claus, vam dir truqueu als Mossos i es va trucar als Mossos tantes vegades com va ser necessària,
2: sí,
5: perquè clar, aquesta gent no només està ocupant, sinó que ens està amenaçant els veïns. De fet, també elles van detectar que estaven intentant trencar la porta de fora, la porta de la comunitat, per tenir accés al pis. O sigui, és claríssimament que ells
2: el
5: no...
2: El portal, no? La porta
5: del portal. Correcte.
2: Uh-huh.
5: Aleshores, és claríssim que ells no són els legítims llogaters o propietaris d'aquest pis.
2: Uh-huh. I Mossos llegaron a venir?
4: Sí, venieron sobre las 11. Estaba también un otro vecino, estaba Rafa.
2: Y... A las 11 de la mañana, ¿eh?
4: Sí, esto, a las 11 de la mañana.
2: O sea, esto pasó a las 10, al cabo de una hora
4: a
2: ya...
4: A las 3.
2: Ah, de la mañana, vale, ok.
4: Y ellos han venido
2: a las
4: 11,
2: vale.
4: la segunda
2: vale.
4: viernes. Sí, exactamente, habiendo viernes. Y estaban hablando con la mujer, la
2: sí.
4: mujer estaba...
2: La mujer la ocupa, ¿eh?
4: Sí, estaba sentándose en la ventana y intentaba de explicarle que... Sí, pero tú también, ok, intentemos, entendemos que no tienes dinero, que esto, pero no es normal, ¿qué haces? Ya. Y han dicho que ellos, quienes dice que podemos darle la llave para que no tenemos problemas.
2: ¿Estos lo dijeron Mossos a vosotros?
4: Sí.
2: O sea, os aconsejaron que les dierais...
4: Que les damos las llaves. Y ya, Rafa, que... Un otro vecino ya han dicho, no, por favor, esto no se puede. Y en este momento ellos han salido también para hablar con nosotros y con, uh-huh. con los mozos, dos de estas personas. Y normalmente que no le diremos, no te damos nada. Y ellos han pensado que No, nosotros tenemos experiencia, no es el primero caso de ocupa, que nosotros estamos aquí muy tranquilos, que no hacemos nada, que si le dan esta llave no hacemos nada. Y ha empezado con esto y Mosto se sentaba y veía que no puedo hacer nada.
5: Y después hubo el capítulo, entonces, que después de esto se plantaron 5 de ellos, hombres muy corpulentos que tienen fotos todo el mundo, sí, delante de la puerta para amenazar a todos los que entraban y salían para que les dieran las llaves. Y aquí fue cuando volvieron los Mossos y entonces tú sabrás porque yo no estaba en ese momento.
4: Sí, sí, entonces volvieron los Mossos y le diremos que ya no podemos vivir con este constantemente ansiedad. Uh-huh. Y después le han dicho a la mujer que si algo pasa con la puerta, uh-huh, entonces lo va... No, esto no puede pasar algo con la puerta o con el edificio y que también no le molesta. Pero no, ha pasado como 1, 2, 3 días y después he pensado otra vez de preguntar de Marina, donde sea, de preguntar por la llave.
1: Es decir, eso. ¿Sigue pidiendo la llave del portal?
4: No sigue, porque la mujer ha hecho algo en el fin de semana y ha venido 5 mozos para buscar para ella. Ha venido también lunes 2 mozos para buscar para ella, preguntarnos si lo podemos ver. Por esto ves ahora que son las ventanas, las persianas son cerradas. No le han dicho qué ha hecho, le han dicho solo que ha hecho algo y que si los vemos, que llamamos. Yo llamé cada noche porque cada noche le escucho, como son con música, como cocina, como se ríe. Però no ha venit, ningú dia a los Mossos.
1: La qüestió aquí és que em comentaves abans que teníeu, vosaltres que teníeu el coneixement de que si avisaves, si feies o alertaves d'una ocupació en menys de X temps, Mossos podien, no calia esperar una sentència judicial, no? Mossos podia fer fora l'ocupació. Entenc que aquest pis hem d'explicar, no és un pis propietat del banc, no? Vosaltres també vau avisar, alertar el banc i el banc va emetre denúncia, no?, aquell mateix dia.
5: Correcte, ens vam mobilitzar tots, vam començar a trucar a tots els nostres contactes fins que vam localitzar a la persona que al final va venir a la tarda, va constatar que estava ocupat i ens va ensenyar la denúncia que anava justament a presentar en aquell moment. I aquí és on nosaltres no entenem res, o sigui, com pot ser que aquesta ocupació es va produir a les 3 de la matinada d'un divendres, ho vam denunciar ipso facto quan vam veure que realment era una ocupació i encara aquesta gent
1: el està aquí. El banc va emetre aquesta denúncia a Mossos.
5: Correcte,
1: d'Esquadra, que
5: sí,
1: també...
5: Sí, sí, sí, sí, i ens consta que està presentada aquesta denúncia i als Mossos els hi costa també. I aleshores, què ha passat aquí? Si aquesta ocupació s'ha denunciat abans de les 24 hores, no ho entenem, no entenem res.
1: Uh-huh. Us ha donat algun altre tipus d'explicació, Mossos, de per què no poden actuar?
5: No, diuen que això ja està en el procés judicial i que ara aquí ells ja no poden fer res. Però, o sigui, a mi això de la llei aquesta, que les 24 hores o 48 hores els fan fora d'immediat, doncs no ha succeït.
1: Per tant, clar, la denúncia vostra, més enllà de denunciar, òbviament, i de deixar constància que hi ha una ocupació, és que diguem que no s'ha complert, no?, aquesta llei, no?, o aquesta, això que diu que si denuncies abans de 48 hores, Mossos poden treure fora. El dia a dia ara... Des del 20 de maig, que ja han passat unes setmanes, el dia a dia ara, la convivència amb aquesta gent, que em deies, André, que són bastanta gent, no?, vivint al pis, són bastantes, no?
4: 8, ens han dit que són.
1: El dia a dia com és?
4: Es que ahora desde fin de semana no los vemos porque tienen miedo de salir y que no dicen nada,
1: Pero están dentro, ¿eh?
4: Pero están dentro. Y la viernes antes de que pase esto, a mi pareja también ha amenazado y le han dicho, si no me das la llave voy a romper la puerta. Y yo llamé a las mozos y no ha venido nadie. Le diré que me ha amenazado, que son dando golpes en la puerta y no ha venido nadie. Fuimos esperando afuera de la puerta que viene alguien, no ha venido nadie.
1: Ah, ¿heu parlat amb el banc, amb el propietari? ¿Heu tornat a parlar?
5: No, és que són molt... és un banc.
1: És un banc, sí,
5: aquí,
1: sí.
5: Aquí truques. Jo vaig tenir un contacte, que li vaig trucar aquell dia, em va agafar el telèfon. Aquest contacte el vaig trucar el dilluns. Dic, escolta, com va això? I diu, ah... Encara estan a dins, o sigui, és que tant se'ls en fa.
1: Clar, clar.
5: És un número més, ells tenen aquí 50.000 pisos i tant se'ls en fa. I aquí no és el tema tant de la pròpia ocupació, que tothom té dret de tenir un sostre. És el problema de que els que ens han ocupat són delinqüents. delinqüents que estan amenaçant a la gent, que estan intentant fer, o sigui, trencar-nos la porta, o sigui, coses que després haurem de pagar nosaltres, perquè ells, per suposat, no els hi traurem ni un duro. Han punxat la llum, l'aigua, i aquí estem, ens sentim amenaçats i amb por, perquè, clar, no saps a quina hora et trobaràs el grupet aquest, o que t'estiguin esperant en algun racó veient en el moment que obres la porta, o que perquè per dins també poden entrar, perquè ells tenen la clau de la nova porta que s'han instal·lat. Aleshores, te'ls pots trobar dins de casa teva o fora. No saps quan te'ls trobaràs i estem aquí, doncs, literalment, cagats, perquè no sabem què fem, això.
1: Quants veïns sou ara mateix a l'edifici?
5: Queden dos pisos, aquest, que està ocupat, sí, i un altre que està buit, i, o sigui, som cinc pisos visquent en aquest portal.
1: Molt bé. Queréis añadir algo más?
4: Rey, él ha visto a la ocupas desde septiembre. Desde septiembre del año pasado la ha visto adentro en el edificio. Estaba mirando y estaba...
1: Es decir, sospechas que ella estaba como husmeando,
4: sí,
1: ¿no?
4: Sí, sí,
1: para
4: sí.
1: Ver...
4: Ha hablado con él en septiembre.
1: Bueno, un poco esto confirma la sospecha de que son profesionales, ¿no? De sí. Que son gente que se dedica a esto, ¿no? Que no es la primera vez.
6: I clearly think this woman was here. It was here. Back in September with her husband looking at the apartment. And my apartment was not
1: owned. They're professional, yes.
6: Yes, yes. So, and it's intimidating because when I came back here, they harassed me looking for the key. Looking for the key. And the children were coming at me and were harassing me to get the key as well. And I thought, who are these? And then that's when Marina told me about the situation starting on May 20th. Yeah. We also filed police reports.
7: Yeah.
6: Which I feel have fallen on deaf ears. That's a word that we use in the US. Deaf ears. They listen but they don't act. And I feel like we're living in our community here, paying taxes, paying our rent, whatever we have to do.
1: Sí, sí, sí.
6: And they are here free.
1: Sí, bueno, que esta impotencia, ¿no? Sí, sensación de que vosotros estáis pagando impuestos, que pagáis a la comunidad, ¿no? Estáis cumpliendo con el deber de ciudadanos y ellos están viviendo aquí sin nada, ¿no? O sea, sin cumplir.
5: Y tenemos la entre comillas, la desgracia de que este edificio lo tienen marcado.
1: Sí. Ah, és a dir, diguem que la xarxa aquesta de gent que es dedica a l'ocupació...
5: Estan tot el dia donant voltes. Avui mateix jo entrava, perquè he arribat aquest matí, entrava i se m'ha ficat un home al davant. Que, clar, jo no em conec encara tots els veïns, perquè hi ha molta gent que encara no el conec. I dic, pues serà un veí? I li pregunto, i estava venint amb mi a l'ascensor, i li pregunto, i vostè de quin pis és? No, que vinc perquè vinc a llogar un pis, no sé què.
1: En català? Parlava en català?
5: Ah, en castellà, en parlava. Jo m'he quedat allà, separat a la primera, i li dic, i clar, comença així a mirar, dic, però vostè on va? I al final, quan m'ha dit que... Dic, miri, escolti, jo que em tanca la porta en clau, està vostè tancat aquí, o sigui, baixi amb mi, perquè si no es quedarà aquí tancat. I aleshores l'he tornat a fora. Però és que ens estan tot el dia mirant aviam per on poden entrar. És increïble.
1: Yeah. Clar, però entenc que això està en mans del propietari de l'edifici, no? Clar, vull dir, al final forma part tot, no, d'aquest sistema, no? On hi ha el propietari, el tema judicial, les denúncies...
5: Sí,
1: no?
5: Però clar, jo entenc que aquí ara mateix hi ha aquests dos pisos que encara, no, encara són propietat d'un banc, però és que la resta no. Aleshores, això ho sap tothom, ho sap la policia, ho sap l'Ajuntament, que aquest edifici està marcat i ningú fot res. O sigui, els meus impostos on estan anant?
1: Doncs aquest és el drama que viuen els veïns de Passatge Morera número 4. Estarem seguint el cas per veure si finalment arriba una sentència judicial, entenc que el més aviat possible, això és el que ells desitgen, o si hi ha cap canvi o cap novetat en relació a aquest cas. Amb els ocupes, per cert, no hi hem parlat perquè tampoc ni els hem vist ni s'han pronunciat. Nosaltres ens hem posat en contacte, de fet els veïns es van posar en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí després van fer també les consultes pertinents amb Mossos d'Esquadra. Vinga, deixem aquest tema ja i anem a parlar de qüestions més agradables. Anem a parlar del projecte Jo Jove.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Vam parlar d'aquest projecte ja al gener quan es va anunciar en roda de premsa aquesta assignatura, nova assignatura que tindrien les alumnes d'ESO dels dos instituts i de l'Escola Pia d'aquí de Sitges, una assignatura on aprendre a fer castells, una assignatura que respon a un projecte de la colla jove de castellers de Sitges i que impulsa també en col·laboració amb l'Ajuntament, amb la regidoria d'Educació. En vam parlar posteriorment amb la coordinadora, ens va dir que les sensacions havien estat molt bones i avui en tornem a parlar perquè dijous, d'aquí dos dies, aquest dijous 18 de juny, al matí, celebraran la diada castellera d'aquesta assignatura, que serà com el fi de curs, la festa de fi de curs, que clar, si parles d'una festa de fi de curs de castells, doncs com les de realitzar? Doncs fent castells. En parlem amb la coordinadora del projecte, Anna Àguila. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal, Carola?
0: Molt bé. Dic, clar, una festa de fi de curs de castells es fa fent castells. Clar, no pot ser de cap altra manera, no?
1: No, òbviament, és el colofó final, la diada que farem aquest dijous al cap de la vila.
0: Com anirà això? Entenc que li heu donat format de diada, és a dir, sí. Diada tradicional castellera?
1: Sí, exacte. Hi haurà l'entrada de les colles, amb el toc de gralles, i després ja començaran les rondes de castells. L'únic que no seran rondes castelleres com coneixem, sinó que cada ronda han de fer un castell específic per demostrar tot el que han assajat a tot aquest temps.
0: L'Anna ha estat la coordinadora d'aquest projecte, un projecte que s'inspirava, no, en una proposta ja dels Verds de Vilafranca, que han decidit aportar-la també aquí a Sitges, la jove dels castells de Sitges. I Anna, ens deies recentment que les sensacions han estat molt bones fins al punt de repetir.
1: Sí, la veritat és que estem molt contents, ens sentim molt orgullosos de com ha sigut la resposta de tothom, no? Des de els tres instituts que ens han recolzat i han fomentat moltíssim la participació, també l'Ajuntament, que sempre ha estat al nostre costat i ens ha ajudat en tot el que hem necessitat, i òbviament els alumnes i els professors que han estat a totes les sessions, a més de 60 sessions que hem realitzat des de desembre, i estem molt contents, la veritat.
0: Clar, això ara entenc que per la colla, i en particular per tu, ha representat un increment de feina considerable. Això s'ha pogut gestionar també bé des de la colla? És a dir, perquè clar, al final, no, moltes vegades reduïm, i sabem que no és així, la feina de les colles castelleres, moltes vegades les reduïm als assajos i a les diades, però clar, això va molt més enllà,
1: Sí, i tant, perquè clar, més, tot això ho hem fet en horari lectiu.
0: Clar, sí, sí.
1: Laboral, i clar, ha sigut una feinada de por, sobretot ara mateix. Vull aprofitar i agrair a totes aquelles persones que s'han demanat a la feina després recuperar hores, o molts estudiants que saltaven classes per venir a donar-nos un cop de mà. Tot això la colla ho ha fet voluntàriament, altruistament, en favor també de la colla, no? I això ha sigut molt d'agrair. La veritat que la resposta ha sigut molt bona de la colla. Sempre hem tingut mínim uns 5 voluntaris i la veritat que molt bé. És que estem molt contents.
0: De fet, això ve com a corroborar, no, aquests valors de treball en equip que fomenta els castells, no? D'alguna manera els heu corroborat, no? Tirant endavant aquest projecte, no? De que heu estat equip fins i tot en això, no? En jornades en què moltes vegades la conciliació podia ser complicada.
1: Exacte, sí, la veritat que sí, que ha sigut complicat de gestionar, perquè a vegades, doncs, òbviament passen coses, no? Però la veritat que ens sentim orgullosos, i l'objectiu del projecte, a part d'ensenyar castells, sí, i com és una colla castellera, també és fomentar aquests valors del món casteller, no? Que aquesta, també fomentar la cohesió social que hi ha al poble, no? I perquè sí que trobem a faltar que les noves generacions ens costa una miqueta, aquest sentit, arrelar-se ara mateix en concret a la situació que vivim a Sitges,
0: sí,
1: no? Tenim molts nouvinguts, no, o experts,
0: sí,
1: i llavors també forma part de, a part de fer colla, no, fer vida social dintre del poble, no? I ja, pues, treballar tots els valors, treballar en equip, comunicació, empatia, no? I la veritat que estem molt contents perquè veiem que els joves en seguida ho han pogut aplicar i en seguida s'ho han fet seus.
0: Per tant, valors educatius i sobretot també valors d'integració, els que d'alguna manera fomentava aquest projecte. Parlava de valors educatius, en el projecte hi era també vinculat, incorporat i ha participat activament l'Ajuntament de Sitges a partir de la Regidoria d'Educació. Tenim també al telèfon la regidora Carme Gasulla. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Carola. Hola, Anna.
3: Hola, Carme, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dijous, no sé si, clar, dins una agenda regidora, anar a una diada castellera d'un projecte com aquest deu ser d'aquelles cites de l'agenda que no fa mandra, no?
2: No, per res, en absolut. Estem entusiasmades perquè ha estat un projecte, la veritat, molt maco, han encaixat totes les peces. Recordo quan vam estar parlant amb el Santi Terrassa, doncs, em sembla que era meitats d'agost, aproximadament, i ens van dir, escolta, per què no engeguem això, no? I la veritat és que ha sigut molt fàcil amb la colla jove, també amb els instituts. Val a dir que s'ha d'agrair moltíssim la feina que des dels centres, doncs, des del primer minut, doncs han tingut, perquè no era fàcil incorporar aquest programa quan ja estaven pràcticament tancats els horaris, tots els projectes educatius, però entre l'entusiasme de l'Anna, el Marc i tota la colla jove i les ganes que els tres instituts han posat, ens ho han posat molt fàcil, la veritat, i per tant dijous serà, com deia l'Anna, un colofó, però jo també voldria dir que jo crec que és un punt de sortida també important, sí, no? Perquè és per assentar aquest projecte que, com deia abans l'Anna, és un projecte de poble, és un projecte d'integració, és un projecte educatiu i que dona un bri d'esperança amb els temps que estem vivint.
0: I un projecte que repetirà i que tindrà continuïtat. Per tant, diguem que entenc que això també és important, no? Que no és un bolet, no és un quelcom que s'ha creat ara i que ha estat molt bé i tal, sinó que la idea és que això, i no sé fins a quin punt, regidora, la voluntat des de l'Ajuntament és que això pugui mantenir-se durant anys com a assignatura sitgetana, no?
2: Home, aquesta és la idea, Aquesta seria la idea. És la porta d'entrada, el coneixement de les nostres tradicions, del nostre entorn, de tot el que representa la festa, però a banda d'això creiem que tot el que representa des del punt de vista de valors, de col·laboració, d'entrega en equip, de treball cooperatiu, és fonamental, no? En un món tan individualista, no? I tan centrat en les xarxes, no? I amb un oci a vegades una mica complex pels joves, doncs el que proposa la colla jove és extraordinari. La nostra intenció no només és mantenir-ho, sinó que jo elevar-ho al quadrat, no? Com aquell qui diu, ens estem encantades, òbviament.
0: Anna, i això es pot mantenir amb l'estructura actual que teniu? És a dir, com ho plantegeu mantenir de cara al curs vinent, per exemple? I no sé si d'alguna manera, ja coneixent l'èxit i les bones sensacions d'aquesta primera edició, no? D'aquesta signatura, si us ho plantegeu fer-ho créixer, no sé si professionalitzar-ho, poso entre cometes, perquè no és que entenc que això aquí tots ho heu fet de manera voluntària, però no sé si plantegeu canvis. Ojalà, ja m'ho imagino.
1: Sí, ojalà, però no crec. No, sí, la idea és, ja vam tenir una reunió, sí, amb les coordinacions i les direccions dels tres instituts i l'Ajuntament, i llavors

0: vila oberta a tots els fitxatans i fitxatanes que vinguin a veure'ns i a gaudir i a formar part d'aquesta pinya dels castells.
1: Anem a això, serà aquest dijous al cap de la vila en horari de matí, no, Anna?
0: Sí, a partir de les 10 ja hi serem a la plaça.
1: Sí.
0: Per començar. Uh-huh. Llavors, per això, és obert a tothom.
1: Serà un públic curiós, eh? No sé si també ho veieu, això, que tindreu un públic curiós, perquè, clar, és un dia laborable, no? Normalment les diades castelleres no es fan en dies laborables, no? Un dia de laborable al cap de la vila, que és com centre neuràlgic també, diguem, de l'activitat diària, no? I econòmica i social del municipi, en un dijous en horari de 10 a 12. No sé si també espereu, és a dir, a veure com ho viu, això, amb aquest públic, no?
0: Sí, però clar, això forma part d'una assignatura,
1: efectivament,
0: per tant es fa en horari lectiu.
1: Per descomptat, per descomptat.
0: Sí, se queda un altre any, perquè clar, també ajustar-ho. Sí que la idea principal era fer-ho cap de setmana, però clar, jo tinc futbol, jo tinc no sé què...
1: No, però no t'ho preguntava, no preguntava tant amb la idea de com és que no fer un cap de setmana, sinó amb la curiositat també per vosaltres com a castellers, com a membres de la colla castellera, d'actuar en un dia laborable, en un horari que no és habitual, és a dir, que, i probablement amb un públic que no sé si és el públic més habitual a les diades castelleres.
0: No és el públic que normalment tenim, però també ens dona una porta a aquell públic que potser cada setmana no ve a veure,
1: efectivament,
0: però que ara, entre setmanes, passeja pel poble i diu, ostres, doncs mira, i endavant. Vull dir, la colla és oberta a tothom. Mm-hmm. Llavors, també ens pot donar més visibilitat.
1: Anna, i escolta'm, no sé si és el més important, però una de les coses més importants. Heu aconseguit que s'incorporin joves, nous joves a la colla?
0: Sí. Més de 15 joves formen part ara mateix de la colla, en actiu, que venen als assajos, a les diades.
1: Més de 15 que han vingut arran de l'assignatura, eh?
0: Exacte, sí.
1: Caram!
0: I aquests han vingut de 15 alumnes del teu jove, però aquests han vingut amb amics, cosins...
1: Clar.
0: Hi ha, per exemple, una noia que ve amb el seu pare i estan implicadíssims a tot. O sigui, realment hem obert la porta a molta gent. Estem molt, molt agraïts.
1: Escolta'm, no sé si heu descobert, és a dir, si parlant amb ells, amb aquests joves també, al llarg d'aquestes jornades, aquesta assignatura que heu anat realitzant, si us ha sorprès res del que us hagin preguntat, del que us hagin comentat, o fins i tot de la visió inicial que tenien aquests joves dels castells?
0: Home, sí, la veritat que quan començàvem a un institut la primera pregunta era quin ball heu fet per Santa Tecla o què coneixeu dels castells? I realment, veure que no coneixíem, ens han arribat a preguntar, però què és Santa Tecla? I això,
1: caram,
0: això fa mal. Això fa mal, però bueno, ho estem solucionant i estem anant cap al bon lloc i donant a conèixer també, ja no només els castells, no, sinó la cultura popular que hi ha cites, que és molt rica, no?
1: Sí, sí,
0: a
1: partir del món casteller, no?, ensenyar aquesta tradició, no?, tan catalana, tan nostra, que és la dels castells, però alhora també ensenyar aquesta tradició tan sitgetana, no?, que són les nostres festes, aquelles on vosaltres hi sou protagonistes. Regidora, tenint en compte l'èxit d'aquesta assignatura de castells, jo no sé, aquest és un tema que està sempre sobre la taula, en tema educatiu, el tema de l'assignatura Sitges, i escoltant ara la resposta, l'anècdota que explicava l'Anna, d'aquest jove que li havia preguntat però què és Santa Tecla, no sé si és quelcom que encara es posa, o sigui, encara es debat?
2: Jo crec que no hi ha debat, s'ha d'incorporar sí o sí, el que passa que és cert que a vegades amb els currículums, amb els projectes és complicat, i van trobar precisament que aquest projecte, que era en principi un projecte pilot i que deixarà de ser-ho a partir de dijous, doncs era perfecte per fer aquest testeig i iniciar doncs el coneixement de l'entorn, no? I com deia també l'Anna, estem en una societat molt tancada en si mateixa, en un poble que va perdent aquest contacte amb les tradicions i amb aquesta cultura popular, i la resposta ha estat extraordinària. Per tant, en això treballarem, perquè creiem que els castells, en el moment, a més, que està vivint la colla jove, doncs és el moment, és el momentum, no?, que diuen, és
1: sí,
2: perfecte,
1: sí.
2: No només perquè tothom surt guanyant amb aquest projecte, i el que és més important és que canviem una mica, girem una mica pàgina d'aquest tipus d'ensenyament massa tancat en les aules, amb les eines digitals, el traiem fora, i teníem, òbviament, el model de Vilafranca. La veritat és que veure una jornada del Jovert és molt emocionant, veure com canalla, joves que habitualment fins i tot tenen problemes per seguir doncs les matèries habituals, doncs són els primers en fer pinya, en tirar endavant el projecte, i és emocionant.

0: Per això deia que aquest bri d'esperança l'hem d'aprofitar i convertir-lo en un actiu i un referent pel que fa al projecte educatiu de poble.
1: Clar, regidora, i tenint en compte, a més, que ve del món de l'educació, perquè vostè s'hi dedica, no? És professora, sí. O s'hi dedicava abans de ser regidora, en tot cas.
0: Sí, sí.
1: Lligant-ho, afilant-ho amb el que ara comentava, justament, una de les peculiaritats d'aquest projecte és que els treuen de les pantalles, no? I que, a més, el que promou és una presencialitat absoluta, no? Un tocar-se, un tu a tu, no? Que d'alguna manera, ens allunya de tota aquesta idea de futur que ens han venut durant tants anys, no? De que el futur era tot digital, pantalles, tot plegat, i sembla que països que estan molt més desenvolupats en matèria educativa que el nostre, doncs ja estan revertint, no? És el cas de Suècia, i llegíem recentment. No sé si d'alguna manera sent també que Sitges amb això també reverteix una mica aquesta idea o aquest tarannà, no? Cap a la digitalització, als mòbils, i una manera de revertir-ho també és això. I si sent d'alguna manera que també està formant part d'això, d'aquest gir que està donant el món educatiu?
0: Totalment d'acord amb el que dius. Crec que hi ha en aquests moments un punt i a part amb l'accés amb les eines digitals. Crec que estem vivint moments de canvi. Òbviament sempre comencem pels països nòrdics, que són un referent sí. educatiu sempre, però crec que aquí, en projectes com aquest i d'altres, doncs estem marcant el camí, no? I és molt interessant, sense demonitzar per res les eines digitals, que han de ser un complement, però mai una finalitat. Aleshores, aquí tot el que sigui enriquir i fer una tasca cooperativa en equip integradora, doncs és la vitamina perfecta, l'ingredient perfecte perquè traiem doncs aquest individualisme, aquest tancament en un mateix que representa l'accés a les eines digitals. I també m'agradaria dir, no? Quan vam demanar a la colla jove, no? A veure com podíem enfocar des del punt de vista educatiu, ens vam portar un projecte educatiu que era indiscutible, ho dic perquè la primera cosa que et trobes és com encaixes tot plegat en els projectes educatius de centre, i van fer un projecte educatiu espectacular, no? I, com deia, ho han posat molt fàcil, les tres direccions, la direcció, en aquest cas, de l'Institut Pinyer, la Maria Rosa Degà, el Samuel Valls del Benaprés i la Lucía Valentín de l'Escola Pia, des del minut 1 s'han mostrat entusiasmats i han fet mans i mànigues perquè això tirés endavant. I per això deia, hem fet un treball de pinya, hem fet un treball de cooperació per organitzar-ho i això és una mostra que les coses es poden fer d'una altra manera. No? I efectivament, tot el que sigui allunyar del que representa els valors negatius de les eines digitals, doncs treballarem de valent.
1: Clar, Anna, no sé si us heu sentit una mica així, una mica bri d'esperança, llum al final del túnel.
2: Sí.
1: Sí,
2: perquè les primeres sessions eren molt difícils, el fet de fer silenci.
1: Clar.
2: Era molt difícil, i ara ja al final ho han entès, que s'ha de fer silenci perquè si no escoltem el company que ens demana ajuda, no? I tot això, la veritat que estem molt contents, i ens han dit professors, no?, que ens han dit, ostres, és que tal dia que no veniu perquè poder hi havia vaga o alguna cosa, ostres, és que deien que per què no veniu? Dic, bueno, ja. Per exemple, el Benaprés va demanar fer-ho un altre trimestre, però que personalment amb les persones ja no podien tirar més, no? Però per això que estem molt contents que ha anat més enllà del fet casteller, no? És a dir, estic fent castells, han anat molt més enllà, perquè, per exemple, tots han fet després un examen final, s'han hagut de fer un diari, s'han avaluat més enllà dels valors, no? També de moltes més coses, i el que deia la Rosa, que és molt agraït als tres instituts, a les direccions, les coordinacions pedagògiques i els docents que s'han implicat, han fet tots castells i estem molt contents, de veritat.
1: Doncs tots són beneficis de l'assignatura Jo Jove, ja ho veu, una assignatura que ja ens han dit que l'any que ve hi continuarà i que dijous celebra la seva gran festa amb aquesta Diada Castellera, aquest dijous al Cap de la Vila, de 10 a 12 aproximadament. Què hi veurem, Anna? Què hi veurem dijous?
2: Doncs veurem com els tres instituts, cada institut és una colla,
1: sí.
2: I llavors doncs s'hauran de fer, demostrar el millor tot el que han après a tots els assajos. Faran des de castells,
1: sí.
2: De poms elevats, sí. Inclús veurem algun pila. Vull dir, la veritat és
1: Caram.
2: Que estem molt contents. Sí, sí, sí, la veritat que ens sentim molt orgullosos. I inclús ens demanaven fer més coses, però dèiem, bueno, a poc, l'any vinent ja...
1: és el que té la joventut, que són agosarats i diuen més, no? Quan els agrada
2: sí,
1: una cosa volen
2: exacte.
1: Més.
2: Sí, no, però estem molt contents. El que veurem serà l'equació de tots els alumnes anant a una i lluitant per una cosa que han après conjuntament a través d'algun molt físic, però que han après moltíssim el silenci, el respecte, els valors, i la veritat és que estem molt orgullosos.
1: No ho hem dit, però heu treballat amb alumnes d'ESO, no?, de secundària, d'algun curs en concret?
2: Sí, tots han sigut els alumnes de tercer.
1: Tots els de tercer d'ESO, eh? Per tant,
2: sí.
1: Alumnes de 16 anys, no?, aproximadament, si jo no m'equivoco, aproximadament alumnes...
2: Sí, 15, no?
1: Sí. Sí, entre 15 i 16, no?, aproximadament, sí. Els de tercer d'ESO. I 15 d'aquests, doncs, que ja han decidit incorporar-se a les files de la jove, no?, i, per tant, vestir la camisa color vi de la jove de Sitges, i una colla que, com saben, té sempre les portes obertes a tothom que hi vulgui entrar. Anna Àguila, felicitats, enhorabona, que vagi molt bé dijous, estarem pendents i us seguirem de cara al setembre, al curs vinent, per veure si hi ha novetats en aquesta assignatura Jo Jove.
2: I tant, moltíssimes gràcies a tots i ens veiem dijous. Moltes gràcies, Carme, també per l'ajuda i col·laboració que hem tingut tot aquest temps, tots els correus que ens hem enviat.
0: Un plaer treballar amb vosaltres, Anna.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies, gràcies, Anna. Regidora, abans d'acabar, deia al principi, ha estat molt fàcil, deu ser agradable en una casa on gairebé res és fàcil, que surti un projecte en què sigui molt fàcil.
0: Sí, és que el que deia, hem estat, jo diria que l'exemple del que és una colla castellera, no? Treballa en equip, treball plegades, fer pinya, fer força...
1: Escolta'm, doncs potser que hauran de fer l'assignatura sí, dins la casa gran, no? O què?
0: Seria molt bé. Jo crec que així relaxaríem tots una mica les tensions i té aquesta eina, és una eina més terapèutica, segur.
1: Ara que em perdonin, que feia broma, però clar, és que entendran vostès, igual un ple, no? Veure ja fent-los pinya se'ns fa difícil d'imaginar, però escolta'm, igual podríem traslladar l'assignatura al plenari. Regidora, un plaer i gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres. Adeu.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, un 2:15 de 12 d'aquest matí de dimarts, 16 de juny. En aquest cel obert repassem l'agenda de les biblioteques de Sitges pels propers 15 dies, com sempre acompanyats per la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que va celebrar la setmana passada, com a directora, el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: Sí, sí, sí, estem molt contentes. I, bueno, això, clar, l'equip que hi som ara, doncs ens ha tocat aquest aniversari i vam dir, va, doncs, el que vaig dir, no?, que 10 anys passen volant, però vés a saber 10 anys què pot passar, doncs celebrem ara els 90, que també és una celebració que s'ha de fer, és un número rodó important.
0: Déu-n'hi-do als escrits dels diaris.
1: És molt maco, això. És molt maco. Ja com vam fer la Sonsoles, Martín i jo, el pregó, vam llegir res, dos fragments, però és que és un tresor que sempre que podem l'ensenyem, i de fet estan digitalitzats, per tant són públics, que tothom que vulgui
0: els pot consultar.
1: Sí, sí, tingui la paciència de llegir aquella lletra manuscrita. Bueno, paciència no, que la lletra de les bibliotecàries és molt bona.
0: És bona.
1: Però vull dir que has de llegir lletra manuscrita, que ara tampoc no estem tan acostumats, però bueno, això és anecdòtic. Qui els vulgui consultar i disfrutar-los, la veritat és que val la pena, que sí que és veritat que hi ha molts fragments que, clar, era el dia a dia, per tant han ingressat tants llibres, hi ha molts usuaris i ja està, però després està ple. Bueno, vam veure aquella petita mostra, no?, que la Tija va teatralitzar, i la veritat que és, bé, doncs és una cosa que, clar, en el seu dia, no?, com tantes altres que es feien com a rutina, com que formava part de la feina, i ara, clar, passen els anys i és això, és que és una meravella, és un tresor.
0: Ara en feu de diari?
1: No. Ah. No. Va haver una època, no?, el boom dels blogs, no?, que era potser el més similar, perquè en el blog es anava explicant, no?, es anava posant com contingut. Ara tampoc es fan blogs, no?, són les xarxes socials, però clar, és com molt més d'imatge, sí, és molt més immediat.
0: I és més l'anunci de les activitats d'agenda que no pas...
1: Sí, fotografies boniques, potser, no?, i al final acabes compartint també el Facebook, però clar, no té aquesta cosa de l'anècdota, no? Bueno, l'anècdota i el dia a dia, de fet, no? O el teu sentiment davant d'allò, no sé.
0: Perquè anècdotes n'hi ha, igual.
1: Uf, moltíssimes. Mira, jo treballo molt al despatx, no estic tant no, en els taulells, quan convé, quan... Sí, però vaja, que estic més al despatx. Però és que no hi ha dia que algun company o companya no entri allà al despatx, ja ens ha passat l'anècdota del dia, i llavors ens ho expliquem. Cada dia em passen, sí, sí, sí. Bueno, al final són llocs per on passa molta gent, molt diferent, i cadascú amb la seva història, i cadascú, no? I quan no és anècdota d'un usuari, és anècdota nostra pròpia o de qualsevol cosa que passa, no?, en el mateix edifici, en fi.
0: Sí, sí. Doncs amb aquesta celebració que tingué lloc la setmana passada just davant, a la plaça de l'Ajuntament, passada també, ja gairebé obrim les portes de l'estiu.
1: Sí. Sí,
0: i activitats continua havent.
1: Activitats continua havent fins a principis de juliol, després fem pausa i no reprenem fins finals de setembre. Sí, fins passat Santa Tecla no tornem a reprendre, també perquè estem en torns d'estiu i perquè també, doncs, aquesta pausa va bé i, en fi, és un ritme diferent, aprofitem també per fer altre tipus de feina més interna. En fi, ens fem aquesta pausa, però de moment fins principis de juliol tenim agenda.
0: Doncs comencem a repassar-la, si et sembla.
1: Doncs mira, demà dimecres, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, a 6:45, tenim la tertúlia literària mensual, que justament el maig, el mes passat, es va haver d'aplaçar i doncs es recupera demà 17. Porta per títol L'escriptor invisible, i com totes les tertúlies literàries, aquest cicle va a càrrec de l'Helena Cejas. I en aquesta ocasió l'Helena ens parlarà dels autors, d'una figura silenciosa, que és l'escriptor fantasma. Són aquests autors que posen forma, estructura i atractiu a biografies, memòries, textos de personalitats de la política, de l'esport, de l'espectacle, que literàriament no escriuen ells, però sí que tenen la idea i el contingut.
0: El negre.
1: Sí, l'escriptor fantasma.
0: El negre.
1: Sí.
0: Altrament conegut, com a...
1: Seria això. Per tant, en aquesta tertúlia explorarem aquest art, no?, de creació literària a l'ombra. I el mateix dimecres, demà 17 de juny, a 6:45, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim l'hora del conte especial d'aquest 90è aniversari, també a part de l'acte de l'altre dia, del jous passat, que estava obert a tothom. i també va haver, això també, mira, obro parèntesi, volia agrair a tots els usuaris i usuàries als que els vam proposar de participar en l'acte de l'altre dia, pujant a la tarima i llegint la seva felicitació, i penso que es va donar una imatge molt bonica i també molt real, que va ser, no, aquesta intergeneracionalitat que es va trobar a dalt de la tarima i expressant, doncs, el que senten per la biblioteca i l'ús que en fan des dels més petitons fins a la gent més gran.
0: D'acord.
1: I volia agrair, doncs, que quan ho vam proposar a tots ells i elles, doncs de seguida va ser un sí amb molta il·lusió i penso que va ser una imatge molt, molt bonica.
0: Doncs la biblioteca, que és una entitat transversal en aquest sentit, allò que es diu, doncs també acollint gent de totes les edats.
1: I doncs amb aquesta transversalitat també volíem fer una cosa, no, amb les famílies, amb els més petits de casa, i per això aquest dimecres tindrem aquesta hora del conte especial, La volta al món en uns quants contes. Ja ho havíem avançat, a càrrec del Moy Aznar, de la companyia jomeloguisjomelo.com. I serà un espectacle mòbil. Hem volgut fer aquestes dues celebracions fora de la biblioteca i en aquest cas començarem el viatge davant, a la porta de la biblioteca, i anirem fent parades pels voltants, doncs, de la plaça de l'Ajuntament, per aquesta zona, no anirem massa lluny. El Moy anirà explicant contes d'arreu del món, fent diferents parades, amb una mena de tricicle carregat de maletes que tenen mil històries, i qui el vulgui seguir i afegir-se, doncs el podrem anar seguint, escoltant aquestes històries.
0: Perfecte, doncs aquesta volta al món com a hora del conte, diguem, especial.
1: Sí.
0: Per celebrar el 90è aniversari de la Santiago Rusiñol.
1: Exacte, aquesta hora del conte ja fa temps que la teníem en ment, perquè és molt maca, l'ha fet altres llocs i és molt bonica, i dèiem, va, doncs per alguna cosa especial, potser per començar temporada, no? Però al final vam dir, ja està, aquesta és l'ocasió.
0: Pel cumple.
1: Sí, tant. El dijous 18 de juny a les 6, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una xerrada. El títol és Viaje al fin del mundo i va a càrrec del Jorge Salamanca Luis, que és navegant i viu a Aiguadols, però bé, viatja molt, està temporades aquí a Sitges, temporades arreu del món o sobretot això, navegant. Ell ens explicarà les experiències, aprenentatges i les emocions viscudes durant un viatge, una aventura que va realitzar el 2023, des de Garraf fins a Cabo de Hornos. Ell va anar sol, però pel camí es va trobar, doncs, bueno, diferents acompanyants i a part d'explicar, doncs, aquest periple, l'aventura en si, però també vol enfocar-ho en que tots, encara que no agafem un vaixell, no, i creuem un oceà, doncs tots podem sentir també en certa manera aquests canvis, no, aquests reptes. Per tant, també podem, bueno, podem empatitzar amb el que li va passar a ell. Diu, amb les seves pròpies paraules, no busques el surco en una brújula ni en una carta náutica. Está más lejos de lo que imaginas. No es de fácil acceso, pero cuando llegues lo sabrás. El sur no es un lugar, es más bien un estado de ánimo, un sueño, casi un espejismo. Doncs bé, aquestes paraules tan boniques és el to que ens marcarà aquesta xerrada.
0: D'acord, doncs Viaje al fin del mundo, que en aquest cas viatge del Garraf, de Garraf al cap d'Hornos, al Cabo de Hornos.
1: Exacte. L'endemà, el divendres 19 de juny, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tindrem l'última sessió del Liceu VIP de la temporada, amb Falstaff, d'en Verdi, i anirà a càrrec de l'Albert Ferrer Flamarí, que és musicòleg, historiador de l'art i que és un dels habituals de les xerrades del Liceu VIP. A Verdi, el coneixem tots de les obres, una carrera extensa i excepcional, i es va voler acomiadar amb una gran obra còmica i va triar Falstaff, que és obra teatral del seu admiradíssim William Shakespeare. També cal destacar que la partitura està a mans del Josep Pons, que s'acomiada del públic del Liceu com a titular després de 12 anys meravellosos en aquesta posició, i aquesta Falstaff està considerada com la darrera riallada, no, del vell Verdi, amb aquest personatge maldestre. I en fi, doncs tindrem aquesta última sessió del Liceu VIP, però anunciar que ja tenim el nou curs a punt, i recordar que no és com un club de lectura en què hi ha una inscripció prèvia i un compromís d'assistir a totes les xerrades. El Liceu VIP és totalment lliure, pots anar a les que vulguis, a una, a dues, a totes, dona igual, i que no hi ha inscripció prèvia, és com una altra xerrada de la programació de la biblioteca, però sí que és aquest cicle que es va fent, doncs, portant ja un, des de que vam reobrir el 2018, que va ser una de les primers cicles que es van dur a terme.
0: Perfecte. Uh-huh. Doncs aquesta activitat del Liceu VIP Falstaff a càrrec d'Albert Ferrer Flamaric.
1: Uh-huh. I també reconèixer, bueno, la feina, no?, en aquestes xerrades dels Amics de l'Òpera de Sitges, de la Verònica Mainés, en fi, no?, que ens porten aquests grans experts i ens preparen la programació, trien l'obra que anem a veure al Liceu, per tant, un agraïment
0: feinada,
1: per la seva feina.
0: Sí. Què més?
1: Què més? Dimarts 30 de juny, 6:45, Biblioteca Santiago Rusiñol, la presentació del llibre Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per a curar l'homosexualitat, a càrrec de Jordi Grisset. Serà ell, que ja vam tenir el dia de la trobada d'autors locals, perquè és sitgetà. I Jordi Grisset és tot un referent en el món del mosaic hidràulic.
0: Ho sabem perquè l'hem entrevistat per
1: això. Doncs això. Però també ha escrit aquest llibre, que és, bé, la seva vivència, no?, amb aquestes pràctiques inhumanes, ha patit ell en la seva pròpia pell els electroxocs i, en fi, doncs, ha volgut explicar també amb la seva faceta d'activista clau, no?, en l'impuls i la dignificació del món LGTBI, de tot el col·lectiu, i, en fi, de contra l'homofòbia a Espanya, i des de la seva jubilació que manté això, aquesta intensa activitat divulgativa amb mitjans de comunicació, fer divulgació, i tindrem el plaer i l'honor de tenir-lo a la biblioteca presentant aquest llibre.
0: Perfecte, doncs serà dimarts dia 30 de juny a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per curar, entre tots els parèntesis de molt, l'homosexualitat. Jordi Grisset.
1: I començarem amb el cicle de capvespres musicals, que també ja en portem uns quants. Són aquests tres dijous al vespre en què les terrasses de la biblioteca s'omplen de música, d'intèrprets, de cantants sitgetans i sitgetanes, per donar també a conèixer, doncs, bé, doncs, els artistes d'aquí. I va haver un moment que vam dir, ai, doncs potser algun dia se'ns acabaran i haurem de pensar en capvespres teatrals o capvespres d'una altra cosa, però no s'acaben, anem seguint.
0: I tenim molta música
1: per aquí. Tenim molta música, sí. Llavors, presentem els d'aquest any, els protagonistes d'aquest any. Tindrem el dijous 25 de juny a les 7 del vespre a les terrasses, en aquest primer capvespres musicals, Ritme Vital amb percussió, a càrrec de l'Ignasi Corella. No serà només escoltar, serà participar, perquè l'Ignasi ens fa una proposta vivencial per descobrir el ritme com a eina de connexió i de benestar. Primer hi haurà una introducció i sobre els orígens del ritme, sobre la seva trajectòria musical, i llavors tindrem tres experiències pràctiques amb taquetina, amb percussió corporal i amb tubs bookwalkers.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, ens explicarà què són aquestes tres tècniques.
0: Primer d'explicar-ho i després fer-ho.
1: I ho podrem fer mitjançant dinàmiques senzilles i accessibles. Tots els participants, els assistents, vaja, doncs podrem connectar amb nosaltres mateixos, activar el cos a través de la percussió i del ritme, del que l'Ignasi Corella és tot un expert.
0: Doncs el dijous 25, a les 7 de la tarda, mentre s'estarà celebrant el ple municipal.
1: Ai.
0: Perquè si aquell dijous hi ha ple.
1: L'endemà doncs
0: Sant Joan,
1: seguirem el ritme
0: doncs
1: del cos.
0: El saló de plens aquí i la terrassa de les biblioteques, la percussió, a veure.
1: Sí, sí. Això sí, ja.
0: Serà interessant veure el contrast. Doncs això, càrrec Ritme Vital en percussió, càrrec de l'Ignasi Corella.
1: Sí. El següent dijous, 2 de juliol, també a les 7, mateix lloc, a les terrasses, tindrem una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort, a càrrec de Pol Borràs i Mix Montfort. El Pol Borràs el coneixem perquè ha fet diferents exposicions de la seva obra al pati de la biblioteca, ell ve del món de les imatges, i amb les seves cançons continua en la línia de narrar des de situacions generals i moments comuns fins a històries locals i entranyables. També té una mirada, un toc d'anunciant, d'esperança, és tendre, és irònic, és en Pol Borràs. I anirà acompanyat de la guitarra d'en Mix Montfort. També hi haurà, ens han dit que hi haurà sorpreses. Com que són sorpreses, jo tampoc sé què són, però les esperem.
0: Perfecte. Doncs. Concert en sorpreses.
1: Sí.
0: El 2 de juliol a les 7 de la tarda a les terrasses de la biblioteca.
1: I el darrer, el dijous 9 de juliol, 7 terrasses, la Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i d'en Rudi Ruston al piano. Faran un homenatge a la Bella Dorita, amb un espectacle que convida el públic a submergir-se en la història d'una de les grans figures del cabaret dels anys 40, cantant, ballarina, icona del paral·lel barceloní, va ser una de les dues úniques espanyoles que van actuar al Folies Bergère de París. Doncs l'Agnès Bongol, que es posarà en la pell de la Bella Dorita i amb el piano d'en Rudi Rushton, doncs ens faran gaudir d'aquest espectacle.
0: D'acord, doncs percussió, Pol Borràs i la Bella Dorita en les tres propostes d'enguany dels capvespres musicals de les terrasses de la...
1: Sempre intentem i ho aconseguim, perquè el que dèiem, com que l'oferta és molt àmplia, de buscar una persona jove en cada una dels anys, vaja, que ho hem fet, doncs sempre una de les sessions la protagonista és una persona jove, amb molt de talent, i aquí tenim a l'Agnès.
0: Perfecte. Doncs sempre hi ha gent que fa música. Sí. Aquí a Sitges, igual que hi ha gent que pinta. O sigui que, en el fons, ja tenim de tot. Vinga, doncs, què més?
1: Bueno, això és un recordatori, sobretot no, dirigit a les persones que han format part dels clubs de lectura. En són moltes. Aquest any, ja ho dèiem, al principi de curs, que vam tenir moltes peticions. I per qui vulgui participar dels clubs de lectura de l'any vinent, ja ho recordarem, però ho avanço, que estiguin al tanto que vinguin a la biblioteca, que estiguin al tanto de les xarxes socials, perquè obrirem inscripcions pel nou curs a finals d'agost, inicis de setembre, que comencin a estar al tanto, perquè haver participat no guarda plaça, perquè el que volem és que també hi hagi, que tothom tingui l'oportunitat de participar, i hi ha gent, doncs, que són habituals, però d'altres que ho han sigut i en algun any, doncs, no els hi ha pogut tocar, en fi, doncs tornar-ho a intentar, i qui no ho hagi provat mai, doncs és una experiència que recomanem.
0: Doncs els clubs de lectura que es van tancant tots ja amb les diferents sessions de cloenda.
1: Exacte. I a les vitrines aquests dies tenim una mostra d'objectes, de documents, quan les fitxes eren de cartró, també per commemorar aquest 90è aniversari de la biblioteca, i trobem, doncs, això, fitxes, segells, diferents objectes que s'han anat guardant a la biblioteca en aquests 90 anys, i fotografies també que ens poden recordar, no?, de quan hi havia fluorescents a la biblioteca, de quan hi havia les taules on ara hi ha butaques, en fi. Doncs, no?, que cadascú també retrobi amb aquestes imatges la seva biblioteca, encara que ho segueix sent de tots ara mateix, i també aquests objectes, no?, que han quedat guardats i, doncs, ens agrada ensenyar-los.
0: Doncs qui vulgui fins i tot fer un punt de nostàlgia, oi?
1: Sí.
0: Buscant aquelles fitxes i aquells objectes, doncs també els pot trobar durant aquests dies a les vitrines.
1: Exacte. I, doncs, de moment res més. Tinc dos llibres.
0: Mira,
1: un és per felicitar a l'editorial Babulinka, en la Mar González, que sempre ens alegrem molt dels seus èxits, amb aquesta editorial que publica coses molt boniques. I destaquem el ABC i la senyora Smith, perquè ha resultat el guanyador, l'obra guanyadora del Premi Atrapa Llibres en categoria de 10 anys. És aquest premi en què diferents biblioteques, diferents escoles constituïm jurat, són els nens i nenes que llegeixen tres obres proposades, qui voten, i que, per tant, amb la suma de vots, doncs, surt el guanyador o guanyadora.
0: Doncs,
1: i
0: molt bé.
1: En aquesta ocasió, l'ABC i la senyora Smith, de la Núria Parera, amb il·lustracions d'en Quim Amate i publicat per Babulinka.
0: D'acord, doncs un aplaudiment també per Babulinka, que ha estat votat precisament pels consumidors, que són els més exigents.
1: Exacte.
0: En aquest cas, els nens i les nenes.
1: Hem fet el club de lectura a la biblioteca durant les tres obres, tres mesos, i recordar-nos també que l'any vinent, doncs, tindrem el Club 10, amb aquesta categoria de 10 anys, tindrem el Club Aurin i el protagonista jove.
0: I quin altre portes?
1: I l'altre, aquests dos els he portat també amb la idea de que nens i nenes que ve acabar l'escola, comencen vacances, doncs que no perdin aquest ritme de lectura, no? També ha acabat la marató, ha acabat el pujar al tren, per tant, són dues recomanacions per a aquestes edats de 9, 10 anys, no?, que a vegades són els que més costa. I tenim el retorn de Rovelló, d'en Josep Vallverdú. En Josep Vallverdú, que té 102 anys, és el conegudíssim autor, traductor, en fi, i sobretot això, no?, de la sèrie d'en Rovelló, i ell ha recuperat aquest personatge. Tornem a la masia, a Mastolosa, però en aquesta ocasió, ara ja l'han passat els anys, i Mastolosa, doncs, és un allotjament de turisme rural, i un dia en aquest poble, doncs, apareix un gos, que a més parla, sorprenentment, i diu que és en Rovelló. Però, esclar, la gent d'allà diuen, ostres, Rovalló, aquest és un gos que sí, que no, que havia sigut protagonista fins i tot de sèries de televisió, però com pot ser que ara torni a aparèixer i que a més parli? Per tant, tot el poble es volcarà en esbrinar, aviam, aquest gos tan especial, si és o no és el nostre Rovalló.
0: D'acord. Doncs el retorn de Rovalló.
1: Unes il·lustracions també molt boniques.
0: Molt boniques.
1: Així, així de la masia, en fi. Doncs això, i aquestes són dues propostes, però en fi, que a la biblioteca recordem que hi ha llibres per totes les edats i per posar llibres a la maleta tot l'estiu, que no faltin.
0: Doncs segur que tindrem un estiu ben calorós per llegir i per doncs, pensar en altres coses fora del dia a dia. Hem repassat aquesta agenda d'aquesta propera quinzena i jo crec que d'aquí 15 dies encara podem fer el tancament, oi?
1: Doncs sí,
0: i així també
1: tornem
0: a parlar dels concerts que tindrem molt a prop. Marta, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta estona. I nosaltres, doncs bé, són les 12 del migdia. Com sempre, agrair-los l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
1: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident